0: màxima il·lusió.
1: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb els joves aquí.
2: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
2: Irlanda del Nord fa una crida a la calma davant les concentracions de protesta de l'extrema dreta pel brutal atac amb ganivet dilluns a Belfast, la capital. La policia va detenir un home sudanès sospitós d'haver intentat decapitar un home de raça blanca.
3: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nucci Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
2: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. El Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants.
3: El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és qui ha impulsat el projecte.
4: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
3: Aquest nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment aquest centre.
2: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
3: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
2: A la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
3: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
2: El club blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid, que l'equip matalasser ja ha rebutjat.
3: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
2: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavík per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
5: Fins aquí les notícies. Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Moltíssim. Com un servet. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
9: Això vol dir molt. Heu fet tants programes. Vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
10: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Per molts anys i que en feu molts més.

0: connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
3: Si l'ho fotut per sota...
4: Aquí, sí, portem un pitufly, porto un tubo.
2: Un pitufly?
4: Com? Pitufly.
2: Pitufly, eh?
4: Diguem pitufly.
2: És sí, per pixar.
5: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui ai, un colom, i digui, me cago en deno, que això és més grosa.
6: Això és ensat...
4: No, no, això no, però cales de plata no ho podo ser.
5: Ah, sí? A Mercè, per la tele. Antifon, eh? Santifon, eh?
6: Antifon, què ha fet
5: aquest home? Aquest home es llença així en parapent.
7: O sigui, els parapent de... no podria.
5: Ah, els dos millors de Catalunya.
7: Sí,
5: eh? I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
6: Un campió.
5: Vull dir, una cosa...
7: Com saps tantes coses?
5: Perquè jo sóc molt aficionat a aquesta gent que vola.
6: També parlarem del confeti.
7: Vinga.
6: A mi m'emprenya molt el confeti.
7: No, no, que fa festa i fa alegria. Fa...
5: Exacte. Que arriba el jefe.
8: Déu vos guard.
9: I visca el Batlle!

0: Vicente.
1: Originalment el confeti no era confeti.
2: Ja hi som. Eh? Ja, com ho explica? Que el confeti no era confeti? Com?
1: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels, dolços.
3: Mira.
1: Un confeto en italià és un carmel, i confeti és el plural, carmels, que és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
4: Oh, mira, així els de Vilanova i la Geltrú són tan benets com semblen. Eh?
1: Exacte. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que llancen en carmels, el carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia.
4: Fixa't.
1: Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
3: El mal que fa quan et cauen a sobre.
1: També.
5: Però està clar que llançar paper és molt més barat.
1: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
4: sí,
1: no?
4: És molt radical,
1: vull dir,
4: a canvi.
1: Ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar una altra pipa, tira pipes.
3: Pipes. Són pipes. Però les pipes són grises.
2: No
3: fan festa, les pipes.
2: Bueno, ara perquè ja ho tenim assumit, però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
1: Hòstia.
2: Vull dir, els has de tenir molt ben posats.
1: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
2: Has de portar un bon PowerPoint allà,
1: Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
3: Ai, quin fàstic!
1: Mira,
3: però què vols dir?
1: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
4: És un merder el confeti, vull dir, jo no ho suporto.
1: És terrible.
4: Hòstia, recollir tot allò...
1: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida,
4: sí,
1: i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
2: Sí, és veritat.
1: Eren capats de confeti.
2: Sí, sí, sí, sí, no?
1: Que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
2: També.
1: Allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir, o es llença aquell confeti?
2: Es reutilitza.
1: Ah, sí?
2: Es reutilitza, Peyu. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
1: sí,
2: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
1: Ah, sí.
2: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
3: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs,
2: No, també. Però això ho fa una organització.
3: Sí.
2: Això és la FIFA. Guarden amb saques,
1: o sigui, va perdent una mica de qualitat.
2: Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja passa, per exemple, de la final de Lliga, passa a segona divisió.
1: Sí.
2: Passa a primera ref.
3: Ja va perdent color.
2: I acaba a quarta catalana.
1: I aquella...
2: L'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies va passar per Arbúcies.
1: Sí, sí,
2: un confeti que havia celebrat...
1: A la Champions.
2: El Bayern de Múnich a la Champions.
1: Fixa't.
3: Era mateix confeti. I eren paperets grocs,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar.
1: Sí.
2: El mateix del Bayern ha acabat a Lloret.
1: I llavors ja el llencen, entenc.
4: No.
2: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
1: Sí.
2: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
1: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
2: també,
1: festa.
2: Així ho fan.
1: Li donen amb la mini a mal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
4: No, la comunió vols dir?
1: No, perquè no la fan. A la festa d'aniversari.
4: A la festa d'aniversari tiren confeti?
1: De la mini a mal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí.
4: Carles
1: Fioriguera, Rafael Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font! Santi, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
0: Sí?
2: Una llesca de pa amb colacao i oli d'oliva.
3: Boníssim, m'encanta.
2: Que si això és de Girona, eh?
3: Home, hosti, això m'encanta a mi.
0: D'on ets tu, Santi?
2: Jo sóc de Sal.
0: De Sal, eh?
2: I què?
0: Ah, no?
2: No, home, perquè... Sí, que pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Sal, que deia soc de Sal i sota Ficaua. I què?
0: I què? I què? Molt bé, molt
2: sí,
0: bé.
2: Sí, soc nascut a Sal, però estic a Garriguella actualment.
0: Escolta, 3 vegades campió d'Espanya?
2: Ui, això és una vida anterior.
0: Sí. No, home, però, carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
2: Què va, no? Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
0: Sí?
2: Jo quan hi vaig sóc el més jove.
0: I el més gran? Tu.
2: Podria en Jaume...
4: En Jaume de Garriguella.
2: No, en Jaume d'Arbúcies.
4: Ah, Jaume d'Arbúcies.
3: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
4: Hòstia,
3: sí. En Mota.
4: En Mota.
3: Sí, encara vol
2: sí,
3: en Mota,
2: sí, sí. Salta muralles, li dèiem.
4: Salta muralles.
2: Li diguem, sí.
5: Com dir salta muralles?
3: Ja. Home, ja te'l diré trobar a casa seu.
2: Va anar un dia al castell del Ric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
3: Nosaltres no ho explica, això, eh? No ho explica, això, en Jaume.
4: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
2: Sí,
0: home. Saltava muralla, eh? El director de l'oficina del Banc Sabadell.
4: Sí.
0: A quina... D'Arbúcies?
4: D'Arbúcies.
3: Mota.
4: I va perdre el dit, hòstia.
3: El jutge de Pau.
0: Sí, que fa coses, aquest home.
4: I va perdre el dit.
0: A on te'l va perdre?
2: Va apretar un paramotor per darrere.
0: Ah.
2: I l'Alice se li va emportar...
5: Oh, no!
4: Sí. Llavors em feia decisions, anàvem a fer una reunió amb ell, demanant-li un crèdit o així, i li dèiem, tu, que no ens enganxem els dits aquí.
0: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell, vull dir que hi ha molts deutes que, no?, quan no es paga, et tallen un dit.
3: No era això.
0: Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
2: Bueno, de volar.
0: I de volar, i d'ala delta. Ens es pot explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
2: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
4: Ai, carai.
0: Què vol dir això?
2: Home, que no té ossos, el parapent és un...
0: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
2: Sí. I l'ala delta, pues, és rígida, té ossos.
0: Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Bé, bé. Digues.
2: No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està...
0: Què vols dir? Ha passat de moda?
2: Sí, són dinosauris, ja.
0: Ah, sí?
2: Sí.
4: Ostres!
0: Sí, la gent s'ha anat passant al parapent.
2: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres, amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
5: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
2: És més fàcil d'ensenyar, i més fàcil d'aprendre. Mm.
4: I seguretat és igual?
2: Això depèn del...
3: Del que condueix.
2: De l'índio.
4: De l'índio que us va sortir.
0: Dóna la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, sí. Joan...
3: No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres. Sí.
2: Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
0: Ah, sí.
3: Serà llarga aquesta entrevista.
2: Sí, no, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
0: Clar.
2: I han fotut unes volades. S'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
0: sí.
2: La gent va sortir d'Àger, se'n va anar a l'Aneto i va tornar.
5: Què dius?
2: Volant. 100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Pedra Montañesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
0: Què dius, Anna?
2: 8 hores de vol.
0: Oi, sí. I no gastes gota de gasolina, no.
3: En canvi, només...
2: Sí, sí que en gasto.
0: Ah, sí?
2: Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No rigueu.
3: Ja no us en foteu.
2: Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús, amb

0: gas, perquè va tot a bufa. Sí. Però no, els joves ara, el que està més de moda és sortir, pujar corrients, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
1: Està bé.
0: Per cert, que es fa la Xpir aviat.
1: Sí, que la Xpir és la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
0: Home, els X-Alps també és molt bèstia, perquè allà fan 1.600 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí faran la travessa des de Orambíria o no sé...
1: Ondarribia?
2: Ondarribia.
0: Allà... Surten d'allà corrients tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
2: És com els gerrons, però volant.
0: Volant i corrients.
2: Bé.
0: I és impressionant. Els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
1: Quina durada té això? Quan n'hi tardes a fer aquest recorregut?
0: Ara han de fer S's. Els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata.
2: Tercer dia.
0: A Navata ja caminant i ja va arribar...
1: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix? Perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
0: Vale. El parapent sempre baixa.
1: Sempre baixa.
0: Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres, els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal. Ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrere, de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical. O sigui, puja i baixa. No?
1: D'acord.
0: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada brossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
1: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
0: Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent. Només tens... poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
1: Com la detectes, Santi?
2: Com espiral, no?
1: Com la veus?
0: Sí, perquè, bueno, perquè si l'has de tornar allà on eres...
2: I com la veus? Com ho saps?
0: La sents, esclar, sents una accelerada, però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. Ah. I després vas veient l'altímetre que d'allonsis. Després també tens referències dels ocells o dels altres que volen.
1: Ah, sí?
0: Home, i tant.
1: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
0: I ells es fixen en nosaltres.
1: A vegades, pobrets,
0: els enganyem. I va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
1: Però què vols dir, els enganyeu?
0: Tu arribes en un pasto que ets ignorant a veure si puges per allà.
1: Sí.
0: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
1: Sí.
0: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
1: Sí.
0: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest...
1: Aquest no en sabia tant.
2: És més curt.
0: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després tu ja estàs salvat, no? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors i després veus un que s'eixapla, un que gira una mica, cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
1: Cap amunt?
0: Sí, tots plegats.
1: Hòstia, voltors i parapent.
0: Sí, perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen de menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
1: Sí.
0: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
1: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
0: És rarament, o sigui...
1: No.
0: Alguna vegada algú ha xocat, però és ben bé que... No, és que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
1: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avesats, no?
2: Tu tens
1: una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
0: La ignorància, és atrevida, la ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno, no... jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, fantàstic, perquè pots fer un vol així gros.
1: Sí, el més important seria la meteorologia?
0: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació,

0: Jo fotem unes volades que no havíem fet mai.
1: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
0: Un dia que... No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir, no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú us havia fet un mal.
2: Ah, no, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaia susto?
0: No.
2: No.
3: Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? Molt. Entenc que ha anat evolucionant.
0: Molt. Hi ha un nivell molt alt de gent. A mi, jo, és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a l'Aneto, i va obrir cap a Organyà, i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres. O sigui, genial.
2: Mm. Això deus acabar rebentat, per això, o què?
0: Que va!
2: No,
0: s'ha sentat com aquí.
3: Ah, sí?
0: Sí, sí.
3: Assegut?
0: Sí.
3: Pam.
0: Si no tens mal de ombros o braços...
2: Ai, que jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
0: No, doncs... bueno, doncs després gires només cap a un cantó.
2: Ah, clar.
0: Però a vegades
1: et trobes... tot duro. Sí,
0: et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no?
2: No.
0: Però el millor és... és no tenir manies i tant a girar a la dreta com a l'esquerra.
4: I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o és una cosa solitària?
0: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències. I sí, però, no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
1: Sí, en Gaviscol.
0: Hòstia, en Gaviscol de... genial, l'heu de seguir.
3: En Gaviscol?
2: És de la Bisbal.
0: Sí. No, no, no, no. Ah. És de Lleida.
3: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
4: Sí, que jo... és que no ho entenc.
2: És ell que ens ha liat així, eh?
4: No ho entenc.
2: És ell que ens ha liat així.
1: No coneixeu en Gaviscol?
2: No.
1: És de Lleida.
2: No, no.
0: Sí, l'heu de seguir, perquè sí. Fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols i xerra com va volant.
3: Sí, sí.
0: I explica, ara pujant però, aquí, que fem el salt.
3: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No es podeu acostar
0: sí,
3: tant, entenc.
0: Sí, l'Antonio m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa. Dic, som-hi's! Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. Ah. I em va deixar a mi sol cap allà i anar fent. Però portem ràdio.
3: Ah.
0: I ara... jo a ràdio no gaire, però porto el Fello, que és un telèfon, vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
3: volant, ara no m'atabali.
0: Sí. Però amb el... i després veiem els altres com volen, veiem un son, un van, i després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
3: Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
0: Sortir de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí allà a l'estany de Banyoles. I esclar, aterrisso a Berga al cap de 5 hores, no?
4: Clar.
3: Com el trucaves? Anaves a un bar?
0: No, anaves al bar, a buscar un telèfon, si deixa'm-ho trucar, trucaves i després trucaves a The Last, que era el Robert allà on estava ell esperant, i dius, vine'm a buscar a Berga.
1: De Banyoles, saps?
3: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
2: Sí.
1: Eren més amics, abans.
0: Sí, ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran. I,
1: no, i fas cara de bon noi.
0: Sí, però costa, eh? Sí. Però... des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
4: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
0: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un i...
4: I no para.
0: I no
4: para. Som desconfiats.
0: No tant.
3: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
2: Sí, home, ho passareu bé. Ho passareu bé.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
1: Vera!
3: T'agrada la llangonissa?
0: No menjo carn.
3: No. Què dius ara?
0: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
2: No,
3: mira, ja ho podreu celebrar.
0: Ja servirà.
3: Ets vegetarià?
0: Bueno, no menjo carn.
2: La teva dona ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
0: La Marta.
2: Ara.
0: No, però de fa poc, perquè ens fem grans, i jo dels ossos que diuen i tal, i diu, va, començaré a menjar carn.
3: Vinga, doncs, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
1: L'altre dia vaig conèixer el germà de Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
3: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
2: Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
3: O C, aixerraït, es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
4: Tanta estrella Michelin i tanta història, i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
3: A, B o C?
0: Santi. Doncs tu no sóc gaire llegit, jo, però... Jo la C...
3: La C?
0: Però potser seria la...
3: No! La C, correcte!
2: Va, per la Marta!
3: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost. Ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... Hòstia, que has de fer caca, què?
2: Si l'ho fotut per
0: no,
2: sota.
0: Aquí, sí, portem un pitoflai, porto un tu.
3: Un pitoflai?
0: Pitoflai.
3: Pitoflai, eh?
0: Em diguem pitoflai.
3: És per pixar.
2: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui, ai, un color, em digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
1: Jo he pensat...
0: No, no, això no, però cales de plata no ho podria ser.
2: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
3: Si et cau una pela de plata,
2: no? 3.000 metres.
0: No sé, o el pinyol del préssec.
2: Oh, collons, això pot fotre mal algú, ja, amb el pinyol.
3: Ja, mira.
0: Home, ja, no, voles per allà dalt, la muntanya.
3: No. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
4: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
1: Mira, ah, veus, no ho sabia.
4: Tio, això?
1: No, a mi per cap d'any m'agrada molt més tirar serpentina.
3: La serpentina.
6: I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No, no ho feu, la serpentina.
3: Vull dir que no s'ha de bufar.
6: No, té un forat, no és un el parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps, la serpentina té un forat al mig.
3: És molt gros aquell
6: no
3: forat.
1: Però no s'ha de bufar una serpentina.
3: Ja, jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
2: Les pantasogres es
4: bufa. Jo també ho he fet.
2: Es bufa les pantasogres, però les serpentines no foteu.
4: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
3: Confeti.
4: La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
3: Hòstia de Déu.
1: Molt bé.
4: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square, quan tiren allà així, manualment. A més, des del 2007... entremig d'aquest confeti hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
1: Ah, va, no?
2: Mira, que maco.
4: Vull, per exemple, trobar feina, vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl, ho van enganxant tot allà.
1: A pau del món,
3: A pau del món no pot ser més Estats Units, això, Xulia.
4: Clar,
1: no.
4: No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de cap d'any.
3: Mira,
1: com a idea està bé,
3: està bé,
1: és una bona merda.
4: És una mica de triturar els desitjos, no sé si m'acaba d'agradar.
1: Bueno, per Sant Joan es cremen.
3: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
2: Ho farem,
3: Santi. Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença.
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
3: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
7: Home, confeti i música a mi em transporta aquelles festes majors, antigues, canòniques.
3: L'embalat.
7: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de Rams, el primer amor.
3: Carai. Que et vas enamorar l'any 63, tu?
7: Va ser just 2 anys abans, sí. El meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
8: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
7: Ei.
8: Tècnicament n'hem de dir cobla orquestra. Aviat us explicarem per què.
3: Uh-huh.
8: I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera.
1: A veure.
8: De ni més ni menys, la cobla orquestra Montgrí.
1: Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
2: Visca! Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Home, i tant.
0: 142 anys
3: són els mateixos,
0: de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Sí. Quan es fan grans.
4: Ai, m'encantaven les Macedònia, a mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau.
4: Però algun dia
0: parlarem. No, algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
4: Mira. Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra. I és que els molongrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Mm. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Oh. Molt bé.
4: Ai,
2: Carlos. Jo, vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí? Home. Tu em saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també?
1: Sí.
0: Santi? Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
4: Oh, home, ja.
0: El guió el té davant. Ai. Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Torroella
0: de Montgrí.
2: Torroella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Montgrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
2: Hòstia, si t'ho explico, tant que no programa.
4: Ho ha dit
2: l'Àlex.
4: Ho ha dit.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós i això va facilitar que... tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
4: És una bèstia a part d'arreu, eh? La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament, va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de, amic de casa.
4: Les regnes. Això com t'anava a preguntar.
2: Era amic de casa, no, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, eh? Feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Xuriguera, és un dels grans noms del sardanisme. Ah,
2: Vicenç Bou, i tant.
0: Bé.
4: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Torroella, molt, collons, molt...
1: És com si ho hagués fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba la sola de la sabata. No
4: bé, doncs el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
4: de la família.
1: Esteu perdant molt, sí.
4: El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Montgrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Ai, no. Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Llevantina.
4: Molt bé.
0: Ah, sí, home. Mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
5: No. Una secció tan maca i només han parlat.
0: Lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
5: Un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció,
4: no?
5: No,
4: és veritat. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Montgrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
4: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Wow.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, sèrio. Home, funcionaven bé.
2: Les filles d'en Font?
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill? No, miren aquest programa.
0: Ah,
2: fet, la Mariona m'ha fet una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
2: És molt de la referència.
1: Bé, doncs, aquelles coples que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la copla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. Mm-hmm. És a dir, perquè us feia una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó, al migdia.
0: Això als programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda, serenates. Sí. Al vespre, no sé què, i era la mateixa orquestra.
1: Encara segueixen...
2: A Torroella de Montgrí encara passa, això.
0: Sí.
1: Això, i acabaven, això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de copla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Maravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'en Feixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, tu, Feixades?
4: No, un altre dia ho explicaré.
1: Polina.
4: No, home,
3: ara ho expliques.
4: Orquestra Maravella.
0: Orquestra Maravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors de l'Orquestra Maravella, la gran orquestra internacional Maravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Feixades, ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions, una peça, en aquest cas, de La Trinca. Mm-hmm. Els hi va dedicar, en bona mesura, aquest disc Festa Major de l'any 1970 a l'Embalat. Música mestra.

0: veieron. La meca de tot 25.
1: 75 anys estan fent ara, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies. Gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat el musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb...
2: Bueno, has de fer com la dutxa, fer així.
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: I ja està. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entra.
2: No el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'arribada de l'home a la lluna.

0: porto l'indi, que és una barreja entre pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui.
1: Pomerània.
0: Llebrer pomerània.
1: Què és això?
2: Això t'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira-lo.
2: No es veu.
4: No es veu.
2: No es veu.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no la feu contra llum.
0: Perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada. Sí. Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
5: Si ets negre,
0: m'he equivocat.
5: No et
3: veuen? Els gossos.
0: Els gossos.
3: De nit.
5: De nit, clar, sí. Si hi ha poca llum, sí.
0: Exacte.
3: I si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
0: Si va ràpid amb la bici.
5: Sí, noia.
0: Bé, doncs això. Ens hem de quedar, sobretot, amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
4: Hem repetit.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
5: No fa tant, eh?
3: Ja hi som, eh?
5: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
5: No fa tant. Encara hem patit conseqüències, eh?
3: Home, i tant.
5: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
5: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
4: Mar de Déu, i tant, que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
5: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
5: Sí, que t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
5: Tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
5: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
5: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
4: A l'altre costat, a la Banya.
3: Sí, a l'altra Banya.
4: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
4: És com un croissant.
3: Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé. Han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
5: És italià.
3: Clar.
5: Bueno, us recordo, la Mercè
4: ho havia dit malament.
0: Sí. Ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem entregat entre tots, que com quedi clar.
3: Té genètica italiana, sí. És un gos, ja sabeu que els italians fer-se el xulo en saben.
5: Ui,
3: per tant, el gos és optimista, eh? Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes, si més no en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Els mapes. En teoria, haurien d'anar.
4: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
6: Soldats! El pla no té fissures.
3: Bueno.
6: Vostè qui és?
3: No, res.
6: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
7: Sí, senyor!
6: Més fort.
7: Sí, senyor!
6: Atacarem la ciutat d'Adwa, a Trenc d'Alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
7: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
6: Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina.
5: Bé.
6: Baixarem des de dalt. Ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
7: Això ho he dit abans, senyor!
6: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
7: D'acord, senyor.
8: Però no passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
6: Sí.
8: Com se suposa que hi hem d'arribar, en els turons aquests que ha dit abans? Com... Que és que jo aquest país no me'l conec.
7: A mi em passa el mateix, senyor.
8: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja t'hi
7: porto. Jo per Arbúcies també et porto.
8: Però...
7: A mi em dius, anem a la Font del Ferro i d'aquí em porto...
6: Però veure, pallussos, que no heu sentit el narrador...
7: D'acord, senyor.
6: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
8: Ah, coi, així sí.
6: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
7: Ah, vale.
8: Senyor!
3: A l'imperi
0: italià, senyor!
3: No, Catalunya no.
7: Sou italians.
3: Itàlia. Els soldats inicien la seva marxa i tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
7: Què dius que són?
3: Àscaris.
7: Àscaris?
3: Àscaris.
7: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
7: No tinc ni idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
7: Ah,
8: com fem tots, eh?
7: Com si vols ser mestalis.
3: Ara.
7: O flistalis.
3: Àscaris.
7: O crossmestis.
3: Són àscaris.
7: Són que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
1: I què passa? O sigui, això és un problema?
3: No.
1: Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No, és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià, i els italians tampoc parlen el seu idioma, diguéssim.
8: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: El italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
8: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
8: Així és com si fossin castellers.
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors... Trobo tant, no és cap falta de respecte, eh? No. En cap moment, eh?
7: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
7: No, no li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els noms... El blau i que vagi amb el vermell.
7: Vale.
3: El taronja amb el blau.
7: Sí,
3: anar fent. Vale. Sí, sí, és així.
7: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has de prendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està. És així.
7: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
7: Ei, el mateix.
8: Tu! Ei, el de vermell, el Ajaram, tu, tira cap a la dreta, va. Ai, sí, bona. No, el de blau, estic parlant amb el vermell, amb Ajaram, tu, estigues quiet.
3: El merder és considerable. El gos que ens acompanya es mor de vergonya, pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'acaba de fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
1: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps. No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
3: Oi, que pesats.
1: És el que va bé, el Waze.
3: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
7: has de fer servir el Waze.
1: Que s'ha de fer servir el Waze.
7: Jo sóc entenyador Waze.
3: Sí, no?
7: Si m'ha acabat les multes,
3: És que el Google Maps no va bé,
7: Perquè no hi ha les multes.
3: Ah, sí?
7: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
8: Quines multes?
3: Els radars, no hi deu.
8: Això no és pas culpa del mapa.
7: Amb el Waze m'ho marca tot. Aneu amb Waze.
3: Veus, ja està.
7: Amb
1: el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
0: Si respectes les normes de circulació...
7: Per Sant Jordi.
3: Ara.
7: Per Sant Jordi vaig fer casa al Waze i què? I em peio també, i què?
3: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els qui han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen. Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
8: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
3: Sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
0: Capità!
9: Sí?
0: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
9: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit?
0: Hòstia.
9: On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
0: És cosa dels guionistes, capità.
9: Què?
0: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
3: Això és veritat.
0: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
8: Oh. Això ha passat en aquest programa?
3: Ha passat.
9: Quins poques soltes.
0: Bé,
9: és igual. I quin problema dius que tenim?
0: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
9: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
7: Waze.
0: No li posaran
7: multes, capità.
3: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert, dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
8: Tu em sones, no?
7: Sí.
8: La teva cara a tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
7: No.
8: No anaves amb el meu grup?
7: No, no, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
3: Amb els blaus o amb els vermells?
7: Jo amb els grocs.
3: Hòstia.
8: Amb els grocs? El grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
7: Ah, no.
8: Eren taronges.
7: Taronja.
8: Jo anava amb els taronges?
7: Jo no.
8: Ah.
7: I ara anem junts?
3: El nostre gos, l'Indi, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a trenc d'alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Ah. Perdoni.
0: El soldat sóc jo, capità.
3: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada, i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians, perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
7: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
3: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
7: Oh, collons.
3: Ostres.
5: 100.000.
3: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
8: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa?
0: Sí.
8: Tenen uns personatges meravellosos i triomfals tots. Ha anat creient la cosa.
0: Ah, la decadència.
2: Tu s'obligaren anaves queixant i mira què em donen al final.
8: Vaya merda de capità.
2: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
8: Vaya merda de capità que ha representat ara.
2: Remuntaré.
3: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
7: Bueno, a mi encara, de mi encara en trauran alguna cosa, però en Xuriguer...
3: No pagaran?
7: No, hòstia, sí, al contrari.
3: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
8: Hòstia, la dreta. Oh, amor. Hòstia, na...
3: I se'ls hi amputa també el peu esquerre. Ai. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
8: Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates no, eh?
3: Però només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
7: No.
8: Ah, clar.
3: Està mal fet.
7: Bueno, ni jugar a pàdel.
3: No. Bueno, i tantes altres coses.
7: Per això és que m'havies de dir coses.
3: No, vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, però si falta una mà és mal parit.
7: Sí, clar.
3: És de mal fer. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
0: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indi.
3: Sí.
0: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
3: Qui és ella?
10: Soc la Marta.
3: Marta. D'on ets, Marta?
10: De Torelló.
3: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
11: Amiga, persona o reptilià, si us plau, salva l'Indi. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
3: Pensa bé la resposta.
7: Ja es veu que es morirà algú.
3: Sí.
2: Vinga, reptilià.
3: Hem parlat molt d'Etiòpia.
8: Sí.
3: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
8: El gos es mor.
3: Ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
10: La C.
3: La C, eh? Addis Abeba. L'Indi és... Viu!
0: Si és que tinc un ull.
7: Sí. Molt bé.
3: Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu. Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indi ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre. Li prefereixen no fer-lo patir. L'Indi. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
12: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La reunió s'ha produït al Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja el pontífex. Illa ha resumit així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
1: Illa i Prebost ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser un dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va rebre poc després de ser escollit. Durant la reunió també han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El president de la Generalitat ha regalat al papa una rèplica de les homilies d'Organyà, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la Necròpolis de Tàrraco, una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
1: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i d'història de la filosofia en el segon dia de la selectivitat. Aquest dimarts les proves d'accés a la universitat han començat sense incidències, tot i la visita del papa i la vaga de docents. Als exàmens de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
3: Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tota Europa i al conjunt de l'estat espanyol al 75%. Ho alerta ara l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
1: Una cinquantena de sommeliers reunits a l'Alt Empordà faran durant dos dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà, a més, una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda.
3: Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen aquesta situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
4: Davant d'aquesta situació i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
3: Siemens ha fet un comunicat en què lamenta l'incident, però diu que encara no pot concloure què ha fet caure el sistema.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
3: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
3: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat.
3: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les cançons massa llargues per sonar a la ràdio, arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets i xiquetes, seguim aquí amb aquesta espècie d'obsessió nostra de reivindicar les cançons que no són de consum immediat. Les que trenquen les normes establertes del que és radiable i no. I en particular ho volem fer amb aquestes cançons de metratge generós que tenen el seu valor precisament per aquest punt hipnòtic que només s'aconsegueix deixant que la mateixa cançó es vagi desenvolupant. Avui volem fer-ho amb cançons que ja formen part de la història del pop i que es podrien ubicar en l'escena del indie de guitarres. D'entrada us portem el cant de cigne d'un grup que havia de regnar a la dècada dels 90, però que va desaparèixer del mapa de manera incomprensible just després d'aquesta obra mestra que es diu Fool's Gold. Són els Stone Roses.

El Fool's Gold dels Stone Roses, tio, que aquesta cançó podia durar 10 minuts més i és que te l'empassaries igual, amb aquest groove inspirat en el funky drummer del James Brown, aquests wawas del Chris Squire, aquesta veu gairebé monòtona i xiu-xiuejada del Ian Brown. Quina obra mestra! I la conya és que quan la van treure era la cara B d'una altra cançó, del What the World is Waiting For, però per sort de tothom, la discogràfica de seguida se'n va adonar que això era una peça única i d'aquí van sortir tota una generació de músics que van barrejar la música de ball amb l'indi de guitarres. Sense anar més lluny, els Primal Scream van prendre bona nota d'aquesta peça. De la mateixa manera que també els Smiths van posar el llistó ben alt amb aquesta meravella que barreja el blues pantanós i el lirisme marca de la casa dels Smiths. És el How Soon Is Now.

Va, quina passada, tio. El How Soon Is Now. Un sol acord, nen. Un sol acord tota l'estona i una bona dosi de cannabis per inspirar-se, eh? Que no ho dic jo, eh? Que ho diu el mateix Johnny Marr, creant així aquest ambient tan swampy, inspirant-se en el mateix Bo Diddley i el seu shuffle, afegint-hi una bona dosi de trèmolo, cortesia del John Potter. De fet, aquesta cançó no va ser ni single, va ser una cara B que va descol·locar els seguidors dels Smiths esperant-se una altra peça de Jingle Jangle i que al final ha acabat sent, si no la més popular, entre les tres més estimades del seu cançoner. Aquí estem avui al cel obert, repassant cançons que són com rius capdalosos i que no tenen por de superar el minutatge que marquen els cànons. Els Death Cab for Cutie també ens van regalar una d'aquestes peces, la que donava títol al seu millor disc, amb moltíssima diferència. I és que si algun dia també de gust capbussar-te en el cançoner del Ben Gibbard, ja t'ho dic jo, vés directament cap al transatlanticisme.

0: Transatlanticism amb aquesta coda de I Need You So Much Closer, que mira que l'he vista a vegades perquè els he visitat en directe tot el que he pogut, i cada cop que arriba aquest moment, a mi senzillament se'm posa la pell de gallina.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cap. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons de metratge generós, i ho fem amb aquest grup de Filadèlfia format el 2005 i liderat per un Adam Granduciel, capaç de barrejar la tradició de Dylan i Springsteen amb les sonoritats contemporànies. Això és The War on Drugs i això és l'Under the Pressure.

Under the Pressure, una de les cançons més destacades del Lost in the Dream. De fet, és la que l'encetava, també. La primera del disc publicat el 2014. I si The War on Drugs és un grup personificat en una sola persona, el nostre estimat Grant Dussiel, els que venen ara també són del mateix sac, perquè quan parlem de Tame Impala, a part de parlar de psicodèlia i experimentació, el primer que ens ve al cap és el gran Kevin Parker.

Kevin Parker, tio, que composa, enregistra i produeix aquest Let It Happen i, de fet, tota la seva discografia fins a dia d'avui. Ei, ja que parlem de cançons que són gairebé com himnes expansius i hipnòtics, no podia acabar el programa sense els Spiritualize.

I amb aquest I Think I'm in Love, l'equip del programa et declara el nostre amor incondicional. Albert Cots, que és com un osset de peluix al control i al muntatge. Núria Serrano, que està curulla d'estimació. I Lluís Gavaldà, que t'estima i s'ofereix pel que vulguis demanar, us diu en salut. I fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona, tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri. El mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Aquest dimecres la visita del Papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, al monestir de Montserrat, i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval.
2: Després de la treva política per aquesta visita del Papa, el PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions.
1: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant bona part de la tarda d'aquest dimarts. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. La quarta jornada de vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
2: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12%, segons el Departament d'Educació, i el 20%, segons els sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
3: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: Uns 6.500 mestres, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous, també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, anuncia d'accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid ja l'ha rebutjat.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és... Sóc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Ets una genocida del temps.
4: La millor hora del dia.

0: Quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, d'Esquerres, amb compromís polític, Creu de Sant Jordi. Als seus 89 anys es declara feminista radical i anticapitalista.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Mercedes Vilanova, com estàs? Benvinguda.
2: Súper. Mai he estat tan bé, em sembla.
0: Home, de veritat? Que t'agrada sí. Molt això de la ràdio o què?
2: No, m'agrades tu. I m'agrada el diàleg, crec que és sensacional. O sigui que el millor és poder parlar amb algú que valgui com tu, que jo t'ho agraeixo molt estar aquí.
0: Escolta, ara, quan estava el micro tancat, dius, us heu deixat el més important.
2: Sí, per mi el més important a la vida és l'amistat.
0: Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
2: L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deseni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
0: Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
2: L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues. No, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
0: Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden. O una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
2: No, no parlo de nòvios. I no, vull dir que la parella és exclusiva, diguem. I jo pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix certament l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un... És un covid, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones. Vull dir que és un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
0: És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic aquell que teníem al cap és una cosa més fugaç, i el que compta és aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
2: No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
0: A veure, explica'm això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
2: Exacte, perquè dels anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda i creiem en l'Estat i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res, jo, per mi. Vaig aprendre. El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
0: Un moment. Que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
2: El Pasqual Maragall.
0: Sí, sí.
2: Per mi,
0: que tu tens uns amics molt tops.
2: No, són tops. No, són com tu. No els considero tops.
0: I escolta, què et va dir el Maragall?
2: Si vols estar en política, has de voler pujar.
0: I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
2: No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí. El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
0: Però ens falta ambició a les dones, llavors.
2: Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes. Més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi donaríem. I ara veig que això és impossible.
0: Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar
2: no,
0: i entendre...
2: No, que els homes han de fer el seu camí. No, no, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
0: Home, però això però es confia massa.
2: No, no ens ajudaran, ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el que diuen
0: el sostre de vidre,
2: no ens ha servit de res, perquè és evident que nosaltres som millors. Entre altres coses, per la possibilitat de la maternitat, que ells no tenen. I aleshores han inventat d'això del trans, que ja no sabem on són. No. Ara, jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però...
0: Vam trencar el sostre de vidre.
2: S'ha trencat, és evident, i ho fem molt bé. Però
0: poder... estem escombrant encara.
2: No tenim el poder.
0: Ja.
2: Enlloc.
0: Mercedes Vilanova, geni, i no sé si figura, però geni sí.
2: No, estic...

0: I comencem amb aquesta cançó perquè ja ho veieu que res, fa un quart d'hora que estic parlant amb ella i han començat a sortir les flors perquè no para, com amb aquesta cançó de la Marlene Dietrich que pregunta d'on surten les flors.
1: Sí.
0: I vaja, ja m'has deixat anar uns quants titulars, no sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
1: No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vas pensar, és que ens estan donant una lliçó. Jo estava contentíssima. I els 15 dies, em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vas dir, bueno, escolta...
0: Ja està, ja tornem a estar com sempre.
1: No, pitjor.
0: Pitjor.
1: Pitjor, estem molt pitjor, sí.
0: No va servir de res la pandèmia?
1: No, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, jo vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
0: Hannah Arendt?
1: A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Billeté, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre el que ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia, i la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat, i els metges han vist forçats o han fet que tenien que descobrir a qui mataven, a mi això em va semblar realment horrible.
0: Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
1: Pel que, sí.
0: Sí, pel que t'havien donat, suposo.
1: Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res. Però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que jo vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava... Per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara, fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. Això abans, això no existia. És a dir, que són...
0: Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
1: Per exemple, una cosa que em va farpar molt, vaig estar ara fa poc a Elx, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno, em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les cendres al cap de 15 dies. I jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito que estiguis tan bé, realment.

0: És el dret a la imaginació.
1: Sí, però algú
0: tots que... els que no sí. mengen suficient no poden imaginar. O
1: sigui, això t'anava que... a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
0: No, no és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exerceix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada. En aquell moment era París, era França, jo vinc de França, però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, inclús ara.
1: Ho hem explicat així l'entradeta ràpid, però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
0: Sí.
1: Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos, sí. amb trens...
0: Sí. Molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units, perquè vaig fer trampa, vaig agafar una pedra del meu pare, i vaig dir que amb un supercollege, dels millors, perquè jo no... demanant que si em donaven una beca, perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood. Era el moment que compraven...
1: Això els hi vas escriure?
0: En el college.
1: Uh-huh.
0: I aleshores em van donar la beca.
1: Home, jo també te l'hagués donat.
0: Per això me la van donar, complerta. I aleshores vaig anar allà i jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... I vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I vaig creure que als Estats Units era... És que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic... o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I, de fet, he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
1: Als Estats Units.
0: És evident.
1: Però
0: ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets... que els... És evident que el Ronald aquest, el Trump, és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
1: Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
0: No, t'estic defensant... T'estic dient que jo, en els 18 anys, 17 anys, vaig estimar els Estats Units. I a més tinc un familiar que viu als Estats Units. Que després, quan vaig tornar ja, que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atreçats, com Rússia. Perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta.
1: Clar.
0: Perquè els alfabetitzats pues, tots fan el mateix.
1: Però l'idealisme també era molt important, perquè tu, l'idealisme... Tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
0: Però això no era idealisme, això era una... És a dir, el privilegi...
1: Encara tenies la flor a la mà.
0: El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el resta de la vida. Ara, després, he vist que això no xuta.

0: Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
1: Jo en aquest viatge...
0: aquest viatge al voltant del món, amb una amiga.
1: Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ell havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però... i, a més, fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi, la volta al món em va fer veure la pobresa del món. I vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de ser no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
0: una
1: important.
0: ONG.
1: Una ONG que a Alemanya està molt... dona el 75% del 20%, perquè tots són diners, i a més això dels ONGs no ho vull... Però bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure, era la pobresa

0: d'Àsia en aquell moment era brutal.
1: Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
0: Sí, el mar, i ho segueixen. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu, aniràs més aviat, però jo et segueixo, es diu La sinceritat del mar. Mm-hmm. Jo crec que el mar és molt sincer i l'estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
1: És tot perquè quan tenies 3 anyets sí. I estaves a Cala Montgó...
0: Sí, nadant sota.
1: Nadant, i com sí. Aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nadar.
0: Sí,
1: pràcticament.
0: Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí.
1: Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de l'estat espanyol.
0: Sí, I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres del Cousteau o del Hans Haas o dels tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
1: No eres dona de nadie i, a més, eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo a la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
0: Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la Fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà i vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no amb una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. Jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? Jo estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè eren, bueno, nosaltres érem una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia, i quan va ensenyar una carta del bisbe, bueno, grandes honores. I aleshores vaig entendre que la guerra civil la va guanyar l'Església, no el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que havien... estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots estàvem, tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica. I l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder. Segurament el més gran del món.
1: Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix. No. En el sentit de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes... per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món absolutament masculí, et diuen no et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
0: Sí, però a mi això és que em fa riure. Però és que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... La pregunta que tu em fas, dic que eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
1: però
0: jo no tenia...
1: Però tu els feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
0: Ah, jo no sé, ells, jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però és que m'importaven els homes. És
1: que no t'importava res.
0: Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no els vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava
1: a veure, a veure.
0: No, a disfrutar. És que, per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Vaig dir, pues és l'èxtasi. realment és tan meravellós que no, que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no, que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, doncs em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno, és,
1: tot i així van haver moments difícils perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
0: A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en El mago i la reina... Quan,
1: que és un dels teus llibres.
0: Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan diu, però oi, Mercedes, si estuviste a punt de morir, i és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com sí. El que volia era fugir, però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
1: O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió
0: una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant, era a l'aigua araneta, i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això, i a més va voler fer la foto.
1: Portava una corda que anava lligada a la mà,
0: sí,
1: a la mà de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí, del xico que estava, sí, a dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
0: Per immortalitzar-se.
1: I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto, gairebé moriu tots dos.
0: Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda.
1: I va pujar cap amunt.
0: Sí, jo
1: però vaig... Però eres tu la que et quedaves allà.
0: Claro, evident. Mm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí... Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, doncs m'han convidat, com que necessiten... No hi ha dones, que les dones... Doncs,
1: no. Home, sé, perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme a l'any 55, que em sembla que és quan fas, sí, la primera immersió, que sobre el neoprèn existia, Antònia, no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
0: No, sóc l'única.
1: Clar, és que ets la primera i ets l'única.
0: Bueno.
1: M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú, a alguna altra dona,
0: sí,
1: a,
0: no,
1: a fer inversions.
0: Sí, després va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un liu.
1: Clar, però en aquell moment no, tu vas ser allò, la salvatge.
0: No, normal, jo crec que
1: la primera.
0: Bueno, per la cronologia.
1: Per la cronologia i també, jo crec,
0: lloc.
1: Per l'ímpetu, pel lloc, per les, sí, ganes i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
0: Això no m'ha importat mai res. Eh?

0: Barbara Streisand i aquest Woman in Love. Ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
1: És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
0: N'hi ha 3.000, no ho sé, ara, sí.
1: Bueno, a mi em va fer recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em van fer, quan el, em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
0: Sí, no, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons et porten a llocs.
1: Sí, això, no sé si és aquesta,
0: però... És Woman in Love, Woman una in... senyora enamorada.
1: Sí.
0: Tu has estat molt enamorada? Sí. A la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
1: No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No ha anat bé, això.
0: Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho, com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia. Malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia. A veure...
1: Això és la realitat.
0: Això és la realitat. Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
1: No, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra de la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. Mm-hmm. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
0: Però per què creus que no...
1: No, aleshores, la maternitat...
0: Que per sort ets una mala mare.
1: És que... No, jo crec que totes són males mares, afortunadament.
0: Però ningú ho reconeix.
1: No, és que... Realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
0: Què vol dir anar-te malament amb els fills?
1: Per exemple,
0: bueno, vols dir que no estarien satisfets o no estarien prou contents?
1: No, a veure, jo, per mi una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... Aquí, quan vam tornar, o sigui, jo tenia dos fills, i anàvem a viure amb un barri obrer. Què passava?
0: Per què vas decidir això?
1: Perquè volíem fer la revolució.
0: Volia fer la revolució.
1: Sí, però Espanya ja havia canviat, la dècada dels 60.
0: És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a Nou Barris.
1: Absolut, jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a Nou Barris. No, tenia cap pis.
0: I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a Nou Barris?
1: Perquè jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... Vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, que guanyaria la càtedra i jo quedaria sola al poble. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats. Vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
0: Com es deia aquesta escola?
1: Pues no t'ho sé dir, però era Verdun. Uh-huh. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo ho tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials, i a més es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
0: Alfonso
1: estava...
0: Comín.
1: Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir, fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mor en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelai, on deixa el seu pis. I aleshores jo havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I, amb el meu pare, vaig anar al carrer Pelayo.
0: Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
1: No, al revés, els he donat massa.
0: Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
1: No ho sé, no, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
0: I què creus, que no han sabut aprofitar?
1: No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, jo ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... Però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
0: No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament sí, seria sí, una mala mare.
1: Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Speitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i va anar a viure a Sevilla. I també molt catòlics i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, hem fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i si els donen els homes els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és... bueno, que és evident, que, i a més és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills, i clar, és una bestiesa.
0: Ja. I tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
1: no,
0: al principi.
1: No, jo a casa sempre vaig estar amb ells, sí. El que vaig ser, potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-t'ho.
0: Però has fet carrera...
1: Però vaig trigar 10 anys, Des de que deixo. O sigui... Des que deixo la universitat, faig la primera que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren pels aires, i el Vicenç els para. Ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès aleshores. I després estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres al poble, al Clot. I aleshores, en casament, vaig a París i... També treballo, sempre he treballat.
0: Molt, has treballat molt.
1: Perquè el treball és el millor de la vida.
0: Sí.
1: Claro, fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'estàs passant bé ara.
0: Sí.
1: Va, hombre, què faries si no treballessis? Sí, sí, un privilegi treballar, escolta. El meu pare deia que jo pagaria per fer el que faig, era metge, que això és de vocació, doncs periodistes és igual.
0: Tu ara parlaves dels fills.
1: Sí.
0: I com has sigut tu com a filla?
1: Com
0: has estat tu com a filla?
1: Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort que una amiga de la infància... Però d'abans, jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós. I la meva germana roba i la justícia ni la mata. I jo sóc fantàstic. Una cosa meravellosa.
0: Es diu Èdip, d'això. O Electra, en aquest cas.
1: Bueno, sí. O sigui que jo crec... mor el meu pare... Jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres... I la pregunta teva és la família, com és la
0: com
1: meva...
0: Com eres tu com a filla?
1: Jo com a filla, pues, era, pues, com a filla...
0: Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, sí. Això és una llavor que ja s'ha fet abans.
1: Sí, s'ha fet abans. Pues jo
0: o sigui, ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
1: No, jo crec, per el que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare... i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciat, però la justiciaven perquè l'havia robat no sé què, que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
0: Això amb 8 anys, eh? Sí. Ho vas escriure?
1: Sí. I aquesta altra amiga ho va guardar, jo ni me'n recordava. I passen anys, li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell, ho llegeixo i és exacte. És exacte el que té.
0: És aquesta la història?
1: Sí, després, jo a partir de l'any 70 entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'editori, quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. O sigui que és una... I el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final, jo crec que ell al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenien que ser de Convergència.
0: Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
1: Molt.
0: I a més, fins i tot vas escriure una biografia
1: boníssima,
0: mà amb l'Esther Tusquets.
1: Va ser l'any millor de la meva vida, perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia... Bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes. I mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes. I jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era important. Però ella callava. Però la seva presència no els deixava tots. El Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava... I aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu... No es diu ni una mentida, eh? Es diuen moltes veritats que en censura... No sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica, eh? I sí, va ser un rellibre fantàstic que el van censurar. Això és una vergonya.
0: El van censurar des de l'editorial?
1: No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall. Quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien. Mm. I no, van guanyar els polítics. I he posat costat amb costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més texta al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? L'Uva pel Pasqual.
0: Què és què era l'Uva pel Pasqual? Resumint, eh? Perquè ara...
1: Resumint.
0: Perquè és un llibre...
1: No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic. Sí, sí. Ell volia ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent, volia
0: això
1: ser...
0: Això ho té, això ho té.
1: Això en el llibre no, ho han tret. Uh-huh. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
0: El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
1: sí,
0: que va morir.
1: Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Uh-huh. Sí. Bueno, ens van fer una causa criminal, ens van posar per ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.

0: Home, sentir la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar, Gene Regret Rian.
1: Oh, aquesta sí que és la fonamental.
0: Aquesta, jo no m'emparadeixo de res.
1: No, de res.
0: De res?
1: De res. Va de gel i souvenir. El que et vull, el que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
0: És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo què sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones de Beijing.
1: Sí.
0: Has estat a moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
1: No vull aparèixer.
0: No apareixes moltes vegades, però no et fa ràbia?
1: En absolut. No. De cap de les maneres. Perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una... Penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir una vegada, la van... Vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon. Va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix. L'èxit dura un segon. El dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
0: Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
1: Sí.
0: És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè et vas fer les teves renúncies, però vas acabar arribant.
1: No, jo no volia ser catedràtica.
0: No volies?
1: No, de cap de les maneres, perquè... Això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, que em porto el mar. Jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees. Som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç.
0: Vols
1: perquè
0: quan...
1: la coneix per dintre, sé el que és la universitat.
0: I perquè quan has tancat la porta de la classe t'has sentit lliure.
1: No, la classe també.
0: Dins de la classe.
1: Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
0: I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
1: El més... Fins ara creia que el més important era ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
0: La conversa és molt important per tu, perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral. Ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper, però
1: no.
0: La paraula hi passen moltes coses.
1: En el paper no hi ha res. Res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no, no hi ets. No pots existir. O sigui, també és necessària la soledat i tot el que tu vulguis. Però el diàleg... Jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar. Després hi ha el parlar. I després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
0: I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
1: Jo crec que l'oral... és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això es matitza...
0: L'altre és una elaboració.
1: Afortunadament. Perquè, escolta, si ens tinguessin a recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.

0: María Dolores Pradera, El Rosario de mi Madre. Què, aquesta cançó?
1: Més fantàstica. Ho diu tot.
0: Ho diu tot. Parla de la mort, també. Hi penses, sí, amb la mort? Quina relació hi tens?
1: Bueno, jo crec que no existeix.
0: Què vols dir amb això?
1: A veure... És una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lío.
0: Que bon aquest.
1: Entens?
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo és que encara puc parlar amb la gent que és morta. No ho sé, és a dir, que penso de la mort. No hi penso. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sol en una cova marina on tot era fosc i hi havia un mero que jo volia tocar.
0: Un peix, eh?
1: Un peix gran.
0: Sí.
1: I no el veia, i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vas pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vas pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
0: O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
1: Aquell dia vaig aprendre... que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat al mar.
0: Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
1: Super.

0: Violeta Parra, tu t'han donat unes quantes de coses a la vida i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
1: A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim. Les dones hem... Jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
0: Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
1: No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
0: Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer, moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres el punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Sé que veu de sortir del llit. Heu de tenir en compte que, si ve a primera hora del matí, hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia, que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: Maiol.
1: És fàcil, és fàcil.
0: Molt fàcil, el que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, ho hauríem de cantar, ho hauríem
2: de cantar. Coses que han passat aquesta matinada, com el Líban i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-li donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
1: no em ve,
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual es refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Come on.

0: ara desvelem el secret. Qui va dir aquesta mítica frase de la pel·lícula Gris?
1: La Rizzo.
0: Rizzo, Àlex.
2: Home, conec la pel·lícula, sí.
0: Segons Marta Viana, Risto.
1: La Risto.
0: Ahir algú del programa diu, sí, la Risto.
1: Però era una brometa, no?
0: Era una brometa.
1: Sí, la Risto és la millor. La Rizzo.
0: You're the one that I want va ser la cançó més coneguda i popular, una d'elles de la pel·lícula Gris. Si fem una mica de memòria, explica el moment en què els protagonistes, Danny Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Danny va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
3: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
4: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però, clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa de la cafeïna.
1: Incentives, no?
4: Incentives, sí.
0: Incentives.
4: Exacte, com
0: no
4: passava, com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a exemple...
0: Que fossin la cafeïna, anuncis del cafè.
4: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira, abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
1: Sí, sí, sí. Consum
4: de cafeïna, no?
0: És bastant probable, però a mi em treuen el cafè i deixo el programa,
4: fins
0: també t'ho dic,
4: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
4: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira quan... que la Lady Gaga, bueno, necessita cafè, aquest home.
4: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatge és que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
4: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no
0: però
4: és el vital.
0: Però cafè sant, no?
4: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les poques coses...
0: Molt bé.
4: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
4: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals,
4: per exemple. Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
1: O un matcha de sobte.
0: Per exemple,
1: no sé.
0: Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
4: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, de 12 a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure,
4: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
4: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
2: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
2: Ens situem a Louisiana, a estat del sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i, en lloc d'aturar-se, va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i, a més, van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
0: Que estrany.
2: En aquest moment, l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera, després de sortir del pantà, i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara, perquè quan va tornar a saltar al pantà, no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caimà. L'home borratxo s'enfronta al caimà i en surt amb ferides als braços.
0: No m'ho puc creure. Només.
2: Tot i això...
0: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
2: Sí.
0: Va, el caimà no se'l va fotre, eh?
2: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
0: És tot tant de pel·li americana.
2: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caimà que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
0: El caimà.
2: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
0: Uau, encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
2: Imagina't.
0: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
2: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
0: M'encanta.
2: M'encanten els americans.
0: Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
2: Espectacular.
0: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
2: També sap que ha de fer una mica d'espectacle i ho escriu.
0: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
2: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
0: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
2: O de saltar el pantà.
0: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
2: Pocs.
0: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
5: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
0: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio. Per cert, també l'emissió conjunta per ICAT. Aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
5: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a d'altra banda, de l'oceà, no? Doncs els horaris, evidentment, aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat, evidentment, a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera, doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent, doncs, no hauran d'anar a treballar.
0: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
5: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar

0: Bueno.
1: Esperem que no vagi de gats el motiu que té Ot Serra per saltar del llit aquest matí. Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia, matiner. És un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Òscar Puentes, el ministre de Transports.
3: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
2: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
1: 10 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
0: Fort.
1: És que... Com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau?
0: Doncs presenta... Ai, batega...
1: Què dius? Per es presenta... Es presenta...
0: Presenta'm la bategadora.
1: Bueno, mare meva! Com has notat aquests de gats, filla?
0: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
1: perquè
0: presentadora...
1: Perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
0: Un gatet. M'ha agradat, això.
4: T'has sentit identificada.
1: Vinga, va, va, sí. Bueno, a veure, va, parlem amb Patrícia Pardo.
0: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papallaó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
5: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
6: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
5: A punto, ayer no, yo lloré muchas veces ayer.
6: En el escenario.
5: Sí.
1: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patrícia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
0: Què vols dir, un altar?
1: Van fer com un altar al camerino.
0: Ah, sí, eh?
1: Vale,
0: no t'està entenent. Què van posar-hi?
1: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
0: Que fort, eh?
1: Suposo per començar a resar abans d'aquest acte.
0: Del
1: home,
0: show.
1: Tinc una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones...
0: No, no,
1: impressionar,
0: eh?
1: Moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
0: Tantàcia, hi ha molts comentaris últimament sobre aquests dos.
1: Sí, sí, com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Fit. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
0: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora al nou programa LOL, si te ríes pierdes. Ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
1: Vinga.
0: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura i Xavier del Tell. Un any després el relleu el va agafar...
1: Boníssim.
0: Carolina Iglesias i Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez, amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
1: Ara.
0: Jo, Georgina, com li deies?
1: Jo soy Georgina.
0: Tres temporades. I que deixava...
1: Enganxadíssim, també t'ho
0: dic,
1: enganxadíssim al reality.
0: O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar a perles com aquestes.
7: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
8: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendía bolsas hace un momento.
7: Y yo le iba a decir, pero chica.
8: Chica.
7: Pero chica, yo le iba a decir, mira, perdón, antes los vendía y hoy los compro.
0: Es que claro.
1: Ai. És que diria tantes coses...
0: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
1: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
0: Però pot ser. I us imagineu que és una superpresentadora?
1: Jo, de veritat.
0: Jo, de moment,
9: no ho poso en dubte.
0: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
1: No, mira, la Dulceida ha estat
0: perfecta. La Dulceida,

0: a la gran cita.
1: Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, senyor, per favor.
2: Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
3: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem picat en un lloc segur, a les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
2: Vinga, també l'Ara, carinyo.
0: També vam viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
4: Ara mateix la porta continua...
5: Torta. Ara l'alfombra no quadra.
4: No quadra amb l'escalera.
5: Hem de moure tota
6: la catifa vermella
7: i l'avió,
6: perquè no està alineada amb les escales.
2: No, la imatge que estem donant, no. De veritat, eh?
7: És lamentable.
2: Això costarà molts anys, de reparar.
7: És lamentable.
6: Estem quedant molt malament.
2: Home, el món ens mira. No, ara, és que ara sí.
6: Ara sí.
2: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
5: Tot mal.
0: Va ser boníssim, això.
2: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
0: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
8: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
2: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: I què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí. No,
0: mare mira, meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina,
0: però,
1: no?
0: Però quina bestiesa.
1: I 17 premis Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, pots saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir o sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sense dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma. I que pensem.
0: Que aquest a l'equip del programa sí. A vegades ens costa pensar, també.
3: Una mica impulsivets, som.
1: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està Totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: Que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes, pelmes, Lara.
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga, dimecres. Va.
3: Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti, i de Sevilla al món avui 10 de juny també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
3: No m'has posat cap brometa amb Mojinos Escocíos. No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó 14 a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
7: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: Es fa coincidir amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
7: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs, el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
7: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb els joves aquí.
7: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també usant la llengua catalana la seva sensibilitat cap al país. No?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
7: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
7: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
7: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
7: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries aquest any. A més, han de saber que es fan controls en detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
7: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
7: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
7: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes...
7: Aquests astronautes d'Artemis.
0: Canta! Sí. Aquesta és la notícia, del dia per mi.
7: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
7: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts, no van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament, Maria Fernández Noguera també, molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Can Elias, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
15: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
15: I el periòdico Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
15: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
15: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
15: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
15: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula Els ateus estem passats de moda.
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
15: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui, on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? I que potser és un joc de paraules.
13: Massa ràpid, massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que sempre veuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez, o, per exemple, el Valle no se toca, ho recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'hi agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossant.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel de, i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades.
0: Ah, sí,
13: lleials a tota Espanya, explica el periódico.
0: M'encanta. Compte si us enamoreu d'algun gironí o una gironina, Manresa, Manresana, Barceloní, Barcelonina.
13: I hi ha gent, eh? Entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Tot està, els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta als correfocs.
13: Sí, el Vall de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%. No és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Ah, quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, sí,
13: vull dir, gaudim dos cops, vull dir.
0: Hem nosaltres amb les llumineteses aquelles. Exacte. I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona o de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols. Ho anim aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que, com a molt, arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseum, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. Això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música.
0: I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el Festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la Sala 2, on es vol donar doncs, la benvinguda al tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de sis del matí, en dos minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
16: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S, en espanyol, no s'articula a les llengües, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol, la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant ara un català xafallós, perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les llengües. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen. Examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home llau, que ve de tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Maiol Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les 2.
18: Especial fins les 2 per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte de la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no ho diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint xicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, eh? Que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, t'he de dir, eh? Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: està
18: a anar.
0: Està bé, està bé.
18: Era... Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc, eh?
18: I amb els xicharrones ja n'hi dic.
0: De conya, exacte. De cop i volta, escolta, amb una esquitxadeta i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però jo mateix, deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò té de la, eh?
18: Han de tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec
0: entenc
18: que no en té una única.
0: No, no, però... Deixar la qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Ah, no, si no te'n vas, si et quedes amb la nada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions, milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions. Quants, a veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions, 3 milions. La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt, eh?
1: 8, 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: És que 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però... però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament, ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte. Tan a prop com estàs de comprar d'una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que has tingut entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10, ens hi apropem més nosaltres.
1: És
18: el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més...
1: A Sara,
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, país. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans, 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc, clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
20: Sí.
0: Sí? Estàs còmode?
20: Sí. Sí.
0: T'agrada presentar l'Estat Passant? Sí.
20: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil.
20: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
0: Ah. M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
23: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
24: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
25: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot. Ah! Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Bé, doncs escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures.
26: Però ja pujarà, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
27: Bon dia.
0: Com estàs?
27: No sempre, eh?
0: Oh.
27: Tinc un amic que s'ha pres una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
27: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, és que has de vigilar amb això. No hi ha que el riu.
27: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
28: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
29: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el papa, que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el papa.
30: ¿Lo pudiste ver de cerca?
31: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
30: ¡Qué bien!
31: O sea, que la iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
30: Hombre,
31: cultura,
30: claro,
31: de entretenimiento.
30: Desde luego.
31: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
30: Claro.
31: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese
30: señor. Sí,
31: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets
1: si
0: cristià,
1: volem,
0: no? I que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho que cada vegada que xerra puja
1: exacte.
0: El pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
32: No t'han invitat a ti a saludar al papa? Han invitat a muchas figuras, así.
33: No me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, que... Cualquiera que le plante cara a este energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
34: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
3: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
3: Home, totalment, allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
3: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria Eva i Òscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
3: Exactament.
0: Molt bé.
3: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
3: No, para siempre.
0: Molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
3: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
3: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop i volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
3: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no saps.
1: Òscar,
3: coses i... D'on t've l'amor no ho saps mai.
1: Clar.
3: A vegades arriben, sí. Això I... m'acollia ja ara, és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
3: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor, i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
3: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Vine al mercat, reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
3: Bé, que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
4: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
4: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
4: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: això. Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat
4: bon
0: per
4: dia,
0: la muntanya?
4: Bon dia. No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques.
0: Les vaques
4: que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh?
0: Ah.
4: Nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
4: però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Però per què més en compte, Eloi?
4: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a...
0: Atacat?
4: Sí.
1: Però són agressives?
4: Terrestrials, no? És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles, i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre, però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca, així que és una mostra d'això, que s'ha d'anar en compte, sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància, la clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca, hòstia, vaig intitular, tu.
4: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Vian, Elena García, bon dia, estimades.
1: Adéu,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
4: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu. I avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada a la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
4: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
6: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
6: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
6: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques, sempre. Sí. Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio, Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres, 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pol. És un dels actes amb més accent social del pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A 8:15, gran acte del viatge d'allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: A l'any Gaudí, el papa és aquí. A l'any Gaudí, el papa és aquí. A l'any Gaudí, el papa és aquí.
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Selles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a 11:15, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de 11:00 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a 2:00 i a 12:00 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a 2:00 del migdia i a partir de 7:00 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França, ha vingut a Catalunya i altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's a Londres exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Busten Femme o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6:07 del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Passem l'actualitat. Al papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir 2 parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals com la d'Àlvaro Soler i Alfred García i la segona amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
4: La vetlla de pregària va acabar amb Sergio Dalma i els escolans cantant amb Dones Força i també el Virolai, preludi de la visita a Montserrat, que avui farà Lleó 14. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fidels, famílies i grups de parròquies de tot Catalunya van omplir les grades en un ambient intens marcat per la música, la pregària i una forta presència de jove Cèlia Forment.
6: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
7: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona.
6: persona. Ojalá aquest espíritu protegi a tothom.
4: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
7: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
4: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació.
4: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels, que tenen una reserva per veure el pontífex, i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
2: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
11: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
12: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
13: I ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat, i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
2: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
0: I el punt àlgid de la visita de la papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
2: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brians 1, on es trobarà amb una 80 d'interns.
0: Montse Poblet.
14: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
15: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
14: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
3: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
0: Albert Prat.
16: El govern està satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
17: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
16: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
0: I a l'altra cara de la moneda...
18: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca la llibertat de consciència!
2: Visca! Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
0: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
2: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre el Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
19: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
20: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
21: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
2: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:02 del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més al Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
22: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
23: I des de
1: desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.
5: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
22: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
6: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
23: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
0: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
3: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
0: Washington, Oriol Serra.
24: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
25: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
24: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio.
0: Passen pràcticament dos minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
3: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
0: Maria Costa.
26: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
27: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
28: M'ha semblat un regalet, la veritat.
29: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
3: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
26: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
30: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
26: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
0: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
3: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
0: Roger Santaló.
31: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
32: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extraordinàries.

0: veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
1: Londres, Quim Olivares.
2: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
3: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
2: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és a Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
5: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
6: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
5: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
1: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
5: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
7: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
5: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
1: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
0: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera. Qui sí?

0: Rosana actua avui a Barcelona. Ho farà per inaugurar el cicle de concert del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Ricardo Darín i Andrea Pietratorn al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins al dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Just...

Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una

0: feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals a la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafa Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats, ens trobarem els jutjats. Perquè, escolti'm, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid, que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez, i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre el Beloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera, i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu, Ferencváros i Mataró, Olympiacos.
1: Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar, ni que sigui durant un dia, que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que li era la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa, i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
9: Skoda.

0: I avui canalies cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

I a Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment, us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó XIV va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú estigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat. Hem parlat també molt de la necessitat d'acollir.
0: Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i l'informe publicat per la gent de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera avui amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vella a Montjuïc, i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa en encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada, i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. Hi ha El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz, i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones i també el Pirineu hi quedaran força núvols i, en canvi, a l'oest de Catalunya en general farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora a tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: tal hola, papa, aquest hello, déu-n'hi-do, Canalies? Amb què ens despertes avui?
1: Però així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, ai, molt bé, Òscar. Però on us vau conèixer?
2: Pues ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas a dir que vas a treballar a carnisseria com a la germana, o sigui, el germà i
0: treballes. Taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder, Whisky...
0: Sí. I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic, i també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada d'havaneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó, de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'intèrfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir, fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'intèrfon.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs d'aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa i els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estatunidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: L'Inca. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El Pavelló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Després arribarà en papà mòbil a la sala de família, on va anar a ir a la Torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el Cremallera o l'Eri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita, pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Alma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa, amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Bruna.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que n'augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudents perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai, en espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
22: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
23: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
24: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escomosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
25: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, a tant a Catalunya com l'Estat.
24: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
25: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
24: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a la arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
23: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere, i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí, que aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
23: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
27: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
28: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
27: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça, que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Xostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
28: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
27: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
23: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
29: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances,
3: ampliar la presencia de la danza a la ciudad y al territorio, construir nuevas formas de trobada amb artistes, públics i comunitat.
11: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga, i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atleti de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez, i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
5: Les competicions femenines de futbol no interessen, només les van a veure familiars. El Barça femení omple Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que escripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que dalt de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern. Un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ulla com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui. En canvi, a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs nuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Evitem el soroll.
30: Ens allunyem de les estridències.
29: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
30: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
31: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
29: Un informatiu sense presses.
30: Per donar context als grans titulars.
31: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: Ara estàs a l'estat passant, també?
34: Sí.
33: Sí, estàs còmode?
34: Sí. Sí.
33: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
34: Sí, estic còmode perquè treballo poc.
33: Clar, és fàcil.
34: M'ho passo molt bé, en general tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
33: I... M'ho imagino, jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
34: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
32: La Renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
31: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Programa especial per la visita del Papa a Catalunya. A 9:15 comentarem la vella multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez. A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa. A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brians 1 quan hi arribi Lleó 14.
23: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat, amb connexió a diversos punts del monestir.
1: Des de les 6 fins a les 2, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
2: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització.
13: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar per les cales mecàniques.
14: Marxa atrás, tira atrás!
13: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
15: I que sigui l'escala el que s'adapti.
13: Jo faig, com vaig dir, no em van ficar.
2: Mira.
13: Reacció, que l'avió ara ja està...
2: Ho clavarà, la posició... Ui, s'ha passat de porta. S'ha passat de porta.
13: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
15: Hi ha dues escales.
13: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs.
14: No han queixat bé, eh?
15: Mira.
14: Ai! La porta no està de tot.
15: O tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre,
13: eh? Això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria d'haver sigut al revés. I veiem les escales que no estan...
14: No està centrat.
15: No, és que no podrà sortir. Estem fent el ridícul. Estem fent el ridícul.
16: Com sempre.
15: La porta de l'avió picarà amb la brana.
13: Encara aprovarà la sanitat pública.
2: Avui, cap a 12:45, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
17: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Menys a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
18: Estic molt content, perquè ara tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el Papa! I també alegrem-nos que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i del Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, a l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres, doncs, que al final doncs vingui a visitar un centre penitenciari, no? I, per tant, el que se li transmitirà, almenys per la meva part, no?, és que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14 i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de 9:00 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: Alan Gaudí, el Papa és aquí! Alan Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Cambrians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a 11:15, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Verdagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que l'Ordal a l'Alt Penedès el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca el Pallars Jussà es pondrà a 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dia clau.
3: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan falten 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
4: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
5: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
3: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 11:45 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
6: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: I ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
9: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, al Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
3: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
3: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa, que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
10: El govern està satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida d'emigrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
9: Les que van ser a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
12: Ara sí, rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
3: I aquest era el moment en què entrava amb el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.
13: La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troi a tots ballant.
4: també moments més litúrgics, el papa va demanar als catalans que es converteixin en constructors d'unitat i d'acollida.
2: Per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tots, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: Molt familiar.
9: L'ambient que es respirava ahir a Montjuïc.
0: Cèlia Forment.
4: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
14: És molt emocionant veure'ls tan bar aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
4: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
15: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església. Ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
4: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
16: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
17: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
18: Connecta molt amb la nostra generació.
4: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes.
3: També hi ha qui ha aprofitat la visita del papa per protestar-hi.
19: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca la llibertat de consciència!
3: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
0: Incertesa.
4: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes de Bahrein i a Jordània.
9: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
0: Washington, Oriol Serra.
20: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
21: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
20: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 280 milions d'euros.
3: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: Funciona.
4: El servei de Rodalies aquest matí després de les dues aturades que hi va haver ahir. Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
22: Davant d'aquesta situació i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
0: De ressaca.
9: Després de la visita dilluns del papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. 9 cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
0: Investit.
23: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
3: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu. El segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
0: Segon dia.
4: De la selectivitat, avui exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana. Ahir, castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
24: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre. Són bastant fàcils.
25: M'ha semblat un regalet, la veritat.
26: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
0: Avui, Rosana. Yo soy la tierra de
3: tus raíces. Actua a Barcelona per inaugurar el Festival Blau Maria al Port Vell. El concert serà 9:45 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per al concert.
0: I gran innovació.

0: ahir al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
3: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
2: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
5: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
4: I superiors.
5: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
6: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
5: A les 8, debuta el Joventut a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala, també finalista de la Lliga, derrotant l'Inter.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, Masquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Cua aquesta hora a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
10: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
12: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
10: Mireia Salà.
13: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
14: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
13: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
15: La magistrada d'arxivar el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
10: Badalona, David Àngela.
16: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
10: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
12: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
10: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja Llarga. llarga de Cubelles.
15: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
10: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riu Primer.
12: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
15: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una

0: Ja bufo.
1: Bufa! Bufa!
2: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara foto destacadíssima i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona, i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz, i el periòdico que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 1, 14, 22, 39 i 48, i els sols, el 8 i l'11.
5: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
8: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
7: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
8: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas,
7: no,
8: Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui

0: dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: A 4 minuts per 2:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer ella, el 14, al Bernabéu.
3: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a León 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demane.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
4: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
8: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 2:15, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
10: Bon dia, el papa, un altre dia.
11: Bon dia i bona hora.
12: Alan Gaudí, el papa és aquí.
13: Vinga, va, home, sisplau.
10: El papa segueix sent el protagonista de l'actualitat, avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut amb papa mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
14: Déu faci que tot vagi molt bé. Que Dios haga que todo vaya muy bien.
2: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
14: Home. Bon dia. Buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté
10: escolti,
14: con vosotros.
10: Tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
14: Pues mire, se lo agradezco. No sé para qué utilizamos dos lenguas.
10: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio. Quan dic que no cal traduir, vull dir al castellà.
14: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
10: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La Carta Dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No me n'estic enfotent, no.
2: Avui té per davant un dia molt intens al costat del papa.
14: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
10: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
14: No van veure el xou de la catifa vermella?
10: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el papa baixés una mica tard a l'avió.
14: Vaig cagar en algo gordo. Sí. El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
10: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Em dones força.
14: Sí, jo soc més de bailar pegados, però va estar bé.
10: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
14: Sí, sí, però li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano.
10: Sí, sí, molt estressant. Clar, segur que ho entenia.
2: Parlem després, senyor Mella.
14: Aneu-vos en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
10: Sí, en el vostre esperit.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són 2:15. dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
16: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tots, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
15: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta del Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

0: De fet, el Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15 recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló i a 8:15 gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de les 9, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres, amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: partir de les 10, Sergio Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife. Avui debuta la penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions al Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol, divendres clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia i a Rodalies. També hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... obrim i connectem amb la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
6: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar el papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
7: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
6: A la Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
7: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
6: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
7: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els retreia.
6: Al País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
7: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
6: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol, amb referències a l'escola de Salamanca.
7: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
8: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga, i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres, les crispetes.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a Carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia. Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelgo Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Vall de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin ranking lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tot Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és Nadal a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any. Gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell.
0: Vinga.
19: A banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
18: Ah, sí,
0: a lot,
18: sí,
0: no?
18: Sí.
0: Val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pol Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban. Mònaco va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
6: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic a aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. 5 dies aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten 2 setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El galàctic impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia, una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic.

0: El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...
1: Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción.
0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries. El País parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
2: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
3: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un víter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quin calleta. La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
2: I aquí fa anys avui, Canàlies.
4: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró, guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
2: 70.
4: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
2: 56.
4: Sí, senyor, clavadíssims.
2: Natural.
4: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcórrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri i 20 que es diuen Astèria. Astèria
2: Col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
6: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
2: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
8: Alany Gaudí, el papa és aquí.
9: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: No he tingut mai cap dubte que mostraria usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país.
12: Visca la laïcitat! Visca el lliure pensament!
13: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
14: Escolti'm, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
15: Acció de tornar algú, especialment a l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
2: Cap de tur.
15: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'imperi otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
2: Pantomima.
15: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
2: Posem-hi a tres xifres, Marc Jurado. 100.
16: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí, tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia trobat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
2: 20%.
16: Els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12%, segons el departament. Sigui quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
2: 4.
16: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són 3 nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
2: I ara el veig, 3 imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta, que és a l'escenari de l'Estadi Olímpic, dona l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
17: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant abarcar així la polèmica lingüística.
2: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles. Sobre la taula, molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons un gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
17: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
2: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí. I la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
18: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. La nova ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol, però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
2: I això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
21: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real. Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gava Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
1: I pot ser tot això sent professional.
0: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
23: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú, i a la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i, finalment, el Temple de Gaudí.
2: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
24: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
24: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
2: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
23: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
25: Una benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
2: A Madrid ha acomiadat el Papa. El Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
24: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
2: I segon dia de selectivitat.
23: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
26: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
24: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
27: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podria arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
29: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manuguis.
2: Manuguis, bon dia! Com estàs, Manu?
31: Bé, i vosaltres?
2: Bé! Molt
31: bé, gràcies a Déu.
32: Tot bé?
33: Sí! Vigila,
2: que vigilaràs.
32: A qui truquem avui? A qui truquem?
2: A l'Àngel.
33: No, la Mònica i la Maria.
2: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
33: Ara. Ui, ui, ui.
34: Digue'm.
2: Mònica.
34: Sí.
2: Què tal?
34: Hola.
33: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel, del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
2: Oh. Yeah.

0: Mònica, Maria, que tingueu un fantàstic dimecres.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de la ràdio. Fins demà, Manu.
2: Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El papa Lleó XIV afronta avui la jornada central de la seva visita a Catalunya. I ho fa després d'una vetlla multitudinària ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 40.000 persones s'hi van aplegar per escoltar-lo, en moments de gran complicitat, com per exemple l'actuació dels castellers de Vilafranca, que definia així l'arcabisbe Omella.
1: Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana.
0: O també amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat. La cultura hi va jugar un paper important, però el pontífex també es va mullar amb la part més dura de la realitat. Va beneir 33 ambulàncies destinades a Ucraïna, acompanyat de Sor Lucía Caram. I un cop a l'escenari, va llançar una denúncia contra la violència masclista. Lleó XIV també va alertar sobre els problemes de salut mental entre els joves, especialment la depressió i el suïcidi juvenil. Realitats que hem comentat sovint també en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio. El papa va qualificar de malestar invisible i va reclamar que siguin prioritats per al sistema sanitari. El discurs va demanar, en definitiva, un país acollidor per tothom, i aquest matí el papa puja a Montserrat, on pregarà davant la Moreneta i dinarà amb la comunitat monàstica. Una cita que, com dèiem ahir, és una oportunitat també per continuar avançant en aquesta reparació de les víctimes d'abusos del passat. A la tarda, la comitiva vaticana tornarà a Barcelona per un moment també històric, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és l'agulla central que ja corona el cel de la ciutat. És la torre d'església més alta de tot el món. És una fita arquitectònica, però també un testimoni espiritual del gran mestre Antoni Gaudí, un dels catalans més universals de la història, no tant en vida, sinó pel seu llegat. I per això, l'acte d'aquesta tarda és el millor homenatge possible pel seu centenari. No només a l'arquitecte reusenc, que va idear aquesta Sagrada Família, sinó també a tot el país que l'ha anat construint. Generació rere generació. El temple és una obra col·lectiva de tots els catalans. És la cara més internacional de Barcelona. I, per tant, tots ens podem fer una mica nostra la benedicció del papa. Representa la trobada entre la nostra identitat i la resta del món. En un món fragmentat, la cultura ens permet asseure'ns a la mateixa taula. Ens permet compartir. Ens permet dialogar. El papa ho comprovarà tant a Montserrat com a la Sagrada Família, dos llocs que constaten que Catalunya no és ni vol ser un país tancat en si mateix. Som anfitrions universals, capaços de parlar al món sencer a través d'una gran obra, d'un gran temple com la Sagrada Família. I avui, a través d'Antoni Gaudí.
2: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia. Avui és dimecres 10 de juny. Hem començat el dia amb petits ruixats i temperatures fresques. Hi ha 12 graus a Cornudella de Montsant, 14 graus a Olot i 20 graus a Viladecans. Avui aquests ruixats es mantindran durant unes hores més fins a les 10 o 11 del matí, tot estirar a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona. Després ja s'allunyaran, però sí que quedaran restes de núvols en aquestes zones i també el Pirineu. A la resta de Catalunya, comarques de l'oest, Lleida, Tarragona especialment, s'obriran grans clarianes, farà sol i la temperatura pot pujar fins als 30-31 graus. En canvi, els llocs ennuvolats no passaran dels 25 o 26 amb tramuntana a l'Empordà. Demà sí que farà més sol, potser amb restes de núvols al nord-est, i a partir de divendres tindrem una pujada marcada de la temperatura.
0: I en aquest dia tan important per Catalunya, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya és a tot arreu. Lleó XIV acaba avui la seva visita en aquest país amb una agenda carregada d'accent social i amb un elevat simbolisme amb les visites de Montserrat i també la benedicció de la Sagrada Família. Serà el punt final d'aquesta estada de dos dies amb molts missatges del pontífex, alguns en català.
4: Bon dia i bona hora! Germani, germani!
0: Com la salutació d'ahir a la plaça de la Catedral, avui al matí també s'allargarà fins a les dues en aquesta programació especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir tots els passos del pontífex, i serem a tot arreu per explicar-vos aquest dia històric de Lleó XIV, que començarà la seva agenda al centre penitenciari de Brians. Anem cap allà, cap a Brians. Allà tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El Papa té previst reunir-se amb 80 interns.
5: Sí, 80 interns i internes de Brians, Oïdors i de Batrà. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al Papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó 14 per Can Brians s'interpreta com un gest a l'Església per visibilitzar els oblidats. I així ho viu la Josefina, una de les dues escollides per parlar amb el pontífex.
6: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
5: L'acte de Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ajuda-me a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: D'allà, Lleó 14 es traslladarà fins a l'abadia de Montserrat, on el Papa tornarà a sentir el Virolai, interpretat ja ahir per l'escolania a l'acte de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a partir de les 12 seguirem també en directe l'estada del pontífex a Montserrat, amb l'Òscar Fernández i també la Marta Romagosa. A peu de l'abadia hi tenim aquest matí la Nàtia d'ell. Nati, bon dia.
7: Bon dia. Montserrat es descarta amb boira i blindada per altes mesures de seguretat, amb els accessos per carretera restringits. El primer cremallera, abans de les 6 del matí, ja anava ple. Els fidels més matiners esperen amb devoció el pontífex, que ha d'arribar a 11:45 del migdia.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
7: 8.000 persones acreditades per rebre Lleó 14, que venerarà la Moreneta i presidirà la pregària del Sant Rosari amb l'escolania cantant el Salve Regina i el Virolai. Un exescolanet, el Marc Díaz, ens parlava aquest programa de les peculiaritats del so de l'escolania.
10: Ja fa com a mínim un segle, que és com van començar a haver alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia, que en el cas de Montserrat es busca que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantinguin més clar, més directe.
0: I un dels protagonistes també de l'acte serà el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, que abans passarà també pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos les seves primeres impressions de la visita del Papa Lleó XIV. L'arribada de Montserrat ha obligat a blindar la basílica. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir, de fet, per carretera, i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o amb el cremallera. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza, bon dia.
11: Bon dia.
0: A l'ambient, als accessos, ara mateix, quina és?
11: Doncs un ambient de molta il·lusió, molta expectació aquí al peu del cremallera. De moment, sense aglomeracions, però amb un degoteig constant de gent. Ara mateix, per exemple, arribant una família amb 5 canalles. En Daniel destaca, per exemple, l'espiritualitat de la jornada d'avui.
12: Estan tots junts, en comunitat, amb el Papa, i res, passar el dia pregant, tots junts, i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
11: Molta presència policial i mesures de control i seguretat aquí als peus del cremallera, i cues de gent que van arribant amb la mirada, això sí, posada al monestir. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Montserrat està blindada i també ho està al barri del Raval de Barcelona, on hi haurà també la penúltima parada del Papa, la parròquia de Sant Agustí, que és l'ordre de Robert Prebost. El pontífex es reunirà amb entitats socials del barri. Anem cap allà, Lara García.
13: Hola, bon dia. S'ha previst que el Papa visiti la parròquia 4:45 de la tarda, però aquesta hora ja és visible l'ampli dispositiu de seguretat al barri del Raval amb patrulles de Mossos i amb especial concentració policial aquí a la plaça de Sant Agustí. La façana de l'església, la tenim davant, és plena de pancartes que donen la benvinguda a Lleó 14. Una monja de la parròquia sortia fa un moment i ens explicava que estan molt emocionades per la visita. I és que la parròquia està gestionada pels agustins, que és, com deies, la mateixa ordre religiosa a la que pertanyia Robert Prebost abans de convertir-se en papa. Aquí dins coneixerà diferents projectes socials i entitats que treballen directament amb persones en situació de pobresa i exclusió al Raval, una lluita que té molts anys d'història, com ens explicava el capellà i membre del Casal d'Infants del Raval, Enric Canet.
14: Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant, i això ja ve d'abans de la guerra i es manté després de la guerra.
13: Amb motiu d'aquesta visita a la parròquia de Sant Agustí del Papa, hi ha talls de circulació a tota la zona des d'aquesta hora. Una de les principals vies tallades és el carrer Hospital, també el carrer Jerusalem i els voltants de les places Gardunya i aquesta, Sant Agustí.
0: Gràcies, doncs, Lara, des de la parròquia de Sant Agustí. I el bon final d'aquest recorregut serà la Sagrada Família. Com sabeu, el papa va anar a la Torre de Jesús just el dia que compleixen 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Allà hi arribarà amb el papa mòbil, creuant el centre de la ciutat, i als voltants de la Sagrada Família ja hi ha molta seguretat i molt ambient. Marta Viana, bon dia.
15: Què tal? Molt bon dia.
0: De fet, els carrers per on passarà el papa estan tallats des d'ahir.
15: Sí, sí, sí, i ara a aquesta hora realment hi ha molt moviment, hi ha molta gent treballant. Hi ha ara a les 8 del matí, aquí davant la Sagrada Família hi veiem molt personal de seguretat, també Mossos i Guàrdia Urbana, i els serveis de neteja i vigilants, per exemple, també a les boques del metro d'aquí de la Sagrada Família. Nosaltres hem fet el recorregut que farà doncs el papa mòbil, però l'hem hagut de fer ja caminant, perquè des de Passeig de Gràcia fins on som ara aquí davant la Sagrada Família ja està tot absolutament tallat. Hi ha tanques i moltíssimes tanques, de fet, a banda i banda del carrer Rosselló, que és per on passarà. Hem vist algun cartell també en un bar que han fet, per exemple, doncs una truita enorme en què demanen que el papa beneixi aquesta truita i que, sí, per tant, mira, després... Sí, sí, sí, això és el que demanaven, sí, sí. I que després la gent, doncs, que està convidada a provar-la. I ara aquí davant la Sagrada Família hi ha, com et deia, moltíssima gent. Tinc al meu costat el Rafa Rovira, que de l'empresa Sundisa. Què tal? Molt bon dia, Rafa.
16: Molt bon dia.
15: Explica'm una mica què esteu fent, perquè hi ha molt moviment aquí.
16: Bé, bon dia. Estem senyalitzant tot el perímetre de la basílica, senyalitzant l'espai on hi haurà el públic i el fent com un cordon de seguretat. Amb una imatge del somni d'un geni a la visita apostòlica del papa Leo XIV.
15: A quina hora us hi heu posat?
16: Ens hem posat a les 7 del matí.
15: Vull dir que déu-n'hi-do, en Ricard, el moviment que hi ha a aquesta hora. També hi veiem algun turista que aprofita doncs, per venir aquí a la plaça a fer-se algunes fotografies abans que tanquin definitivament el pas, que serà, segons ens diuen, cap al migdia, i per tant aquí només hi podrà entrar en aquest perímetre aquelles persones que tinguin invitació.
0: Doncs gràcies, Marta. I la resta d'afectacions que hi ha a les carreteres, Clàudia Serra, fem-li un cop d'ull. Bon dia.
17: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les retencions en punts habituals, direcció Barcelona, destaquem cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí hi ha un carril tallat per obres. També cua a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas, un accident. Talla un carril a Sallent, en sentit Berga.
0: Totes les zones que per on passarà el papa estaran blindades, com dèiem, per més de 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana. Pol Foradada.
18: És el dispositiu més gran que mai han desplegat els Mossos, tot per garantir la seguretat en totes aquestes parades que farà el pontífex, en un moment on, recordem, el nivell d'alerta terrorista segueix sent de 4 sobre 5. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que estan fent per prevenir possibles contratemps.
19: Revisem les clavegueres, revisem tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveuen tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle, o diguéssim que es fan un filtratge en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
20: Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reón, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
21: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
22: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
23: Peugeot.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això que explicàvem després d'una primera jornada en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. De fet, al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar al català unitat.
25: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Va demanar en català unitat i a la tarda a l'homília que va fer l'Estadi Olímpic va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
25: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
0: I va referir-se també a la salut mental.
25: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: Va ser una vigília amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i avui la repassarem també amb el guionista i copresentador d'aquesta gala, Xavier Pérez Izquierdo.
1: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí, el papa és aquí!
0: I amb Sergio Dalma, que va actuar amb l'Escolania de Montserrat. Va ser un acte amb molta música, on hi van cantar també l'Alfred García o també Álvaro Soler.

0: o Sabor de Gràcia. Un ambient intens i festiu en les graderies plenes de famílies i grups de parròquies de Catalunya. Cèlia Forment.
1: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
2: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
1: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
3: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
1: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
4: Que el papa és el Sant Pare de la Església, i estimem molt l'Església.
5: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
6: Connecta molt amb la nostra generació.
1: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassarem tots els detalls d'aquest acte i també l'agenda política del Papa. A les 9 saludarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ahir va tenir una audiència privada amb el pontífex. En té detalls l'Albert Prat.
7: El govern està satisfet després de sentir les primeres paraules del Papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida d'emigrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de les 6 i fins les 2 us explicarem minut a minut tots els passos del Papa Lleó XIV amb un ampli desplegament de la Ràdio Nacional i Pública del país i dels seus serveis informatius i tècnics.
9: Ho seguirem des de 8:45 a l'Àgora amb els protagonistes d'ahir i d'avui. A 9:45 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, que és historiador, Oriol Junqueras. Amb ell parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 analitzarem la figura del Papa amb el filòsof Oriol Ferrés, amb la monja Gemma Morató i amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió. I avui al matí, com dius, anirem fins a les 2. A partir de les 12 seguirem l'acte a Montserrat amb l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa i ho analitzarem tot plegat amb els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante.
0: Així serà el segon dia de la visita del Papa Lleó XIV sobre els seus primers passos a Catalunya. Comentari que afegim ara de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
10: Lleó XIV ha passat el seu primer dia a Catalunya parlant de salut mental, de feminicidis, de fragilitats i d'esperança. I ho ha fet fent servir el català amb una naturalitat que francament ja voldríem en altres actors de la pel·lícula. Potser la sorpresa no és el que ha dit, sinó com ho ha dit. El discurs no és nou, veu de la doctrina social de l'Església. Ho diu sense grans abstraccions, sense massa estridència, sense refugiar-se en conceptes complicats, però parlant, això sí, de coses que qualsevol persona reconeix com a pròpies.
0: Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que

0: d'Iran d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
1: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
0: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
2: I a l'atac dels Estats Units hi ha respost l'Iran.
3: Okay, we begin with breaking news. Iran has responded to a series of US attacks.
2: Així ho avançava Al Jazeera, la Guàrdia Revolucionària ha atacat bases militars nord-americanes.
4: A Bahrain, a Jordània i a Kuwait ha enviat els míssils iranians activant la seva defensa antiaèria. El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit en un comunicat que tenen dret a defensar-se. L'ONU, per la seva banda, ha demanat una desescalada del conflicte.
2: I en el conflicte a Ucraïna, pressió de la Unió Europea a Rússia.
4: La Comissió Europea prohibirà als exsoldats russos entrar a Europa i plantejarà el seu 21è paquet de sancions a bancs. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
5: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
4: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
2: I normalitat aquest matí a Rodalies, després que ahir totes les línies quedessin paralitzades al migdia per una nova avaria al sistema informàtic. Adif i Rodalies ja han anunciat accions legals contra Siemens. Roger Santaló.
6: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
7: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes actualment que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
6: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Uns problemes a Rodalies just quan arribava el Papa, que també van coincidir amb l'última vaga d'educació abans d'acabar el curs.
8: La menys concorreguda que hi ha hagut fins ara, que arribava després del no dels professors a l'acord entre l'USTEC i el govern. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons l'educació i el 20% segons els sindicats que demanen seguir negociant.
2: En aquelles casualitats de la vida, que arriba el Papa i hi ha un error al sistema de Rodalies. O comencem ara a les 8 un especial, pum, s'apaguen les teles. Aquelles coses fantàstiques de les casualitats. A tot això, 43.000 estudiants viuen avui el segon dia de la selectivitat. Maria Costa.
9: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua, castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre a preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
10: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a Madrid s'ha acabat la treva del Papa. D'aquí pocs minuts hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats. Tània Tàpia.
13: El Papa va demanar rebaixar la polarització, la crispació política, però avui tot quedarà en un miratge perquè el Congrés, passada la treva papal, tornarà al to habitual de confrontació a partir de les 9. Hi haurà cara a cara Feijóo Sánchez, el PP no fluixa i parla de corrupció d'estat. Creu que Sánchez no pot aguantar ni un dia més i avui Feijóo tornarà a exigir eleccions. Nogueres pregunta a Sánchez sobre com veu la situació política a Catalunya i tornarà a deixar clar que per Junts la legislatura està acabada.
2: Tot això l'endemà que el popular Alfonso Fernández Mañueco revalidés la presidència de Castella i Lleó amb el suport de Vox.
14: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
8: Vox tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern i ha aconseguit imposar el principi de prioritat nacional per restringir l'accés dels migrants que ajuden. Tot i això, quan els dos partits ja negocien per formar govern a Andalusia.
2: I nit del Darulls a Belfast. enmig de les protestes d'antiimmigració de l'extrema dreta després que un refugiat intentés decapitar un home enmig del carrer. Londres, Quim Olivares.
15: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra

0: Sastre, la unionista Emma Little Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
1: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
2: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
0: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és a Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I atenció a això, perquè a Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomissats del continent.
4: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. A l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
3: I dos apunts econòmics abans d'anar a la cultura. El primer, tancar les nuclears a Catalunya tindrà un cost de 280 milions d'euros.
4: És el càlcul d'un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
3: I el segon, el Mobile World Congress ha tingut un impacte econòmic de 588 milions d'euros, un 5% més que l'edició anterior.
4: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. Això sí, l'organització admet que el creixement ha estat inferior de l'esperat pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
3: I ahir al Palau de la Música...
5: Innovació en el concert de commemoració del 150 aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
3: I el Mercat de les Flors presenta una temporada marcada per les obres de la instal·lació.
5: Part dels espectacles s'hauran de fer en altres espais i sales, una oportunitat, segons la directora del Mercat, María José Cifuentes.
6: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
3: De seguida, els esports.
7: Gràcies.
8: Per què, mama?
7: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
8: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
3: Són 8:45. I pel que fa als esports, a les portes del Mundial de Futbol, Donald Trump prohibeix l'entrada a un àrbitre de Somàlia.
15: Primera mesura de Trump, un avís que el Mundial que comença demà serà de fronteres fèrries, li denega el visat a l'àrbitre somalí, un àrbitre escollit el millor d'Àfrica l'any passat. El govern somalí critica obertament aquesta decisió unilateral. La FIFA, què diu, se'n renta les mans, no participa en processos d'immigració del país anfitrió, s'han denegat també visats a molts aficionats periodistes i membres de les delegacions i s'ha relegat la selecció de l'Iran a dormir a Mèxic, a Tijuana. Jugarà els partits als Estats Units, però seran viatges d'anada i tornada des de l'altra banda de la frontera amb Mèxic.
3: I el Madrid ha obert ofert, en aquest cas, 150 milions d'euros per Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, també ha refusat ja l'oferta.
15: L'Atlètic de Madrid diu que s'ha tractat d'una conversa amb el Madrid, s'ho agafa com si fos una broma. El que no és una broma pel Barça són les insinuacions del Madrid pel cas Negreira. Emprendrà accions legals contra el club blanc. Rafa Llust, president del club.
11: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
15: Ja el tenim allà. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc va comunicar al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club.

0: Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
1: 167 davant el Tenerife. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
2: Ha estat un dia fantàstic. Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: El Joventut, que debuta a les semis a la pista del València a partir de les 8, transmissió als canals digitals de la casa. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de Lliga 22 anys després contra el Liceu. El Barça de futbol sala es classifica per la final de la Lliga, 5-6 a la pista de l'Inter, i la selecció espanyola femenina de futbol es classifica per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. Comença també la final a 4 de la Champions a la Tarpolo femení, Sant Andreu, Ferencváros, Mataró, Olympiacos.
0: Això pel que fa als esports, quan són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La visita del Papa, la primera parada del dia serà a la presó de Brians 1 i arribarà d'aquí a poc més de 2 hores. Anem cap allà, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia, el Papa para 20 minuts a Can Brians per trobar-se amb 80 interns i internes. Habitualment participen de les activitats i les misses de la patronal penitenciària. L'acte es farà al Teatre del Centre i s'obrirà i tancarà amb càntics del cor de preses. Aquesta parada del pontífex a la presó de Camí a Montserrat s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats que avui rebran la benedicció papal.
0: De la presó anirà fins al monestir de Montserrat, que està completament blindat per la visita. Montserrat, Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal, bon dia? És un dels dies més importants de la història de Montserrat, per tant, requereix altes mesures de seguretat. Des d'ahir ha blindat amb Mossos i amb Policia Nacional. 44 anys després torna un papa a trepitjar Montserrat, flors i domàs de festa a la balconada, les places són una estesa de cadires, s'esperen 8.000 persones i des del Gorro Frigi, una de les roques més emblemàtiques, hi penja una senyera i també una bandera vaticana. 15 graus, boira, ara cauen 4 gotes, però il·lusió desbordada entre els primers peregrins ja que estan arribant aquí a Montserrat.
0: Fantàstic, Maria, fins ara.
4: Adeu.
0: I el que també està blindat són els voltants de la Sagrada Família, on el papa anirà aquesta tarda per beneir la Torre de Jesús. Anem cap allà, Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix estan tancant el que és pròpiament la plaça davant de la Sagrada Família i només hi poden entrar doncs, aquells que hi han de treballar o aquells que aquesta tarda evidentment tindran invitació. El trànsit pels cotxes està tallat des de Passeig de Gràcia fins al carrer Lepant, també els carrers dels entorns i evidentment doncs, el carrer Rosselló, que és per on passarà el Papa Mòbil i només s'hi pot accedir a peu. Ara, aquesta hora aquí, molt moviment, personal de seguretat, hi ha molts equips també posant tanques, serveis de neteja, personal també ultimant detalls dins la Sagrada Família, amb cables, llums, també veiem molta gent entrant amb rams de flors que van entrant aquí a la Sagrada Família i alguns turistes que aprofiten a les últimes hores per poder passejar per aquí.
0: I tot això provocarà també problemes de mobilitat, per tant avui molt important estar pendents de com avancen els problemes de mobilitat i també la situació a les carreteres. Comencem per la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Rodalies ha arrencat el dia amb el servei ja recuperat després dels talls i els retards generalitzats d'ahir. Ara bé, al marge de la incidència que hi va haver al centre de control d'Adif, aquest matí el mitjà de distància acabat de l'estació de França de Barcelona fins a Móra la Nova circula més de 3/4 d'hora de retard a causa de problemes en l'operativa, segons ens informa Renfe. D'altra banda, avui, com deies, la mobilitat està molt marcada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat i a Barcelona. L'estació de metro de la Sagrada Família està tancada tot el dia i de cara a l'acte de la tarda s'ha reforçat el servei de metro, de tramvia i de rodalies. Pel que fa als autobusos de TMB, hi ha 17 línies amb parades anul·lades entre el Passeig de Gràcia i la Sagrada Família.
0: I pel que fa a les carreteres, equip diari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Punts vermells.
7: El punt més complicat a aquesta hora és a la B20, a Santa Coloma. Aquí unes obres tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits, i això també afecta la ronda litoral a Sant Adrià en sentit Trinitat.
0: I punts taronja.
7: Doncs punts habituals a aquesta hora. Hi ha densitat a la P7, a Mollet en sentit sud, a la C58 a Ripollet cap a Sabadell i també a la C59 a Caldes en sentit Barcelona.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio farem un ampli seguiment també de la visita del Papa amb un programa especial que acabarà a les 2 del migdia. I què hi tindrem més, Sílvia Solana, redacció?
8: Doncs parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, copresentador i director del guió de l'acte i l'estadi olímpic. També connectarem amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre ahir el Papa. Conversarem amb Salvador Illa, que es va trobar també amb el pontífex, i parlarem de la intel·ligència artificial, del tema de l'encíclica del Papa, i farem amb Jordi Selles. A 11:15, Sergio Dalma, després de la seva actuació d'ahir, i abordarem la figura del Papa des del punt de vista geopolític amb Francesc Romeu i Oriol Junqueras, tot plegat amb connexions a Brians i Montserrat.
0: I avui una salutació especial a tota la gent que ens està escoltant per seguir aquest programa especial, per exemple, Sor Lames, que ens ho fa saber. Avui a l'Àgora, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet.
9: Bon Preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I avui pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs variable. Encara amb núvols i ruixats molt febles ja, les comarques de Girona de Barcelona estan a punt de marxar. Abans de les 10, en principi, començaran a obrir-se clarianes. Totes aquestes clarianes, el sol fins i tot, serà molt evident a la meitat oest de Catalunya, de Barcelona cap a l'oest, i en canvi de Barcelona cap a l'est, comarques de Girona, també en alguns llocs del Pirineu, el cel estarà força més ennuvolat durant bona part del dia, tot i que ja pràcticament no plourà. Vent de tramuntant encara, amb temperatures contingudes, en aquests llocs ennuvolats no passaran dels 25-26, a Ponent podrien arribar als 30. Demà sí que potser queden alguns núvols al matí, però pujarà la temperatura més clarament i sobretot la pujada la notarem més de cara a divendres i al cap de setmana.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, era avisis. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De 9 lletres. Generoses en la separació. 9 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
16: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
15: Citroën.
16: Consulta citroën.es.
15: Molt honorable!
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
15: Ho veieu?
12: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
18: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
19: Ara Lidl mini de wets de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
20: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
22: L'Angie Ange.
23: Ho veus?
22: Okay.
23: L'Angie Ange. Això és molt nostre. Molt.
22: Tan nostre com dir... Posarem llum?
23: A la foscor.
22: O com dir... Aventureres? Aventurers?
23: Ens hi apuntem o què?
22: Què dius?
23: Saps que és molt nostre, també?
24: Sou molt bona gent!
22: Xxt, silenci.
23: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
22: O el Catalunya Ràdio.
24: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
22: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
23: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
22: Molt nostre.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista i directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític, Laura Aznar, i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
1: Seguim sense ser gaire originals, del Papa, sentiments, això sí, una mica diversos. Avui tenim...
0: Una mica d'afartament, no?
1: Saturació.
0: Sí.
1: Tenim persones amb nul o pràcticament nul interès i també elogis per l'acte d'ahir a Montjuïc.
0: Doncs tindrem de tot avui a l'Àgora. 40.000 persones, molt joves, van omplir ahir l'estadi olímpic Lluís Companys. I vam sentir l'escolania, s'hi van fer castells, i després de la vigília de Lleó 14 va tancar l'acte Sergio Dalma. Els principals responsables de l'èxit de l'acte d'ahir va ser Xavier Pérez Izquierdo, un dels directors de l'acte i presentador.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí.
0: Xavier, bon dia, felicitats.
3: Què tal? Bon dia, de ressaca.
0: No, home, clar, sí, sí, t'ho diràs. Estàs content?
3: Molt, molt. Va sortir millor del que m'esperava, perquè, clar, tu saps que aquestes coses moltes vegades s'improvisen en moments, no? Com, per exemple, que el papa havia d'arribar sobre les 8 i es va avançar, i després, clar, no sabies quant de temps trigaria a beneir les 33 ambulàncies de la caravana de la bondat de Sor Lucía Caram, i havies d'anar estirant o no, havies d'anar preparant a la gent, però en el moment que va aparèixer el papa per les pantalles, la gent va embogir, embogir. I llavors ja vam anar estirant fins que pogués entrar el papa amb el papa mòbil a donar la volta a l'estadi, i després ja va anar tot rodat. Va anar molt... Una passada.
0: El vas poder saludar personalment?
3: No, segurament hagués pogut, cap al final, però estàvem tan esgotats que també teníem moltes ganes de gaudir-ho des de les primeres fileres.
0: Home, el que deu estar esgotat és ell, no? Perquè és que, clar, veus tot el que va fent i tota la sèrie d'actes, no sé si el vas veure també molt, molt cansat o amb força, no?
3: Gens, no? O sigui, és una cosa que dius, ostres, a mi el que més em cansaria és aquest...
0: Tot el
3: anar saludant, i així a dret i agafant i aguantant l'equilibri allà sobre del papa mòbil, i després està amb aquella cara de serenor i aquell mig somriure que em recorda molt a la Gioconda, que saps que dius, no sé si està somrient o si està pensant o si li està fent molta il·lusió o si està emocionat. No, has d'anar interpretant la cara d'aquest papa, però no sé, em va agradar molt.
0: Clar, ja és un acte que, més enllà de les actuacions, diguéssim, i de la part més espiritual, el papa va deixar anar també alguns missatges contundents ahir a Montjuïc, per exemple, pel que fa a la violència de gènere i la salut mental. Això estava treballat, entenc, per guió, perquè també les respostes del papa estaven escrites perquè pogués respondre també en català. Quins són els temes que li més preocupava o que el Vaticà va traslladar que era important que sortissin, o que vosaltres li vau traslladar al Vaticà que sortissin?
3: De fet, ell el Vaticà ens va dir que nosaltres proposéssim, vam proposar, i després, cert és que el que sí que va demanar molt al Vaticà que fos bastant diferent al que passava a Madrid. Madrid va ser com més festiu, més joiós, amb un altre tipus de... Bueno, ja ho vau poder veure, i aquí ho vam fer com més... Vam intentar que els testimonis fossin una miqueta diferents, i la veritat que li va arribar molt al cor, i el moment que cert és que ho tenia tot ja escrit i preparat, perquè estava allà tot bastant minutat, feia gràcia veure com, que clar, això li deu passar a les persones, suposo que com la Casa Reial, que quan parlen en català els hi transcriuen tal qual ho haurien d'anar llegint perquè quedi ben pronunciat amb el català.
0: Que va ser un acte llarg, també intens, de celebració, també, no de retrobada, també d'alguna manera, i també d'insistència amb el diàleg, que és com potser la paraula que ens quedarem d'aquest viatge del papa.
3: Sí, fixa't que és una persona que escolta moltíssim i després també te les deixa anar. És un papa molt clar, t'ho deixa tot bastant clar, no hi ha allò, coses per anar interpretant, vull dir que ho deixa bastant clar tot el que vol. I sí, va ser un acte llarg, no només ahir, sinó també abans d'ahir, i pels que estem acostumats a treballar els mitjans de comunicació, doncs no tenim problema, però, per exemple, tots els més joves, els que no han estat mai els testimonis davant d'un escenari tantes hores allà esperant per poder entrar, o fins i tot els nens de l'escolania de Montserrat se'ls havia de distreure d'alguna manera, i entre el que és l'estadi i el que serien els camerinos, per dir-ho de manera, hi ha un espai on els nanos començaven a jugar a futbol, i els mossens que estaven allà es deien, no, pareu, tu deixes que juguin, que es desfoguin una miqueta, perquè clar, cert era que eren moltes hores, ahir mateix va ser des de primera hora del matí fins que van marxar.
0: Els testimonis com els heu triat, Xavier?
3: Són alguns que ja han treballat amb el bisbat i, per tant, coneixem alguns d'ells ja personalment perquè doncs, a nivell de comunicació ja s'han tractat, sobretot a l'Església Jove, que procurem doncs, que tinguin una història, no? Ara que està tan de moda buscar el relat, testimoni de conversió. I llavors doncs, van ser colpidors i la veritat que molt valents, perquè molts d'aquests testimonis es fan a vegades en petit comitè, en moviments de l'Església, fins i tot que alguns de confidencialitat, que no pot sortir d'allà aquell testimoni que estan explicant, i quan se'ls va consultar van ser molt valents de dir, escolta, però pensa que això no, ja no seran 40 persones que et veuran, que seran 40.000 més tot el que es pugui retransmetre a nivell internacional. I eren molt colpidors, molt, la veritat, i fins i tot crec que el Papa Lleó es va emocionar en algun cas.
0: Xavier, descansa.
3: Gràcies.
0: I felicitats.
3: Aquí ha de descansar i el Papa Lleó, que té una agenda bastant apretadeta.
0: Ah, però també tu ara descansa i celebra avui, o gaudeix una mica del que has viscut, diguéssim.
3: Gràcies, Ricard.
0: Que vagi bé. Una abraçada.
3: Una abraçada, bon dia.
0: Que vagi bé. Com va veure l'acte, Gemma?
4: M'ha agradat el comentari que ha fet el Xavier, perquè, clar, a mi em va agradar des del punt de vista d'algunes frases del Papa, en el sentit de que el missatge, ja ho vaig dir la setmana passada, no? Em sembla que en el moment global en el que estem, una al·lusió tan evident a la violència masclista i altres posicionaments respecte de valors ètics del ser humà, però amb la pràctica molt quotidiana, és un discurs que és necessari. Una altra cosa és tota la parafernàlia futurista de l'escenari, d'això que evidentment és impressionant i en les emocions de massa impacten, però que també fan pensar que potser no és l'estètica més adequada per un papa com aquest, no? Tenint en compte d'on ve i la seva pràctica pastoral més a prop de la gent desfavorida. Sí que vaig trobar a faltar una cosa, que és la de sempre. Presència femenina. És a dir, jo no ho entenc. No ho entenc perquè... Sí que ho entenc perquè és el que passa molt sovint, no? Però hi ha d'haver-hi ja un acompanyament de sensibilitat de gènere en els dissenys d'aquest acte, perquè hi va haver-hi, bàsicament, evidentment, l'escolania és masculina. Hi havia unes senyores que cantaven més avall, no? No sé si era l'Orfeó, però, en tot cas... Els protagonistes més visibles, tret de les víctimes, eren masculins. Llavors, tenint en compte que l'Església la presència de la dona la té exclosa del sacerdoci, doncs haguessin hagut de buscar altres maneres. Jo crec que en altres ocasions s'havia fet així, altres maneres perquè hi hagi presència femenina de l'Església, que n'hi ha moltíssima, amb voluntariat, amb la mateixa Sor Lucía Caram, que avui em sembla que ha anat a beneir les... Ahir van a beneir les ambulàncies, per tant, que Sor Lucía, juntament amb dones de Fidem, estan portant ara en aquest moment estan fent travessa cap a Ucraïna. Hi hauria d'haver-hi més sensibilitat en el bisbat, jo diria que és un estil omella el que va succeir ahir, i potser estic anant una mica lluny, però és que és gravíssim que no hi hagi una visibilització de dones a l'escenari, i que mira, el Sergio Dalma va cantar molt bé i amb molta força, no? Mai més ben dit, però també hi ha molt bones cantants catalanes, dones, que haguessin pogut fer un duet o que haguessin pogut... No, estava un nen de l'escolania. Dius, ostres, tu... Això sembla una tonteria, però no ho és.
5: No, gens tonteria.
4: No ho és. I clar, llavors aquí encara ens fallen els principis, no? No ho tenim integrat.
0: Laura.
5: No, jo estic super d'acord amb aquesta part que planteja la Gemma, però vaig una mica abans, i és que a mi em sembla... tot un despropòsit. El paper de les institucions en relació amb aquesta visita em sembla un despropòsit, no perquè el Papa Lleó o qualsevol altra persona no tingui tot el dret a venir aquí, no a fer una visita. A mi em sembla molt boig el fet de paralitzar durant dos dies una ciutat per la visita del líder d'una religió, cedir gratuïtament l'estadi olímpic, pagar hores extres als treballadors de la neteja, del transport públic, a policies, perquè la directa ho detallava l'altre dia, no? Que s'ha insistit molt en que les aportacions públiques es limitaven a 5 milions d'euros assumits per la Generalitat i per Canàries, però això se li ha de sumar les deduccions fiscals a les grans empreses que han donat diners per aquesta visita, el cost indirecte dels centenars de treballadors que vetllen per aquesta visita, perquè aquesta visita es pugui desenvolupar. És a dir, a mi em sembla qüestionable aquest tema. I després que jo hi he pensat molt arran dels 7 minuts d'aplaudiment al Congrés dels Diputats, que em semblaven que tenien un punt d'hipocresia tant a dreta com a esquerra, no? Perquè el discurs del Papa en relació amb la immigració, que fos aplaudit per partits de dreta o d'extrema dreta, em sembla molt boig, perquè clarament no connecten amb aquesta part, però també em preocupa una miqueta la relació de les esquerres amb el Papa Lleó i en realitat també amb l'anterior papat, no? Perquè crec que s'està delegant aquesta autoritat moral de les esquerres amb el líder d'una religió que sí que és cert que demana respectar els drets humans i que és favorable a la pau i que té tibantors amb persones com Donald Trump, i això ens pot agradar, no? I que és veritat que tampoc encarna un discurs turbocapitalista com el que estem acostumats a escoltar per part d'alguns líders, però representa a una institució que denigra, com ara dèiem, el paper de les dones, que és contrària.
0: Però el que et sorprèn, perdona, Laura, entenc, sí. Però el que et sorprèn és que l'esquerra sigui bel·ligerant amb tot això, és a dir, que accepti tot aquest discurs i no faci res, o que no sigui tolerant en altres discursos. És a dir, perquè potser el que estem veient és més normal del que sembla. És a dir, potser el que hauríem de veure és que el Parlament o el Congrés dels Diputats siguéssim capaços d'aplaudir discursos que potser no hi pots estar d'acord, però que siguis capaç d'entendre que hi ha una voluntat de millora de la societat en aquell discurs.
5: Però una voluntat de millora d'una part de la societat, és a dir...
0: Sí, quan... sí, per això sempre, en qualsevol formació política, però també d'esquerra,
5: Sí, però
0: hi ha una part de la societat.
5: El que a mi em sorprèn és que s'aplaudeixi a una persona que davant teu, és a dir, en el Congrés dels Diputats, està fent un discurs que és contrari als drets sexuals i reproductius de les dones, al dret a una mort digna, i que a més representa una institució que és contrari a molts altres drets. És
0: però aleshores no aplaudirem res, perquè sempre trobarem que hi haurà una part de la complexitat humana que no ens agradarà.
5: Clar, però és que potser, o sigui, des d'una perspectiva d'esquerres, que en realitat hauria d'estar alineada amb la defensa de tots els drets, evidentment de les persones migrants i defensar la dignitat humana, però de totes les persones, a mi em resulta paradoxal o xocant, sí, que s'aplaudeixi aquesta persona, o que fins i tot hi hagi alguns sectors de les esquerres que puguin interpretar-lo com una autoritat moral. A mi em resulta xocant.
6: Jo penso que...
0: Autoritat moral ho és.
5: Jo crec... Sí, no, però vull dir que jo crec que fa un discurs que és contrari al que tècnicament haurien de defensar les esquerres.
6: Amb tot no,
5: No, amb tot no, però en una part sí.
0: Per posar sobre la taula la pregunta, és a dir, jo crec que, pregunto, no haurem convertit massa el desacord en massa ruptura?
5: Però és que, o sigui, no és un desacord menor en el sentit de que...
0: No estic entrant a valorar-ho.
5: No, però a mi...
0: Estic elevant el debat, diguéssim.
5: O sigui, a mi no em sembla un desacord menor quan, bàsicament, que no és cap sorpresa, que no, l'Església Catòlica va en contra d'alguns drets i llibertats d'alguns col·lectius. No és cap sorpresa que aquest papa també ho representi. A mi no em sembla un desacord menor, per començar, i d'altra banda, jo el que estic plantejant no és que s'hagi de repudiar la figura, sí, és
0: Laura,
5: que se l'hagi d'aplaudir.
0: Un exemple, no és un desacord menor que un estat com la Xina doncs faci el que faci. Mm. I no per això deixarem de parlar, i hi haurà coses que seran més o menys interessants.
5: Però l'aplaudiríem.
0: S'ha aplaudit a la Xina, sí.
5: Doncs,
6: però escolta,
5: jo el que estic plantejant és que aquesta persona fent un discurs antidrets, em sembla sorprenent que hi hagi aquesta relació o aquest aplaudiment o aquest fervor per part de l'esquerra. A mi em sorprèn.
6: Jo crec que aquest papa no es caracteritza especialment per representar aquesta part de l'Església de la que tu parles.
5: No, és a dir, la dogmàtica,
6: però la dogmàtica catòlica transformada amb el, per exemple, amb l'encíclica que ell ha fet, o amb alguns posicionaments que són profundament polítics, en aquest context tan complicat, jo crec que està donant lloc a un lideratge. Jo crec que l'aplaudiment va ser formal, però va ser un toc d'atenció com una catedral. Primer, entrar a la Casa Democràtica. Jo penso que això és una cosa que no havia passat i que és molt important des del punt de vista de la població, d'aquells que poden tenir intenció de votar Vox, per exemple, i els hi cal un contradiscurs, un contraposicionament ètic que no li ofereix cap altre partit pels etiquetatges dels partits polítics. Llavors, trobar aquesta esquerda de possibilitat de que el papa, i jo t'ho dic des d'un punt de vista que estic d'acord amb moltes de les coses que has dit respecte de la sobredimensió, però a mi treure-li un valor com a líder d'estat, perquè és un estat el Vaticà,
5: sí, això sí, ho
6: és. I amb un missatge que al meu entendre va molt més enllà des del punt de vista inclús de sectors de l'Església. Mira, a mi que el president Aznar s'aixequi i se'n vagi, ja m'ho diu tot. Ja m'ho diu tot. Per tant, alguna cosa s'està transformant. I jo crec que la gent que va veure-ho per la televisió, bueno, li representa un moviment de presses mentals que les ha de resituar.
5: Sí, no, jo plantejava... Perdona, Esther, perquè sí. Deixo, jo plantejava que sí que és veritat que hi ha un discurs ambivalent en el sentit de que sí que es va erigir
6: ja
5: va demanar aquesta defensa d'alguns drets. El que passa que a mi em sorprèn que hi hagi aquest aplaudiment per part de les esquerres quan no en defensa alguns altres.
7: Deixa'm re un minut, Esther, que ets anat
6: a posar. No li hem deixat a l'Esther encara. Ara, el matí de Catalunya
8: Ràdio. En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Esther Vera.
10: Sí, a mi em sembla tot d'una desproporció bastant important. I jo crec que com a societat democràtica, no, la civilització va fer un pas molt endavant quan va separar la llei dels homes de la llei de Déu. I en aquest moment, quan hi ha barreges d'aquestes, sí. A mi m'incomoda una mica. Aleshores, jo crec que el papa no va ser molt clar, justament. El papa va tenir un equilibri amb la diplomàcia Vaticana, que és excel·lent, i va dir el que havia de fer, el que havia de dir, i que, per tant, per una banda, parlava doncs, en contra de l'eutanàsia i de l'avortament, i a favor de la salut mental, en contra de la violència de les dones, en contra de la pederàstia, però sense trencar cap costura tampoc dintre de la seva pròpia església. Per tant, va fer missatges pels uns i pels altres, i tothom content. A mi, 7 minuts d'aplaudiment em sembla una mica excessiu. Però em sembla excessiu perquè crec que en realitat estem faltats de líders morals i ètics. Estic d'acord amb això. Molt faltats de líders ètics i morals, com perquè totes les bancades de tots els partits aplaudissin durant 7 minuts. Ara, que si s'ha de fer, doncs es fa, i des del respecte religiós i des del respecte humà, etc. Ara, per exemple, quan vingui el president de Liechtenstein, posarem la bandera de Liechtenstein a la Generalitat de Catalunya.
5: Probablement no.
10: Aplaudiríem igual a Viktor Orbán, que té algunes de les idees del papa. És a dir, a mi em sembla bé, el que passa és que crec que estem arribant a un cert...
7: Sí,
10: a una certa... Bueno, és per provocar.
6: Jo crec que allò de la bandera ho veig més pel laïcisme.
10: Deixa'm acabar. Sí. Crec que estem exagerant i molt.
7: Però no creieu que estem tots massa polaritzats i estem
10: sí,
7: tots...
10: És a dir, estem posant... Em sembla molt bé que algú que tots ens puguem escoltar i que diguem no a la polarització, siguem bons...
7: Una mica més constructius.
10: Estimem pensos. El del costat... No, sí, però sí. Molt constructius.
5: Si ningú diu no escoltar-lo,
10: El que jo estic dient és una mica una desproporció. Per exemple, les televisions públiques és una desproporció. Ara, per què s'està fent? Doncs perquè políticament hi ha un missatge que interessa molt.
7: Un autocar del Barça passejant durant 4 hores i fer programacions especials quan ho veuen les persones que ho veuen.
10: Són 4 hores, no una setmana. Vam començar diumenge amb això.
7: Manifestació independentista dels Debre, que eren 20.000 persones, que va fer una programació especial, és una desproporció. Hi havia 40.000 a l'Estadi Olímpic. Això és una qüestió de criteri.
10: Clar, és el meu criteri. Sí, tu m'has preguntat el meu, jo et dic el meu. A mi em sembla molt bé que vingui el papa, em sembla algú molt respectable, sí. Em sembla que anem faltats de líders ètics, morals i espirituals, sembla que vam fer molt bé quan vam diferenciar molt bé la llei dels homes de la llei de Déu, sí. I que no hauríem d'anar en contra de diferenciar la llei dels homes i de la llei de Déu. I aquí s'està intentant utilitzar tothom. Els polítics, el papa i el papa els polítics, d'alguna manera. I aleshores, que el papa vagi a Canàries, per exemple, que a mi em sembla una cosa molt interessant, s'utilitzarà per determinats partits polítics. Que el papa parli contra l'eutanàsia o contra l'avortament s'utilitzarà pels altres partits polítics. És una església amb la qual jo personalment no m'hi reconec. Jo em reconec molt més amb l'església
5: que anirà
10: a veure avui. Que jo treballo Raval. Doncs estic molt més identificada amb l'església que veig cada dia treballant al Raval, amb una situació social complicadíssima. Aleshores, tota la parafernàlia, a mi com a ciutadà, no m'identifico. Res més, no dic res més.
7: No, sí, s'entén. Nacho.
11: Bueno, jo per complementar o fer algun contrapunt també, no? El que s'està comentant, i començant, si voleu, pel final, jo crec que aquest papa, la seva pròpia vida, el connecta amb l'església a la que va aquesta tarda al Raval.
13: Exacte.
11: De fet, es troba amb un company seu del Perú a l'església de Sant Agustí del Raval, perquè ha estat un papa missioner. Però per agafar el zoom general, perquè heu aportat moltes coses des de diferents punts de vista. A mi em sembla normal que en el context geopolític actual, on el Vaticà ha estat molt explícit i s'ha convertit en antítesi al govern dels Estats Units, generi molta expectació tot el que pugui dir. A mi em sembla lògic i normal que la presència d'un viatge d'una setmana d'un líder que té més de 1.000 milions de seguidors al món generin un gran interès. A mi em sembla normal que, des de la lògica informativa, es faci un seguiment d'esdeveniments que, doncs, en el cas de Madrid, hi ha hagut la delegació del govern deia 500.000 de persones, la conferència episcopal deia 1 milió de persones seguint algun dels actes, ahir a l'estadi Lluís Companys, ja la inauguració d'un dels monuments més importants de Barcelona en les properes hores, i jo entenc que des de la lògica de la rellevància informativa, però també és una visió subjectiva i condicionada per les meves, diguem-ne, els meus biaixos, doncs hi hagi una grandíssima expectació. I a més, anant en concret al tema de l'aplaudiment dels 7 minuts. Jo vaig estar al Congrés durant la intervenció i durant els aplaudiments també. Home, segurament vam ser com a anfitrions, diguem-ne, un punt bienvenidos Mr. Marshall, no? Però l'Enric Juliana deia ahir una cosa, abans d'ahir, a Televisió Espanyola, que em sembla interessant. Aquests 7 minuts d'aplaudiments dels diputats potser és una mena de disculpa que estan demanant els propis diputats respecte a algun dels temes que se'ls estan assenyalant. Escolta'm, el papa, que ha dit coses de naturalesa diferent, té un missatge universal, però sobretot és veritat que es dirigeix als catòlics, i per això és important també el que diu, tenint en compte que hi ha gent que està vol construir de la seva identitat política, la vol lligar al catolicisme, cosa que, per exemple, el govern americà, cosa que, per cert, el papa els hi ha dit i ja n'hi ha prou. És important els missatges que ha llançat aquí. Des de la lògica més pastoral, ha dit que no es pot estar agenollat davant de Déu i despreciar els seus germans, que la fe no s'ha de viure des de la intimitat, sinó a través de les accions, que no és possible oblidar els pobres si no volem oblidar el missatge de l'Evangeli, i genuïnament i directament va dir que moltes persones que reivindiquen com a cristians obliden permanentment aquest element central del seu missatge. I a més, això des de la perspectiva i un missatge directe a molts catòlics que probablement es reivindiquen com a catòlics, que construeixen la seva identitat com a catòlics i que no ho tenen present, i a més, en el context geopolític ha vingut, diguem-ne, a animar, literalment ho va dir, a animar una reconciliació entre les distintes forces d'aquesta nació. Clar, en aquest context jo entenc que és rellevant el que està fent, perquè el món està en el context en el que està, i perquè si hi ha aquesta, en fi, devoció més o menys generalitzada, és perquè hi ha una necessitat d'alguna cosa que no estem sabent trobar en d'altres referents, en d'altres espais. No?
7: Ara ho debatrem.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 5 minuts, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat les bases dels ajuts per potenciar el comerç i la reforma d'habitatges al centre històric. Unes subvencions acordades per unanimitat i que s'engloben en el pla d'excel·lència i inclouen diverses opcions perquè els negocis de la zona hi puguin accedir, amb la novetat que serà mitjançant concurrència competitiva. Pel que fa als edificis, s'hi potenciarà la millora de l'eficiència energètica, de l'accessibilitat i de les façanes. Aquest darrer ple de l'Ajuntament també ha aprovat una moció amb què es demana per unanimitat igualment que la Generalitat millori els ajuts universitaris del Pirineu. És una proposta que havia presentat Junts i demana que s'arribi un màxim de 4.000 euros anuals per alumne. L'equip de govern i la resta de grups coincideixen en la necessitat d'actualitzar l'import per l'augment dels costos d'allotjament i transport. Normalitat a l'inici de les proves d'accés a la Universitat de la Seu d'Urgell. Una novetat destacada d'enguany és la incorporació de més controls per detectar ajudes externes amb dispositius intel·ligents. Dels 244 estudiants inscrits a la capital urgellenca, 84 són de l'Institut Joan Brudieu. El Departament de Territori incorpora 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alt Pirineu i Aran. Amb aquesta ampliació es millora l'atenció a Oliana, Puigcerdà, el Pont de Suert, Tremp, Sort i Llavorsí.

0: I ha doblegat la seu acull a partir de demà i divendres també la 37a trobada empresarial al Pirineu. S'ha confirmat que hi haurà més de 900 assistents al Palau Municipal d'Esports. El premi inclou la participació de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi. La llibreria crítica del Refugi celebra el seu 5è aniversari. A l'establiment de la seu, al carrer Canonge, s'organitza una taula rodona sobre drets culturals aquest divendres, seguit d'un concert del grup Les Salvatges. Creana i Integra Pirineus col·laboren en un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat. L'acció dins el programa Donem Vida al Bosc té per objectiu baixar la càrrega de combustible per la prevenció d'incendis. La delegació del govern al Pirineu i Aran treballa amb el CTTI per acabar amb els punts negres de cobertura de mòbil. Els pressupostos de la Generalitat pel 2026 s'han reservat 10 milions d'euros per antenes i torres de telecomunicacions. Els comptes d'enguany també tenen previst destinar 63 milions d'euros a les comarques pirinenques, en total un 49% més que el darrer document aprovat. I els esports, el Cadí la Seu reforça la direcció de joc amb Alessandra Orsili. La jugadora italiana de 24 anys és el segon fitxatge per la nova temporada i compta amb experiència a l'Euroleague i l'Eurocup. Amb la selecció transalpina està campiona d'Europa U18 i U20. I encara en bàsquet, Xantabac seguirà sent l'entrenador del Morabanc Andorra. El club andorrà ha renovat el tècnic croat pel seu impacte positiu, que ha permès assolir la permanència a la CB. També han confirmat les darreres hores la continuïtat de l'escort de Xumi Ortega. I el temps, amb unes darreres hores marcades per la boira, s'obren clarianes, però tot i això les temperatures es mantindran més baixes que la setmana passada.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: El pla de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat per unanimitat un plec de quatre bases reguladores de les subvencions previstes al pla d'excel·lència del centre històric, que estan emmarcades alhora en la participació de la ciutat del primer pla de barris i viles convocat per la Generalitat. L'objectiu principal és millorar no només la imatge de la zona, sinó també el seu dinamisme comercial i les condicions per poder viure amb més dignitat i comoditat els habitatges que en formen part. La mesura tirava endavant amb el vot favorable tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra, Republicana i la CUP. L'alcalde d'Urgell, Joan Barreda, agraït el consens que s'ha assolit per tirar endavant les bases i ha manifestat que es tracta de quatre punts importants per reactivar i dignificar el centre històric. A nivell general, n'ha volgut destacar que aquesta nova línia de subvencions no es concedirà per ordre de sol·licitud, com en altres ocasions, sinó per concurrència competitiva i, per tant, amb uns barems de valoració per decidir les sol·licituds que s'adiuen més als criteris previstos. El primer eix és el de potenciació del teixit comercial amb una dotació total de 600.000 euros al llarg de 4 anys i amb criteris com ara facilitar el relleu generacional, els projectes innovadors, l'emprenedoria de dones o joves, la digitalització, l'actualització i o modernització de negocis ja existents o els projectes amb un vessant solidari.
2: Quatre punts importantíssims que són aprovació de bases, de concurrència competitiva, que vol dir que és, es fa amb uns criteris de valoració, no es fa el que primer presenta el que primer guanya, i per tant, doncs, El que es fa és, a través del pla de barris, o sigui, només el centre històric, aprovar quatre subvencions. La primera és el teixit comercial, que són 150.000 euros anuals, són 600.000 euros en 4 anys, per tant, és un import molt important, al qual recull fins a nou línies de subvenció, que passa des del relleu generacional, que passa des de el que és la nova inversió, projectes innovadors, també emprenedoria femenina, emprenedoria per joves, hi ha també temes de digitalització, temes d'actualització de locals comercials, etc. Per tant, també, per exemple, el comerç solidari i ètic, no? Per tant, aquí quasi bé tothom es podrà acollir si vol fer, doncs, un comerç a nostra ciutat, al nostre centre històric, que li cal, perquè al final el comerç el que fa és incrementar la qualitat urbana i la qualitat també econòmica de la nostra ciutat.
0: En segon lloc, s'obrirà una nova etapa de les subvencions per a rehabilitació de façanes als edificis, inclosos a l'àmbit d'actuació del pla d'excel·lència. En aquest cas, la novetat és que s'incorporen nous criteris de valoració i s'hi prioritza les façanes que estiguin en més mal estat.
2: I després s'han aprovat tres bases més de subvenció. La primera és pel tema de rehabilitació de façanes, que això doncs ja es feia cada any, però aquest any doncs s'aporta aquests criteris de valoració. Per tant, es primarà aquelles façanes doncs que estiguin en pitjor estat, aquelles façanes doncs que tenen més necessitat, i a més es subvencionaran més import. No serà 2 i 3.000 euros com anteriorment, sinó que poden arribar fins a 6.000 euros. Això, doncs, amb el que es vol fer, amb aquests 62.500 euros que s'atorgaran al centre històric, doncs tot l'objectiu és que l'any 2029, finals de l'any 2029, estigui la seu, el centre històric, perfectament lluent.
0: Una altra novetat és que també es vol potenciar que els pisos del centre històric disposin de millors condicions per viure i per això, d'una banda, es consideren subvencions per millorar-ne l'eficiència energètica. Això inclou la substitució d'instal·lacions obsoletes de calefacció a aigua calenta, l'aprofitament de les façanes amb més hores de sol o la millora dels tancaments i aïllaments. També s'hi tindrà en compte l'eliminació de sistemes que fan servir combustibles fòssils i, finalment, la millora de l'accessibilitat o l'habitabilitat amb reformes de cuines o banys, instal·lació d'ascensors o d'altres mitjans d'accés per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
2: Després també hi ha la rehabilitació d'habitatges per la millor eficiència energètica, que aquí el que es vol és precisament doncs fer un salt qualitatiu en el tema de sostenibilitat. Aquí doncs passa des del tema de finestres, tema de doncs aïllament exterior, tema de canvi de calderes, tema de plaques solars i altres temes doncs que tenen a veure amb aquesta millora d'eficiència energètica dels edificis. Tenim 325.000 euros en 4 anys, són 81.250, i per tant doncs esperem que això també comporti aquesta millora substancial en els edificis del centre històric en aquest sentit. I per últim també s'ha aprovat aquesta subvenció per la millora de l'habitabilitat i l'accessibilitat, que inclou des de, doncs, de canvis de cuina, banys, ascensors o qualsevol altre aspecte que suposi una millora de les condicions dels pisos del centre històric, la qual cosa també serà finançada amb 81.250, que són 325.000 euros en 4 anys, i això doncs també amb aquestes tres subvencions a edificis que a més són acumulables, el que volem fer és un salt de qualitat doncs per guanyar qualitat de vida al nostre centre històric i que tothom hi pugui viure.
0: Aquests dos darrers apartats comptaran amb una dotació cadascun de 325.000 euros, repartits en 4 anys, és a dir, 650.000 euros entre tots dos. Durant el debat, els regidors de Junts, Joan Llobera i Ursell i Sus, van agrair el fet que en la preparació de les bases s'hi incorpora la gran majoria de les propostes que havien presentat aquests darrers dies per millorar el document, i creuen que d'aquesta manera s'aconseguirà que el pla tingui un impacte real i positiu per a la ciutat. El portaveu del grup, Jordi Faura, hi afegia que han proposat revisar alguns aspectes jurídics del redactat perquè d'aquesta manera no es puguin impugnar les bases.
3: Quatre ajuts que es donaran doncs a la ciutadania de cara i que van lligats amb aquest pla de barris. Recordem que encara que es digui pla de barris, en el cas de la Seu implica centre històric, no? Llavors hi ha uns ajuts d'ajut a l'emprenedoria, a la promoció econòmica dintre del centre històric, un altre de rehabilitació de façanes, un altre de millora energètica de tots els edificis del centre històric i una quart de millora de l'habitabilitat i de tots els temes d'accessibilitat, no? Són quatre subvencions importants perquè són doncs 150.000 euros per anualitat, per quatre anualitats de cadascuna doncs d'aquestes subvencions, que des de Junts per la Seu doncs hem treballat d'una manera molt activa per millorar aquestes bases. Són unes bases que se'ns van presentar doncs a la comissió informativa i que nosaltres doncs vam fer força aportacions per millorar-les, perquè no eren unes bases doncs nosaltres creiem que es podien tirar endavant amb moltes altres coses que hem aportat. Aquí sí que de l'equip de govern pràcticament la tutela les nostres aportacions les ha incorporat a les bases. És veritat que hi havia temes també jurídics i temes de redacció perquè no estaven molt ben fetes, doncs aquestes bases ja es podien impugnar, però també hi havia temes de quines línies de potenciar, quins factors doncs nosaltres veiem que podien anar doncs millor per la ciutat, no?
0: Fàbrega ha detallat que l'única proposta de Junts que no s'hi ha inclòs en aquestes bases és la que demanava que es donés més puntuació a sol·licituds en què es contracti empreses o industrials del municipi, però en tot cas valora que la proposta està molt consensuada.
3: Hi ha hagut un únic tema que no s'ha pogut incorporar doncs, de les nostres aportacions, que és que tots aquells projectes que fessin o que fossin fets per industrials de la Seu i de Castellciutat puntuessin més. Per nosaltres això era un tema important perquè ja fem que el pla de barris no només beneficia el centre històric, sinó que beneficiava com a mínim a tot el teixit productiu de la ciutat. Finalment aquest ha estat l'únic tema que no s'ha incorporat. Ens sap greu, però a l'haver incorporat tota la resta, doncs nosaltres hi hem votat a favor. Però és el que us dic, no només hi hem votat a favor, sinó que hi hem participat des de Junts per la Seu activament, no ho han fet els altres grups, és a dir, no hi ha hagut aportacions ni de la CUP ni d'Esquerra, sí que hi ha hagut moltes aportacions de Junts, i de fet fins avui al matí, quan ens va portar doncs, l'alcalde el divendres al vespre, rozando el larguero, que es diu, no? amb terminologia futbolística, doncs aquestes bases, doncs vam veure que hi havia moltes coses a corregir i podíem optar, escolta, no aprovem aquestes bases o ens arremanguem, les treballem. Nosaltres hem estat treballant aquestes bases durant el cap de setmana tot l'equip de Junts per la Seu i avui al matí amb intervenció i amb secretaria doncs hem acabat de millorar aquestes bases, perquè al final pel que nosaltres estem aquí és per millorar doncs el futur i el present de la Seu i de Castell Ciutat, i si són diners que han de repercutir per millorar la nostra ciutat i que han d'anar doncs als nostres veïns i veïnes, doncs per això això, no?
0: La portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Lamolla, posa l'accent al fet que aquests quatre expedients inclouen diferents casuístiques, com poden ser la rehabilitació de façanes, so d'interiors i l'eficiència energètica, i també en el cas del comerç, valors com el relleu generacional o les empreses dirigides per dones, entre d'altres possibilitats.
4: Hi havia quatre expedients de subvencions lligades en el pla de barris i en el desenvolupament del centre històric i de diferents casuístiques d'aquests expedients, com la rehabilitació de façanes o la rehabilitació d'interiors o l'eficiència energètica. Agraïm que hem pogut participar en l'elaboració d'aquestes bases. Malgrat tot, també els tempos han sigut una mica ajustats, perquè fins a aquest matí mateix no s'han acabat de corregir alguns temes de redacció que no estaven acabats de quedar clars. Però malgrat tot ho hem aprovat, hem votat a favor, perquè pensem que votant a favor, i a més ha sigut per unanimitat, qui surt guanyant és al final la Seu i les persones que tenen interès en promocionar-se i en tirar endavant negocis i amb el tema del relleu generacional o de les empreses portades per dones, no? que pensem que és un tema molt, molt important.
0: I per la CUP, la seva portaveu Núria Valls conclou que s'ha fet una bona feina en la redacció d'aquestes bases i que s'hi contemplen aspectes interessants. S'ha esmentat, per exemple, el suport a l'economia social i solidària, l'emprenedoria femenina, el relleu generacional, i pel que fa als habitatges, valoren especialment que no es limiti a la reforma de façanes, sinó que també es potenci que a l'interior s'hi pugui viure millor.
5: Les primeres bases que han passat són les del teixit comercial. En aquestes ens hem posicionat a favor, perquè creiem que al final s'ha fet una bona feina en la redacció d'aquestes bases. Creiem que són unes bases, no?, amb que en les diferents línies es contemplen aspectes que són interessants, com per exemple hi ha una línia específica per economia social i solidària, hi ha una línia específica per emprenedoria femenina, hi ha una línia específica també per promocionar el relleu generacional, i al final pensem que és una manera, no, de donar en el centre històric, doncs, de dotar-lo de comerços de més de proximitat i intentar blindar una mica també l'entrada doncs a altres empreses que potser tenen més recursos, no, si intentem promocionar el teixit comercial d'aquí. Després, les altres tres bases de subvencions que van passar són en referència a habitatge. La primera és una subvenció que ja teníem a l'Ajuntament, però sí que s'ha millorat. És una subvenció per la rehabilitació de façanes del centre històric. Amb aquesta ens hem posicionat a favor, i també sí que vam voler destacar doncs que estem contentes que s'acompanyi d'altres subvencions, no? Perquè al final sí que només tenir la de façanes sempre ens havia donat una mica la sensació que era una subvenció més de cosmètica i que no anava a solucionar doncs aspectes reals dels habitatges del centre històric.
0: Ara aquestes bases estaran en un període d'exposició pública durant un mes i després ja entraran en vigor. I el darrer ple també ha aprovat, igualment per unanimitat, una moció per demanar que la Generalitat dobli l'import màxim dels ajuts a estudiants universitaris del Pirineu per fer front a despeses com el transport, l'allotjament o la manutenció. La mesura proposada pel grup municipal de Junts va tirar endavant després que s'hi van afegir tant l'equip de govern Compromís com els grups d'Esquerra Republicana i la CUP. Jordi Fàbrega, tal com ja havia expressat abans del ple, considera necessari

0: centres universitaris, i això implica desplaçament, allotjament i manutenció. Unes despeses que no tenen els estudiants doncs, de Lleida, de Barcelona, de totes aquestes ciutats, no? I que implica doncs, que molts d'aquests estudiants, malauradament, doncs, les seves famílies no puguin doncs, assumir aquestes despeses i, per tant, no puguin estudiar, no?
1: En nom del govern municipal, l'alcalde Joan Barredes m'ha demostrat totalment d'acord amb la moció perquè creu que és interessant i va en la bona direcció de cara a millorar l'equilibri territorial. Barredes va recordar que des de fa dues dècades els universitaris pirinencs ja tenen accés a aquests ajuts específics. Actualment són d'uns màxim de 2.000 euros, però coincideix a recordar que aquesta quantitat no s'ha modificat des de fa anys i que en aquest temps, especialment els darrers anys, hi ha hagut un augment significatiu dels costos tant del transport com de l'habitatge i de l'alimentació. Per això veu adient revisar l'import. La proposta és que arribi fins a un topall de 4.000 euros anuals per alumne.
2: És aquesta millora i ampliació dels ajuts APA, que són els ajuts de beques a estudiants universitaris a l'Alt Pirineu i Aran, més la Garrotxa, Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, que doncs, dona 2.000 euros als estudiants. Aquí el que, en aquesta moció el que es fa és incrementar aquesta petició a 4.000 euros i també incloure el que és la formació professional de grau superior, que també ens sembla just. Per tant, hem donat suport a aquesta interessant iniciativa que esperem que es pugui dur a terme, perquè al final doncs, aquí a la nostre territori tenim una desigualtat respecte als territoris més propers a les grans urbs, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè doncs, no és el mateix estudiar des de la seu Castellciutat o des de la comarca, per exemple, de Tuixén o Cava, que anar des de l'Hospitalet o des de Cornellà. Per tant, a partir d'aquí doncs, donem suport a aquesta moció, donem suport a aquestes iniciatives que van a favor de nostra ciutat i esperem que realment es pugui dur a terme.
1: Des d'Esquerra, durant el ple, Núria Tomàs va incidir en el fet que el problema de l'habitatge s'ha agreujat també pels universitaris pirinencs que busquen pis compartit o residència a prop de la seva facultat i que ara aquesta problemàtica no només afecta Barcelona, sinó també d'altres ciutats universitàries, com poden ser Girona, Vic, Lleida o Manresa. També s'hi referia la portaveu d'Esquerra, Mariana Lamolla, que veu necessari compensar aquesta obligació de desplaçar-se que tenen quasi tots els universitaris pirinencs.
3: La qüestió que els estudiants de les nostres comarques i d'aquestes comarques de muntanya que s'han de desplaçar sí o sí a Barcelona, per Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, estudiar, doncs aquestes despeses que tenen de desplaçament o de pagament d'habitatges, doncs és una beca que fa molt de temps que té el mateix import, són 2.000 euros en un any, i aquí el que es demanava és ampliar-ho a 4.000, i també que inclogués, a part d'estudis universitaris, estudis de formació professional, perquè pensem que és bàsic també que graus superiors faran que al final les nostres comarques també tirin endavant, perquè no tothom va estudiar una carrera, sinó també falten moltes persones que estudien oficis i estudien formació professional, que després és bàsica per quedar-se i per viure al territori.
1: Al text inicial s'hi va afegir una única transacció presentada per la CUP, concretament per suprimir la frase en què es demanava una major universalització d'aquests ajuts, però independentment de la renda familiar. La portaveu de la CUP, Núria Valls, creu que des del punt de vista econòmic no es pot posar tots els estudiants al mateix nivell perquè hi ha famílies que ho tenen més difícil respecte d'altres amb més recursos.
4: La quantitat que es dona doncs, és molt escassa, no? I més si tenim en compte doncs, com estan els preus actualment. També que s'incloguin en aquestes subvencions l'estudi de cicles formatius, perquè fins ara doncs, són només de graus universitaris, i també creiem, no?, que també, com deia l'alcalde, és una manera de promocionar que es puguin fer altres estudis i també de dotar-los de la qualitat que mereixen, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem votat a favor, però sí que vam voler, no?, transaccionar amb Junts que s'eliminés una frase, no?, que deia com que les subvencions s'otorguessin independentment de la renda familiar, si bé és cert, no?, que totes les famílies poden patir un greuge i pateixen un greuge, no?, pel fet de ser d'aquí dalt o de les comarques que també estan incloses, nosaltres creiem que no era responsable com situar totes les famílies en la mateixa casella de sortida, no? Llavors, una mica la reflexió que fèiem és que si s'ha de prioritzar l'otorgament de les beques, doncs que evidentment es prioritzin famílies que potser no tenen tantes facilitats, no?, per poder cobrir aquestes despeses davant de famílies que no les tenen, no? Llavors, això, agrair la feina que va fer Junts en la redacció de la moció i fer aquesta petita transacció.
1: Al final del debat, Jordi Fàbrega, agrair el suport de tots els grups perquè creu que és d'aquells temes que en què cal anar tots a una, i el també diputat del Parlament avançava que té previst traslladar aquesta sol·licitud a la Cambra Catalana i espera trobar-hi també el suport de les quatre formacions polítiques que tenen representació a l'Ajuntament. Fàbrega creu que és necessari actualitzar el CIM.

0: suports actuals?
1: Des de fa temps doncs, es van crear unes beques, les beques anomenades APA, per l'Alt Pirineu, que posteriorment doncs, s'han ampliat a la Garrotxa, al Solsonès, al Berguedà, amb altres comarques, però que ara mateix aquestes beques fa molt temps que estan estancades amb un màxim de 2.000 euros a l'any. Això són 166 euros per mes, que amb això, òbviament, i amb els preus actuals no et cobreixen absolutament res. No? Per tant, què és el que nosaltres demanàvem? Amb aquesta moció demanem tres coses. Un, doblar aquests 2.000 euros, passar-los a 4.000 euros. Dos, que siguin universals, perquè amb independència de la renda aquestes despeses no les té una persona amb tot el patrimoni del món que visqui a Barcelona, però sí que les té aquí al Pirineu. Aquí hem modificat a petició de la CUP i en ares de tindre el major consens possible que hem eliminat independentment de la renda, però ha quedat que fossin universals. I tercer punt, que no només fossin per a estudis universitaris com és ara, sinó que també s'ampliïn els estudiants d'FP, no? Sí que hem demanat que fossin alumnes que portessin 2 anys empadronats, si més no, abans aquí a la ciutat i que haguessin fet, òbviament, aquests estudis del batxillerat, doncs, en un dels instituts de les comarques implicades, no?
0: El portaveu de Junts ja ha afegit que actualment per la Generalitat aquesta línia d'ajut suposa una despesa anual d'un milió d'euros i que, per tant, afegint-hi 1 milió més ja es pot cobrir la sol·licitud d'un esforç que amb la imminent aprovació del pressupost creu que es pot dur a terme.
1: Com sabeu, des de Junts per la Seu és un tema que ens preocupa. Ja vam fer una moció i una proposta de resolució al Parlament per millorar el transport cap a aquestes ciutats universitàries i ara doncs aviam si podem fer això perquè la equitat territorial doncs depèn justament d'això. No pot ser que en funció del codi postal doncs uns alumnes puguin estudiar unes determinades carreres o uns determinats FP de segon grau i d'altres doncs no ho puguin fer. No? I finalment, per acabar, des de Junts per la Seu hem presentat doncs un prec de suport i d'ànims a tots els estudiants doncs, que avui mateix no? Doncs, comencen la selectivitat, no? Que faran aquest dimarts, dimecres i dijous, i si s'escau divendres, la selectivitat són 244 doncs, que ho faran aquí a la nostra ciutat, a la Seu d'Urgell, i per tant doncs, tots els ànims amb ells perquè vagin amb la major tranquil·litat possible i acabar de culminar i de que després doncs, aquesta selectivitat, aquest examen, aquestes paules i permeti fer doncs, la carrera doncs, que volen tirar endavant. Al mateix temps també hem lamentat que justament avui la biblioteca estigués tancada, avui al matí. Creiem que l'equip de govern aquí hauria estat una mica més sensible amb aquests estudiants que els últims dies són hores de nervis i si tot el que els hi puguem facilitar, doncs en aquest sentit sí que crec que hi ha hagut un petit error i això no hauria estat així, però el prec és molts ànims.
0: Durant el ple també es va agrair la col·laboració de Lourdes Santos en l'elaboració de la moció. Al final de la sessió, Santos va celebrar l'acord unànime i va valorar especialment el fet que s'inclogui la petició d'incloure en els ajuts els estudiants que també han de marxar al Pirineu, en aquest cas per fer estudis superiors de formació professional. Sobre aquesta apreciació, Joan Barreda va afegir que cal seguir potenciant i prestigiant els cicles formatius, també els bàsics, perquè creu que en aquest àmbit hi ha molt camp per córrer de cara a facilitar que hi hagi més professionals qualificats en determinats oficis i feines tècniques. I justament ahir començaven, i ho han fet amb normalitat, les proves d'accés a la Universitat de l'ESPAU pels 244 estudiants que enguany s'examinen a la Seu. Tal com es preveia, els joves van ser convocats mitja hora abans i a les 9 es feia el primer examen. Els següents seran a les 12 del migdia i a les 3 de la tarda, amb pauses d'una hora i mitja entre cada prova, uns horaris que també se segueixen avui i demà. La presidenta del Tribunal de la Seu, Maria Ricard, ha detallat les xifres d'aquests 244 alumnes, dels quals 84 són de l'Institut Joan Brudieu. També hi ha un gruix important d'estudiants d'Andorra que fan proves específiques.
2: Convocatòria ordinària, tenim 244 estudiants, són 84 estudiants provenen de l'Institut Joan Brudieu d'aquí de la Seu d'Urgell, llavors en tenim 52 que ens venen del Pere Borrell de Puigcerdà, un estudiant de l'IOC i tenim una matrícula d'estrangers, d'estudiantat procedent d'Andorra, que en són 107. Fins ara ha començat, dins del previsible, a vegades no, que deixem la documentació, algun estudiant que no ens surt a la llista, però tot amb normalitat, res fora de lo normal, res que no es pugui solucionar, i tot a les 9 en punt han començat els exàmens i tothom s'estava examinant de llengua castellana. La novetat d'aquest any és que l'idioma, que és bueno, anglès, francès, doncs en lloc de celebrar-se el segon dia, se celebra el primer dia, avui dimarts, dia 9.
0: Ricard ha reconegut que, tal com és tradicional, abans de començar han detectat força nervis per part dels alumnes per la incertesa sobre com seria l'examen i pels tràmits previs, però creu que després ja s'han mostrat més tranquils.
2: Els estudiants sempre, no, a primera hora, al primer moment, estan més nerviosos, no? Inclús estan més nerviosos, no? Han d'agafar les etiquetes, han d'etiquetar l'examen, és nou això, no? Per molt que se'ls expliqui, sempre és la novetat, és una experiència nova, no? I al final és un examen, no? Aquells nervis que sempre... Són nervis sants, eh? Nervis de veure què ens pregunten i després pues ja la resta del dia i conforme va avançant el, la jornada d'avui i dels següents dies, doncs amb tranquil·litat. Els nervis de què em preguntaran, no? Però amb tranquil·litat.
0: Uns nervis inicials que confirmaven els mateixos estudiants, tot i això es mostraven satisfets de l'evolució de les primeres proves. En parlant Lola Casal i Bernat Sánchez.
3: Al final els nervis sempre són, però jo crec que he entrat tranquil, perquè al final castellà no és tan així com de... O sigui, has de conèixer, però tampoc és això que sigui molt teòric, sinó que és entendre-ho i saber portar-ho una mica, però bé...
4: Jo anava amb molts nervis, perquè és la primera i és la que portava pitjor, però he de dir que he sortit bastant més contenta del que em pensava. Llavors, espero que vagi bé. Necessito nota i espero que arribi. Ens han preguntat... hem hagut de fer una redacció sobre com pensàvem sobre la cultura i els coneixements, si pensàvem que eren importants en la societat. I de lingüística, o sigui, de literatura, ha sortit... ironia, pessimisme llavors la part més fàcil ha sigut la gramàtica, almenys per mi, perquè era tipus test.
0: Una de les principals novetats d'aquesta convocatòria, que comentarem amb més detall als següents informatius, és que s'implanta una prova pilot per fer controls més estrictes de la possible presència de dispositius electrònics per detectar possibles ajudes il·legítimes durant els exàmens que poden comportar l'expulsió de l'alumne. Totes les seus disposen d'aquests aparells que permeten detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, polígrafs digitals o d'altres dispositius. Les 9 i 33 més temes, el Departament de Territori de la Generalitat incorporarà entre aquest mes i començament de juliol 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat a les comarques de l'Alpineu i Aran. Concretament seran a Oliana, Puigcerdà, el Pont de Suert, Tremp, Sort i Llavorsí. Permetran als usuaris en aquestes poblacions accedir a més informació, fer tràmits o gestionar incidències directament. En el cas d'Oliana es fa en col·laboració amb l'Ajuntament i només és per gestió d'incidències. També han col·laborat els Consells Comarcals els de la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, que hi tindran centres d'informació a les seves respectives seus, i també l'Ajuntament de Llavorsí. L'acció l'ha explicat el delegat del Departament de Territori a l'Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas.
5: Doncs hem estat treballant perquè tot el que són els serveis d'integració tarifària, que això vol dir l'expedició de targetes, com també quan hi ha algun tipus d'incidència, doncs no s'hagi d'anar només a la Seu d'Urgell o a Viella, que és com era fins ara, sinó que també a qualsevol comarca de l'Alt Pirineu i Aran també es pugui resoldre, doncs això, qualsevol tipus d'incidència o gestionar els títols personalitzats del sistema tarifari integrat. Amb aquesta actuació el que fem és que qualsevol usuari dins de la seva pròpia comarca, doncs pugui resoldre i tramitar qualsevol tipus de targeta o incidència que pugui tenir. I en el cas de l'Alt Urgell, doncs no només donem aquesta prestació al que és a les oficines d'Alça o per autobusos, sinó que també l'Ajuntament d'Oliana podrà tramitar qualsevol tipus d'incidència d'aquestes targetes d'integració tarifària.
0: Mas confia que d'aquesta manera es facilita i d'apropar els serveis als usuaris.
5: Des dels serveis territorials és apropar tots els serveis que hi ha, doncs, de la forma més propera als ciutadans. I en aquest cas, en tot el que són les targetes d'integració tarifària, doncs, que estiguin al costat de les persones perquè sigui fàcil, àgil, per tindre, doncs, això, un servei més proper i més eficaç.
0: Des del Departament de Territori recorda que des del gener 2024 l'Alt Pirineu i Aran està integrada tarifàriament a l'ATM Lleida, i això permet als usuaris moure's per tota la demarcació amb una sola targeta fent servir els títols integrats. I a tot plegat, demà i divendres, la Seu tornarà a ser escenari de la trobada empresarial del Pirineu, que arriba ja a la 37a edició. Es farà pel municipal d'Esports i, a poques hores abans de començar, l'organització ha confirmat que es mantenen les altes xifres de participació. Hi ha 900 assistents confirmats que confirmen la dimensió de l'esdeveniment, amb una seixantena de periodistes acreditats i reserves en 21 hotels de l'Alt Urgell i d'Andorra. La presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat poques hores abans de l'inici agrair la bona resposta de l'empresa Dieta en un moment exigent pel sector i considera que la Seu i el Pirineu segueixen sent un espai privilegiat per agafar perspectiva, tenint en compte la incertesa actual. Creu important fer aquesta trobada presencial per debatre sobre cap on enfocar les estratègies empresarials. El lema d'enguany, sota el lema nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem, interpel·la directament el teixit empresarial en un escenari econòmic mundial en plena transformació. Entre els ponents d'enguany destacarà la presència de l'exprimer ministre italià i actual senador Matteo Renzi. Ha parlat concretament divendres sobre el paper d'Europa en un nou ordre geoestratègic i també serà present un any més el president de la Generalitat, concretament Salvador Illa, dialogarà amb el periodista Jaume Puigbó aquest divendres també, i la cloenda comptarà amb la participació d'una representant del govern d'Espanya que encara està per confirmar. D'altres ponents seran el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que farà, de fet, l'obertura de demà dijous, i al matí continuarà amb un diàleg entre l'actual president del SIDOP, Josep Borrell, i l'economista Isidre Sala. La llibreria crítica El Refugi celebra el seu cinquè aniversari. Ho farà aquest divendres amb una taula rodona, 6:45 de la tarda, sobre drets culturals. Hi participaran el músic urgellenc Arnau Viols, la gestora del Festival Sons de l'Era Isabel Collado i un membre de l'Ateneu del Torcell. La jornada s'acabarà amb un brindis i un concert gratuït del carrer Canonges a càrrec del grup de punk rock melòdic en català de Barcelona, Les Salvatges. El Refugi va començar el 2021 i actualment compta amb 2 socis de treball, 2 treballadores més, que dinamitzen un nou espai específic, el Refugi Canalla, estrenat recentment, i prop d'una quarantena de socis col·laboradors o subscriptors. Els impulsors concreten que aquest fet és una mostra, afirmen, del múscul social que envolta la proposta. La cooperativa de treball associat ha arribat al primer lustre d'activitat amb una valoració més que positiva i amb la previsió de seguir desenvolupant una feina de dinamització cultural, indiquen, per donar vida al nucli històric a través de diverses accions, entre elles el Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos o els cicles culturals El Refugi Sonor o Foscuria. Creant, a través de l'oficina comercial que té a la Seu, ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Privada Integra Pirineus per dur a terme un projecte de gestió forestal a la zona de Sant Joan Fumat, al municipi dels Valls de Valira i a poca distància de la frontera amb Andorra. La iniciativa, en el marc del programa Donem Vida al Bosc, té com a objectiu crear una àrea de baixa càrrega de combustible per la prevenció d'incendis, concretament la finca del Grau, que s'estén al llarg de més d'una hectàrea de zona forestal conformada per matolls de boix, argelagues i roses silvestres i punts dispersos de pi roig i roure. El director de l'oficina de Creant a la Seu, Pep Vives, explica per què han arribat a aquest acord amb Integra Pirineus.
6: Col·laborem amb Integra Pirineus perquè al final no deixa de ser una empresa situada al nostre territori. Nosaltres som una entitat de clara vocació de col·laboració amb el territori, tant amb l'Alt Urgell en particular com amb el Pirineu en general, i al final no deixa de integrar dues coses molt importants, que és la col·laboració amb persones desfavorides i, per altra banda, doncs, amb el manteniment i neteja dels boscos.
0: Pep Vives s'ha incidit en el fet que l'entitat ajuda empreses i particulars en els seus projectes professionals i personals, però també vol ser part de la societat civil i en aquest cas ajudant en la gestió forestal.
6: Bueno, doncs ells tenen diferents necessitats a nivell de cobrir espais de millora dels boscos del nostre territori, i nosaltres en aquest cas doncs, col·laborem amb la neteja d'una part d'un bosc que ells tenien doncs, senyalitzat com a necessitat. És una, en aquest cas concret, bueno, l'Urgell us ho explicarà més concretament, però és un tram de terreny doncs, a Valls de Valira que fa frontera també amb el Principat d'Andorra, i per tant doncs, una mica ens ajuda també a unificar la nostra vocació amb aquest territori. La col·laboració en aquest cas són 6.000 euros perquè és un projecte concret d'un espai concret al qual no treu de que ja havíem col·laborat amb anterioritat amb ells amb altres coses i que puguem continuar col·laborant perquè aquesta és la nostra vocació.
0: La directora d'Integra Pirineus, Orgella Escrivà, valora que el suport de Creant a aquesta iniciativa garanteix l'ús social de la zona, però sobretot permet continuar amb la tasca de mantenir espais amb baixa càrrega de combustible vegetal que puguin canviar la virulència de possibles incendis i facilitar una actuació efectiva dels mitjans d'extinció.
7: El projecte doncs, el vam fer gràcies a una campanya de micromecenatge. Vam fer un catàleg amb 29 actuacions de diferents nuclis de la nostra comarca, on era molt urgent fer-hi una intervenció. Eren actuacions que havien de ser gestionades pel municipi i doncs, per la manca de recursos dels municipis i per la nostra voluntat de treballar-hi, doncs, les vam englobar en un catàleg. I aquest catàleg doncs, l'hem anat presentant a diferents empreses, entitats i diferents projectes i des de fa 3 anys doncs, estem tenint ja algunes col·laboracions i portem 3 anys executant actuacions d'aquest catàleg.
0: Escrivà recorda que la massa forestal del Pirineu les darreres dècades s'ha crescut moltíssim per causes com el despoblament o l'abandonament de les feines tradicionals lligades a la ramaderia i l'agricultura, i això suposa un perill actualment al qual cal fer-hi front amb aclarides com aquesta.
7: Doncs aquesta actuació forma part del catàleg Donem Vida al Bosc, doncs, que vam elaborar fa uns anys, i en diverses actuacions que es consideren prioritàries de cara al risc de propagació d'incendis, i aquest ajustament doncs, està al terme municipal de Sant Joan Fumat i és una actuació de 2 hectàrees que es durà a terme en les properes setmanes. El fet de que creant col·laborí amb Integra Pirineus doncs, per nosaltres doncs, ha estat molt, molt ben rebuda perquè ens ajuda a dur a terme doncs, la nostra tasca de gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu, i amb això contribuïm a la inserció de les persones amb risc d'exclusió que viuen al nostre territori, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental.
0: Des de Crean Crèdit Andorra han conclòs que l'impacte generat per aquest projecte és doblement significatiu, tenint en compte que es dona feina a persones en risc d'exclusió social i es fan intervencions de gestió forestal.
8: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Omplim els titulars amb els que trobem a la premsa. El periòdic parla de la creació d'una nova formació conservadora a Andorra, anomenada Virtus, que afirma que no contempla aliances de cara a les eleccions generals i defensa la necessitat d'un canvi en la manera de governar. El seu president, Josep Duró, que remarca que vol ser una proposta diferenciada de demòcrates per Andorra.

I el diari Andorra es fa ressò d'una operació policial a la Massana en què s'ha detingut una advocada a la població de Sispony en col·laboració amb la Guàrdia Civil. Els agents van acudir al pis de la lletrada que exerceix fora d'Andorra. Segre del seu part es fa ressò de la presència de fidels dels bisbats d'Urgell, Lleida i Solsona a l'estadi olímpic de Montjuïc ahir per la presència del papa Lleu XIV. També n'hem parlat ja anteriorment a través de Ràdio Seu. De la diòcesi d'Urgell s'hi han traslladat unes 300 persones. I Segre també es fa ressò de la detenció d'una persona a Lleida per presumpta pertinença a una organització terrorista jihadista. L'operació s'ha fet aquest dimarts i és el novè arrest per aquest delicte a la demarcació de Lleida des del 2012.

Tercer per la Mañana destaca que tot coincide amb la visita del Papa a Lleó 14 i una avaria informàtica. El centre de control va provocar retards de més de mitja hora als trens de Rodalies a Catalunya. La incidència va aturar el pas de convois en dues ocasions. Adif en responsabilitza l'empresa Siemens.

I Rajat destaca que un cuiner de Llívia ha rebut un premi per una recepta en què reformula el tradicional plat del capipota. És el xef Albert Boronat, que ha guanyat el concurs de capipota de Catalunya en la categoria d'innovació.

Obrim l'agenda explicant que avui la Cadira Orquestra de Cambra ofereix un concert gratuït a 8:45 del vespre a la Sala de la Immaculada. I també destaquem que durant aquest mes es pot visitar l'exposició Il·lustrem el Premi Joli Sanell, basat en els dibuixos creats per il·lustrar aquest premi que impulsa la Biblioteca Sant Agustí a Ràdio Sau. Es pot veure a la biblioteca fins al 30 de juny. Presentació del llibre Presoners a Cerdanya el 1939, de Marc Pont, aquest dijous a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Cicle Ateneu Muntanya, projecció del documental Primer d'Expedició Femenina Espanyola a l'Himàlaia, amb Mary Puig, aquest dijous a les 8 del vespre a l'Ateneu Alt Urgell. Activitat de retir de lectura a Coll de Nargó, a Casa del Puy, aquest divendres, dissabte i diumenge. I aquest cap de setmana hi haurà el Festival de Senderisme Camina Pirineus, que començarà amb una sortida a la Torre Solsona, a Castellciutat, amb guiatge sensorial i amb la participació del Club Social Picot. Això serà divendres a les 10 del matí, també divendres a 6:45 de la tarda, sortida senderista per descobrir el despoblat de Saubanyà, com a símbol dels pobles abandonats de la comarca. Serà divendres a la tarda des de Torà de Tost. Taula rodona que entenem per drets culturals a la llibreria del Refugi aquest divendres a 6:45 de la tarda i després concert de les Salvatges. En marxa el curset per aprendre a ballar sardanes que un any més organitza Amics de la Sardana del Torcell. Es fa els divendres d'aquest mes de juny a les 8 del vespre al Pati de la Biblioteca Sant Agustí, obert a tothom. Proposta teatral Maig d'Impro de la Sala L'Única, última representació aquest divendres a les 8 del vespre. Més activitats del Festival Camina Pirineus, sortida senderista a la ruta dels castells del Berguedà, amb el Quer Foradat, Cabal i Castell del Tossal del Quer, dissabte a les 8 del matí des del poble de Cabà. 23a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, aquest dissabte a 11:45 del matí a la sala d'actes del seminari. Taller sobre bioconstrucció amb Lluís Acella, de Neu d'Arquitectura, dissabte i diumenge a l'Espai Joan Planers d'Estamariu i inclòs el cicle Tastet d'Oficis de la Fundació Planes Corts. Hora del conte amb Quina molèstia d'insectes, de Sara de l'Estoló, dissabte a 11:45 del matí a la Biblioteca Sant Agustí i just després, a 12:00, acte de lliurament de guardons del Premi Joles Sanell. Festa Major del barri de Sant Antoni, aquest dissabte, a partir de 4:45 de la tarda, hi haurà activitats com inflable, pintacares, berenar i contacontes, a 8:00 del vespre concurs de paelles, a 9:00 botifarrada popular i a 11:45 ball de nit. Visites guiades al recinte arqueològic del Pati de les Monges. La següent serà aquest dissabte a 7:00 del vespre. I per cloure el Festival Camina Pirineus, Ascensió al Coscollet i el Mirador de la Serra d'Auvens. Diumenge els participants es trobaran a 8:15 del matí a les Masies de Coll de Nargó. També diumenge, tercera mostra intercultural de la Seu, al llarg del dia al Passeig Joan Brudiu. Aquests i més temes al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El Cadí la Seu comença d'una forma la nova plantilla per la temporada 2026-2027 i ahir mateix el Cedis Basket confirmava el fitxatge de la base Alessandra Orsili. És la segona incorporació per la nova temporada després que el cap de setmana passat s'anunciava l'arribada de la també base Marina Vinyoa. Alessandra Orsili, de 24 anys, 70 d'alçada i forma del Chivita Nova Marca, prové del Durant Maquinari Encino, on hi ha jugat aquesta darrera temporada i també ho va fer a la campanya 2021-2022, quan amb només 20 anys va debutar tant la Lliga Femenina com a l'Eurocup Women. Els dos anys següents va jugar amb la Virtus Segafredo de Bologna, amb qui va disputar tant la Lliga Italiana com l'Euroleague Women, i el curs 2024-2025 va formar part del Jazz Basket de Sesto San Giovanni, amb qui va competir a l'Eurocup. Aquest setembre passat, l'exterior transalpina va tornar a fitxar per l'Encino, com dèiem, i ha jugat la totalitat de les 30 jornades de Lliga, fent una mitjana al voltant dels 17 minuts en pista, 3 punts, 1,5 rebots i 1,5 assistències. Paral·lelament amb la selecció italiana, ha estat els darrers anys campiona d'Europa de les categories U18 i U20. Des del Cedis n'han destacat precisament aquesta trajectòria en competicions continentals exigents i per això confien que Orsili porti qualitat de l'equip. De les seves dues etapes a Lugo, destaquen que li va servir per conèixer la competició espanyola i que llavors ja va demostrar la seva capacitat per dirigir el joc i competir al màxim nivell. En les seves primeres declaracions, la base italiana s'ha mostrat molt contenta i agraïda de formar part d'aquest grup. I afegim un apunt més a aquestes novetats del Cadí la Seu, perquè aquest matí mateix, fa poca estona, s'ha anunciat que David Sancho serà el nou fisioterapeuta de l'equip. Recordem que aquest any Xavi Calm ha tancat una etapa de més de 20 anys com a fisioterapeuta del Cadí la Seu i, per tant, doncs, ara ja se sap que David Sancho serà el seu relleu. S'ha mostrat també moltes ganes de formar part del club i de viure l'ambient del Palau. S'afegeixen altres novetats anunciades al cos tècnic aquests darrers dies, com per exemple que Sergi Curto serà el nou segon entrenador i que Judit Vilallonga exercirà de preparador física. I seguim parlant de novetats en el bàsquet perquè el Morabanc Andorra ha confirmat que Xan Tàbac seguirà sent el seu entrenador aquesta temporada vinent. El club Andorra ha confirmat la renovació del tècnic croat, que recordem com a jugador havia estat campió de l'NBA, perquè considera que ha generat un impacte positiu des de la seva arribada el gener passat a l'equador de la campanya que ara ha finalitzat. El Morabanc recorda que Tàbac va assumir el repte de liderar l'equip en un moment complicat i en valora que va ser una peça clau per capgirar la dinàmica i aconseguir finalment in extremis l'objectiu de la permanència a la Lliga. L'entitat pinent que també ha tingut en compte la seva capacitat de lideratge i la seva manera d'entendre el treball diari que veu determinants per consolidar les bases del projecte esportiu. Aquestes darreres hores, el Morabanc Andorra també ha anunciat la renovació de Xumi Ortega. Creuen que les dues darreres temporades, l'escorta d'Iecla, s'ha convertit en unes figures més estimades per l'afició i ha mostrat el seu caràcter competitiu a la pista. En espera dels possibles anuncis de fitxatges, on sí que s'ha confirmat que hi haurà canvis, és als despatxos. Recordem que aquesta setmana passada Francesc Solana va anunciar que clou una llarga trajectòria de 16 anys com a director esportiu del club i poc després anunciava que el rellevarà Jordi Ardèvol, amb experiència contrastada en diferents àmbits del bàsquet professional i de la gestió esportiva.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. El dia ha començat amb boira i les darreres hores s'han ajudat ja definitivament a refrescar l'ambient després de la calor de dilluns. Ahir la màxima no va passar de 23 graus a la Seu, una caiguda en picat, de fet, respecte al dia abans, de 10 graus, gairebé, i aquesta matinada la mínima s'ha quedat en 15 graus. Hi ha hagut algun plogim de matinada que ha deixat com a molt un litre per metre quadrat, poca cosa. El Servei Meteorològic de Catalunya apunta que per avui encara es pot escapar algun ruixat, ja sigui aquí a la Seu i la comarca, o bé a d'altres comarques del Pirineu. A la tarda són més probables al Pirineu Oriental, en punts de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès. I aquí a la Seu, la màxima avui s'espera que arribi com molt als 27 graus, i aquesta nit vinent les mínimes baixaran una mica més encara i se situaran entre els 9 i els 10 graus. Però demà es tornarà a imposar el sol i sí que pujaran les màximes, que tornaran ja a situar-se al voltant dels 30 graus, en algun cas fins i tot per damunt dels 30. Aquests 30 graus són els que esperen a la Seu, mentre que Sort es quedaran en 27 i a Puigcerdà en 23. Això per demà dijous, en què ja no s'esperen precipitacions, i això farà, com dèiem, que la màxima al migdia torni a pujar, i ho pot fer una mica més de cara a divendres, en què el dia ja començarà totalment assolellat i tampoc s'esperen gaires núvols per la tarda. Vuit graus de temperatura aquest matí a la Seu, 17 a Organyà, 16 a Oliana i 13 a Alinyà. També hi ha 13 graus a Puigcerdà, 16 a Sort, 18 a Tremp, 16 al Pont de Suert i a la més baixa 9 graus a Viella. La més baixa pel que fa a les principals poblacions del Pirineu, perquè alta muntanya, i destaca a aquesta hora del matí els només 2 graus de temperatura que hi ha al Port de la Bonaigua, la més baixa ara mateix a muntanya. 5 graus a la Tossa d'Alp, 6 al Pic de Sòria, 8 i mig al refugi de Prat d'Aguiló, 7 a Port del Comte, 5 a Cert Escan, 6 a Espot i 5 graus a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Purgimon. I fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu, quan falten 3 minuts per les 10 del matí. De seguida les notícies en xarxa i a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez. I afegim també que avui a la promoció de Ràdio Seu, passades les 11, us oferirem una entrevista en exclusiva amb Pere Mentruit, que ha començat aquest dimarts una nova edició de la caravana de la bondat cap a Ucraïna, en què hi col·labora des d'aquest any passat. L'escoltarem a les 11 del matí. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Punt àlgid avui de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del Pontífex i coincideix també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pere té altres plats forts, com ara la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà en una estona la presó de Brianzo, una mica abans de les 11 del matí. Anem a saber quin és l'ambient aquí a les portes de Brians, on hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient que respira? Bon dia.
2: Hola, bon dia, Maria. Som a l'espera que a aquesta hora, d'aquí uns minuts, arribi el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i poc després també d'arribar el president català, Salvador Illa, tots dos. Hauran de rebre al Papa. L'arribada del Pontífex s'espera entre les 10 i 20 i les 11 del matí. I aquí, al centre penitenciari de Brians 1, esperen ja el Pontífex 80 interns, 22 d'ells són dones, i dues d'aquestes dones són la Montserrat i la Josefina, són les dues recluses que parlaran directament amb el Papa i traslladaran al Pontífex la seva crònica, la seva història personal i vital. La música tindrà també, Maria, un paper destacat al llarg de la visita del Papa, perquè l'acte s'obrirà amb una interpretació de la cançó Ayúdame a caminar, interpretada per les mateixes internes de la presó i en castellà, tot i que després també interpretaran els interns dues peces musicals en català, l'última, el virus que servirà per posar el punt i final, la cloenda d'aquest acte dins el programa de la visita del Papa a Barcelona i Catalunya. A aquesta hora sabem que el Papa es traslladarà a l'abadia de Montserrat en cotxe, però que té a la seva disposició un helicòpter per fer aquest trasllat, i en aquests moments veiem només la caravana de cotxes oficials, però tot apunta que ja ha arribat o està a punt de fer-ho al ministre de l'Interior.
1: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I 45.000 estudiants s'enfronten avui al segon dia d'exàmens de la selectivitat. Ho han fet amb els exàmens d'Història i Filosofia, que han començat a les 9 del matí. A segona hora triaran entre les optatives, volíem dir, d'anàlisi musical, dibuix tècnic, ciències generals, llengua i cultures llatines i matemàtiques. I per la tarda serà el torn de biologia, disseny, funcionament de l'empresa, literatura catalana i també tecnologia i enginyeria. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
2: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita, que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
1: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. El pla de l'Ajuntament de la Seu ha aprovat per unanimitat un plec de quatre bases reguladores de les subvencions previstes al Pla d'Excel·lència del Centre Històric. Estan marcades sonora en la participació de la ciutat al primer pla de barris i viles convocat per la Generalitat. L'objectiu principal és millorar no només la imatge de la zona, sinó també el seu dinamisme comercial i les condicions per poder viure amb més dignitat i comoditat dels habitatges que en formen part. L'alcalde Joan Barrera ha agraït el consens que s'ha assolit per tirar endavant les bases i ha manifestat que es tracta de quatre punts molt importants per reactivar i dignificar el centre històric. A nivell general n'han volgut destacar que aquesta nova línia de subvencions no es concedirà per ordre de sol·licitud, com en altres ocasions, sinó per concurrència competitiva i, per tant, amb uns barems de valoració per decidir quines són les sol·licituds que s'adiuen més amb els objectius del pla. El primer eix és la potenciació del teixit comercial. Es disposa de 600.000 euros en total repartits en 4 anys i es valorarà criteris com facilitar el relleu generacional, els projectes innovadors, l'emprenedoria de dones o joves, la digitalització, l'actualització o modernització de negocis ja existents o els projectes amb un vessant solidari. També es continua amb la rehabilitació de façanes, tot i que des d'ara s'hi prioritzarà les que estiguin en més mal estat. I una altra novetat és que es vol potenciar els pisos del centre històric perquè disposin de millors condicions per viure i per això s'afavorirà les actuacions d'eficiència energètica, per exemple, aprofitant les façanes amb més hores de sol o renovant instal·lacions de calefacció i aigua calenta, i també es facilitaran obres de millora d'accessibilitat o d'habitabilitat amb reformes de cuines o banys, instal·lació d'ascensors o d'altres mitjans d'accés per persones amb discapacitat o mobilitat reduïda. Aquests dos darrers apartats comptaran cadascun amb 325.000 euros repartits en 4 anys, per tant, 650.000 entre tots dos. I el darrer ple també ha aprovat igualment per unanimitat una moció per demanar que la Generalitat dobli l'import màxim dels ajuts a estudiants universitaris del Pirineu per fer front a despeses com el transport, l'allotjament o la manutenció. Una mesura proposada pel grup municipal de Junts i que ha tirat endavant amb el vot favorable també de l'equip de govern Compromís i dels grups d'Esquerra i la CUP. Tal com ja havia expressat abans del ple, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, recorda que ja fa uns 20 anys que es disposa d'aquests ajuts, però que la xifra que reben cada estudiant s'ha quedat estancada els darrers anys en un màxim de 2.000 euros, mentre que, en canvi, han pujat, i especialment els darrers anys, costos com el transport, l'habitatge o l'alimentació. Per això, tots els grups han coincidit en la necessitat que la Generalitat revisi aquests imports i que s'arribi fins a un total de 4.000 euros anuals per alumne com a màxim. I precisament hi començaven les proves d'accés a la universitat. L'ESPAU a la Seu d'Urgell s'hi examinen 244 estudiants i des del Tribunal de la UdL han detallat que 84 corresponen a l'Institut Joan Bordeu, n'hi ha 52 de l'Institut Pere Borrell i més d'un centenar provinents d'Andorra que fan proves específiques. Enguany no hi ha grans novetats, després que sí que hi va haver canvis importants l'any passat i els tots i els nervis inicials dels estudiants han dit que d'aument les primeres proves s'adiuen amb el que havien previst pel que fa a dificultat. Una novetat destacada d'enguany és la incorporació de més controls per detectar ajudes externes amb dispositius intel·ligents, com poden ser telèfons mòbils, rellotges, auriculars, bolígrafs digitals o d'altres dispositius de comunicació. Per això s'ha incrementat la vigilància. Des de la Universitat de Lleida matisen que la immensa majoria dels alumnes actuen amb honestedat i fan els exàmens d'acord amb els seus coneixements, però que sempre hi ha algun cas en què s'intenta copiar, en aquest cas això pot comportar l'expulsió immediata de l'alumne i fins i tot una denúncia. I els esports, recordem que el Cadí la Seu comença d'una forma la nova plantilla i aquestes darreres hores ha anunciat una altra novetat, en aquest cas pel que fa al cos tècnic. David Sancho serà el nou fisioterapeuta del Cadí. Recordem que agafarà el relleu de Xavi Calm, que enguany ha tancat una trajectòria de més de 20 anys com a fisioterapeuta del Cadí la Seu. Sancho s'ha mostrat il·lusionat per aquest nou projecte i a les darreres hores també s'ha anunciat el segon fitxatge pel que fa a la plantilla. Es tracta de la base italiana Alessandra Orsili, de 24 anys i 1,70 d'alçada, que aquesta darrera temporada ha jugat al Durant Mequinerien, sinó on ja hi havia militat amb només 20 anys la temporada 2021-2022. Entremig ha jugat també amb la Virtus Segafredo Bologna, equip tant de la Lliga Italiana com de l'Euroleague Women, i en seleccions amb l'equip italià està campiona d'Europa a les categories U18 i U20. I més novetats, més preparació de temporada en bàsquet, perquè el Morabanc Andorra confirma les darreres hores que Santa Bac seguirà sent el seu entrenador. El club andorrà confirmava ahir la renovació del tècnic, que recordem com a jugador havia estat campió de l'NBA, perquè considera que ha generat un impacte positiu des de la seva arribada el gener passat a l'Equador de la campanya que ara ha finalitzat. El Morabanc ha recordat que Tabac va assumir el repte de liderar l'equip en un moment complicat i en valora que va ser una peça clau per capgirar la dinàmica, aconseguint finalment l'objectiu de la permanència a la Lliga ACB.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: El dia ha començat ben fresc, sobretot en comparació amb alguns dies anteriors que havien estat francament càlids i amb boires que ara ja es comencen a esvair. En tot cas, la mínima ha pogut baixar fins als 15 graus, segons ha informat MeteoSeu, i ahir es va marcar també la màxima més baixa dels darrers dies, amb només 23 graus, que de fet era una baixada dràstica de ben bé 10 graus en respecte dels 33 a què s'havia arribat dilluns. Ha caigut quatre gotes aquesta nit passada, que han ajudat una mica més a refrescar l'ambient, i a tot i això, aquesta hora ja s'arriba als 20 a la Seu, 19 a Organyà, 17 a Oliana i 15 a Linyà. Més dades del Meteocat, 16 graus a aquesta hora a Puigcerdà, 19 a Sort, 20 ja a Tremp, 19 graus al Pont de Suert, i en contrast amb això, la més baixa de les principals poblacions del Pirineu són els només 10 graus que hi ha ara mateix a Viella. I també fred directament a alta muntanya, perquè aquesta hora al matí encara hi ha només 2 graus positius al port de la Bonaigua. D'altres dades són els 5 graus de Buit a Ulls, si es pot, el mateix al pic de Sol i a la Tossa d'Alp, 8 graus a Prat d'Aguiló i 7 a Port del Comte. Unes temperatures, doncs, força agradables, tenint en compte que ja som a 10 de juny, i, de fet, avui el Meteocat apunta que es preveu que la màxima a la Seu no passi dels 23 graus, la mateixa dada que ahir. S'espera 22 a Sort, també a Puigcerdà, i només 16 de màxima a Viella, tot plegat amb un ambient que continua mig ennuvolat durant tot el dia, però aquesta vegada sense ruixats. Només es preveu que se n'escapi algun, sobretot al Pirineu més oriental, en punts del Ripollès i la Garrotxa. Per demà sí que puja la temperatura, perquè en general s'hi imposarà el sol. Tot i això, les mínimes encara seran fresques. Això permetrà, doncs, refrescar la nit.

0: al Batec del Territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: l'entrevista del 120% Ràdio amb Pep Graell.
1: Molt bon dia. La Seu d'Urgell es convertirà durant dos dies en el centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra, motiu de la 37a trobada empresarial al Pirineu, que tindrà lloc aquest dijous i divendres, dies 11 i 12 de juny, al Palau Municipal d'Esports de la capital urgellenca. En parlem amb Montse Pujol, presidenta de la trobada. Molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, bon dia. Merci per la invitació.
1: Tenim present que hi ha 900 assistents confirmats, una seixantena de periodistes acreditats i un total de 21 hotels de l'Alt Urgell i Andorra ocupats, el que dona a conèixer una mica doncs, la dimensió d'aquesta nova edició de la trobada empresarial. Si et sembla, doncs, preguntar-vos d'entrada quin és el balanç que en feu abans de començar tot plegat.
2: Doncs la veritat és que estem molt contents. Com cada any hem tingut èxit a la trobada, som més o menys pues, al voltant de la mateixa gent que, bueno, la mateixa gent, el mateix nombre de persones que venien l'any passat, però sí que pues, el que estem pujant és el número d'assistents que es queden durant tota la jornada. O sigui, abans potser hi havia gent que entrava i sortia més. Aquest any quasi tothom que s'ha apuntat per les jornades complertes. I ja han pujat el número de gent jove i que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut aquest any, un any més.
1: Ens fèieu referència que trobar-se presencialment és una decisió estratègica i que la confiança només neix d'aquesta proximitat.
2: Sí, nosaltres, a mi personalment m'agrada explicar que les trobades, a part d'escoltar ponents molt bons i pues, referents, no?, de la geopolítica i de la política, de l'economia, el que hi ha és molt networking, o sigui, és un moment per marxar de les nostres empreses, per sortir del nostre dia a dia, trobar-nos en un entorn tan privilegiat com és aquest de la Seu, no?, que ens treu una mica de la nostra rutina. Pues, a part d'escoltar els ponents, pues veus que els problemes teus són problemes de més gent, com ho encara un altre, fas consolidar relacions, coneixes gent nova que després, pues, a lo millor durant lo llarg de l'any, pues, et surten negocis o és un networking que és molt proper. I jo crec que és la base de les trobades.
1: El lema d'enguany és el nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem? Això interpel·la directament el teixit empresarial davant un escenari econòmic mundial en plena transformació.
2: Correcte. Aquest any quasi que era obligat i que el lema havia de ser aquest, tot i que l'any passat ja veníem d'un lema similar, però era com algo que ens venia, ara ja no és algo que ens ve, sinó que és algo que tenim damunt de la taula. Tenim unes incerteses quasi de tots els àmbits, no? Incertesa geopolítica, incertesa econòmica, incertesa tecnològica, la IA pues, no, ha fet una arribada trencadora que ens fa replantejar moltes coses, de sostenibilitat, d'energia, de defensa. O sigui, són molts reptes els que tenim a damunt de referents i a les empreses pues, poc o molt, més aviat molt, perquè al final mos impacte, perquè les empreses per fer els nostres plans estratègics, per saber el que hem de fer, no ens agrada viure amb incerteses, ens agrada viure no? amb certeses i saber cap a on hem de tirar i ara en aquests moments pues, això és difícil. Què pretén la trobada? Pues, que a base de pues, escoltar ponents referents com els que tenim aquí del món de l'economia, del món de la geopolítica, del món de l'empresa, de diferents tipologies d'empreses, empreses més petites, empreses més grosses, a veure com encaren una mica no, aquests reptes que tenim per endavant i segurament no contestarem no, quin camí hem de prendre, però sí per lo menos donarem pues, referents, idees, perquè després cada empresari triï les seves.
1: Bé, doncs és la proposta de trobada empresarial aquest dijous i divendres de nou a la Seu d'Urgell, 37a edició. En podeu saber més doncs, cercant la pàgina web www.trobadaalpirineu.com, aquí el detall de tot el programa que repassem avui tot conversant amb la presidenta de la trobada, Montse Pujol. De fet, una de les novetats s'enguany és que el format horari canvia. La trobada començarà el dijous al matí en lloc de la tarda, com era habitual, i acabarà divendres al migdia. Tot plegat comença comence doncs amb la participació, amb l'obertura de la mà del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i continuarà amb el diàleg entre Josep Borrell, president del CIDOP, i el representant de la Unió Europea als Afers Exteriors entre 2019 i 2024, i l'economista Isidre Sala. Per tant, unes novetats és aquesta, no? L'horari en aquesta nova edició.
2: Sí, bueno, ens hem modernitzat, no? Ara mateix totes les empreses han fet canvis als seus horaris laborals, i el divendres a la tarda ja costa molt, no?, que les empreses estiguin treballant. Per tant, el que estem fent, és poder normalitzar, no?, la situació i posar-nos igual que la resta d'empreses de les quals representem. Per tant, comencem el dijous al matí i acabem el divendres al migdia. El que passa és que a les jornades tenim un sopar una miqueta més lúdic, que és l'amic dels amics de les trobades, que el continuem fent, i continuem fent divendres a la tarda, però ja és més lúdic. Diguem que les jornades van des del dijous al matí fins al divendres al migdia, i a la tarda us donarem un tomb per la Seu, farem una mica de turisme, perquè fa anys que pugem però no tenim més temps que veure, sí, que veure i escoltar ponents. Aquest any farem una mica de turisme i després el sopar de la trobada.
1: Fèiem referència a l'obertura de la mà del cap de govern d'Andorra, però lògicament abans hi ha una benvinguda de la mà de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i també en aquest cas sí, la presidenta de la trobada, Montse Pujol, com pertoca, no? Per donar doncs ara sí a tret de sortir del programa.
2: Sí. Sí, comencem el programa amb la meva benvinguda, després l'alcalde de la Seu d'Urgell, que com cada any pues, mos dona la benvinguda aquí a la Seu. Després tenim el senyor, l'il·lustríssim senyor Xavier Espot, que farà la inauguració oficial. Estarà moderat pel senyor Puigbó. I després, a partir d'aquí, ja començarem el que són les trobades en si. Primer amb una trobada de geopolítica, que és a càrrec del senyor Josep Borrell, que ja és un referent que no cal explicar més, perquè ja tots coneixem la seva trajectòria, i com volem parlar també pues, de la posició, no, a Europa, quina posició té ara entre aquestes dues potències, i en Estats Units, com ho veu, com afecta. Bueno, pues, una mica ens parlarà d'aquests temes. Després tenim una sessió d'IA molt interessant també, a càrrec de Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen, i que publica a vegades a La Vanguardia i per RAC1, és algú conegut també, i ens explicarà una mica el que és la intel·ligència artificial. I després les startups, que ja és un clàssic que tenim nosaltres aquí, són quatre startups que venen a presentar les seves empreses. I després ja passem a les de la tarda. A la tarda tenim una taula que sol agradar molt, que és la taula d'empresaris amb clau lleidatana, que són empreses d'èxit però aquí properes, que ens expliquen les seves visions, però des d'un punt de vista més de la seva trajectòria, que no pas a parlar de l'EBITDA o dels grans números de l'empresa, sinó del que estan fent. I en aquest cas aquí tenim el senyor Carles Camí, de l'ensenyament, de les escoles Montlau, Mirassant, entre altres, el senyor Tomàs Cosiner, del celler Tomàs Cosiner i del Castell del Remei, la senyora Patricia Romero, segona generació d'una constructora d'obra pública, que és Romero Polo, i la senyora Dolors Puyol, que és CEO d'una de les principals empreses de porcí que hi ha aquí a Lleida, que és Premier Pigs, i que a més estan en un moment, no?, pues, per passar la peste porcina, i també es podrà explicar una mica tot això. I acabem amb una jornada més, una miqueta més lúdica, i en aquest cas és a càrrec del Xavi Verdaguer, que suposo que molts l'heu sentit perquè és bastant actiu, no?, a les xarxes socials, i ens parlarà de longevitat, val?, i que també és una altra de les coses que afecten els canvis, no?, que està portant tot aquest món nou. Vivim més anys i per tant hem de prendre com viure'ls. El sopar de la trobada, i passem al divendres.
1: Són els actes, el programa d'aquest primer dia, la primera jornada de la 37a trobada empresarial al Pirineu, aquí a la Seu d'Urgell. Per tant, dijous comencen els actes amb el seguit d'activitats que ens ha apuntat Montse Pujol, presidenta de la trobada. Suposo que amb moltes ganes, val a dir que aquesta nova edició es planteja també de nou com un espai de debat, reflexió, connexió i networking en temps real és necessari, no? No només aquest canvi de format horari, sinó també la possibilitat de coincidir, contactar i mantenir, doncs, això, reunions, intercanvis entre uns i altres.
2: Sí, la veritat és que cada any, quan acabem les ponències, fem unes entrevistes a la gent que ha vingut i tothom reclama una mica poder passar més temps, no? Perquè les ponències són molt interessants, però el que és més interessant també és el poder parlar entre els empresaris, el poder mirar a diferents punts de vista, el poder conèixer gent nova, el poder pues, retrobar-se amb gent que fa temps que no hi és. Llavors, el que hem volgut és deixar espai per poder fer aquests networkings.
1: Mm-hmm. Conversa i connexió, doncs, un ambient distès a la trobada empresarial per permetre, doncs, aquest moment de trobada i, qui sap, també de generació de noves oportunitats. És la trobada empresarial, en parlem avui amb Montse Pujol. El programa, de cara al divendres, dia 12, comença amb una taula Boomers enfront joves, quin futur volem i com el construïm, el que apuntaves, no?, que els joves també són protagonistes, sí, a la trobada.
2: Sí, la veritat és que tenim bastanta gent jove. Això ja és algo que des de la trobada hem volgut potenciar des de fa uns quants anys, vale? Que és donar aquest relleu generacional, i llavors han fet unes tarifes especials, uns apadrinaments per part de patrocinadors i sponsors, perquè la gent jove també se sentís atreta, no?, per aquest tipus de trobades, i la veritat és que cada any aconseguim que més gent jove pugi les trobades i, per tant, podem mirar cap enrere i veure que tenim un futur, no?, l'empresariat d'aquí al nostre territori. I aquesta taula crec que serà una taula molt interessant, perquè ens parla d'això, de les diferències generacionals que ens estem trobant, no?, sobretot el món laboral, la manera de fer, la manera d'entendre la vida, la manera d'entendre la feina, i aquí contrastem, pues, dues opinions. L'opinió d'una politòloga i periodista jove, que és l'Estefania Molina, amb una visió de la vida, pues de generació Z, X o Y, ja no sé qui, en tenim tantes que no sé quina, en quines està, i un catedràtic de la Pompeu Fabra, pues, més conservador, diguéssim, més tradicional, que seria el senyor Guillem López Casanoves. I crec que aquí pot ser molt interessant aquestes dues realitats, que a més són les que l'empresari haurem d'afrontar a partir d'ara, no? Perquè la gent que entra a les nostres empreses, pues, té una visió molt diferent, probablement, de la que tenim els més boomers.
1: Un dels actes destacats d'aquesta trobada serà també, en aquest cas, divendres a les 10 del matí, amb el diàleg a càrrec del molt honorable Salvador Illa i Roca, president de la Generalitat, en aquest cas de conducció, el periodista Josep Puigbó.
2: Correcte. El senyor Salvador Illa, que normalment venia a fer la inauguració, aquest any hem fet una mica de canvi, perquè totes les visites papals ens han destalotat una mica el nostre horari. Llavors ens vindrà el divendres i pues, farem una mitjoreta on ens explicarà, pues, com veu ell el futur de l'economia aquí a Catalunya, quines accions estan fent des del govern, i una estona on els empresaris li poden fer preguntes directament.
1: I més enllà...
2: Després, ja...
1: Sí, perdó.
2: Sí, no, anava a dir. Després d'això ja continuem també amb una altra taula, que també és molt interessant, perquè volem tocar una mica que com és millor liderar, com ho veuen, veure els punts de vista diferents, de si liderar internacionalment, no?, o sigui, si sortir fora, si quedar-se aquí, si fer-ho sol, si fer-ho acompanyat, o sigui, si fer-ho amb empresa més familiar, si fondos d'inversió, si deixar el family office, vale? Totes aquestes formes de compartir empresa que hi ha avui en dia, i llavors tenim tres empreses que ens parlaran una mica de les seves visions. La primera és la Mar Nogareda, que és la vicepresidenta d'IPRA, que és la que va fer la vacuna per la Covid. El Fèlix Revuelta, que és de Naturhaus, una empresa que està molt internacionalitzada, està a 30 països i és de dietètica. I el senyor Jaume Miquel, que és president de Tendam, que probablement, si ho dic així, com la gent no li sona, però si us dic Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, vale, tot, és tota aquesta cadena de botigues que ja tothom sabem ubicar. I també és, pues, una empresa on estan 70 països diferents i que ens pot donar una visió contrastada, no, amb les altres. Per tant, aquí creiem que ens sortirà una taula molt interessant també. I després ja d'aquesta, pues, tenim una altra estrella de la geopolítica. En aquest cas tenim el senyor Matteo Renzi, que va ser primer ministre italià, de fet, el primer ministre italià més jove que hi ha hagut, i que després ha estat a la Unió Europea. I, bueno, pues, també volem... Comencem amb geopolítica amb el senyor Borrell i acabem amb geopolítica amb el Matteo Renzi, perquè ens doni també la seva visió del paper d'Europa, no?, amb aquest nou mapa polític.
1: Serà al migdia, dos quarts d'una, sí, perdó, i lògicament abans de la cloenda.
2: I sí, això seria, i ja acabem amb la cloenda i fins l'any que ve.
1: Mm-hmm. Tenim present que la cloenda, més enllà de nou, compta amb la participació de la presidenta a la trobada, hi haurà algun representant també del govern d'Espanya?
2: Pues mira, en aquests moments encara no t'ho puc dir perquè sempre mos ho confirmen tots.
1: A l'últim moment.
2: A l'últim moment, molt poques hores abans, és a dir que encara en aquest moment no sabem si és. O sigui que, de totes maneres, si és, molt bé, i si no hi és, pues també.
1: Estarem amatents, us ho explicarem lògicament, doncs, a través dels informatius de Ràdio Seu, perquè hi serem tant dijous com divendres, com pertoquen, en aquesta nova edició, la 37a de la trobada empresarial al Pirineu, aquí a la Seu, a casa nostra. Agrair a Montse Pujol aquesta estona que ens dediques per fer-nos un repàs del programa i per parlar-nos una mica també, doncs, de la idea amb la qual, doncs, neix i es consolida, doncs, aquesta proposta, de les novetats també que cada any són moltes, i doncs per permetre que la Seu torni a ser, doncs, l'escenari on es fa, doncs, aquesta trobada. Que vagi molt bé, ens retrobem, doncs, de cara demà dijous. Gràcies.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai. Merci. 107.2 FM.
1: Molt bon dia. A continuació conversem amb el cooperant urgellenc Pere Mentruit en el marc de la 44a caravana per la bondat cap a Ucraïna. Benvingut, Pere.
3: Hola, què tal? Benvingut. Gràcies, bon dia.
1: I ho fem quan la caravana està creuant França en aquest moment. Per tant, agrair-te aquesta dona que ens dediques, perquè ara mateix vas de copilot. Val a dir que el Pere Mentruit condueix una de les ambulàncies, de les 21 ambulàncies que foren part d'aquesta caravana, però en aquest moment, si no m'equivoco, és el Josep el que condueix.
3: Sí, sí, ara està conduint el Josep, jo vaig de copilot, no hi ha cap problema. Anem amb l'ambulància número 19.
1: Explica'ns, perquè ahir vau fer la sortida des de Barcelona, de Ciutat Comtal, i abans, la prèvia, doncs, va ser prou especial, ho explicàvem ara fa uns dies, perquè el Papa Lleó XIV, visita a Barcelona, va venir a la caravana.
3: Sí, sí, ahir va ser un dia molt intens i vam tindre que esperar bastant rato, i els protocols i la seguretat i, bueno, tot, però va valdre molt, molt, molt la pena. Va ser una tarda plena d'emocions. Vaig tindre la sort també de donar la mà al Papa, i, bueno, res, ple d'emocions. No ho sé, és difícil d'explicar, tan a prop, perquè, pues no ho sé el per què.
1: Bé, l'emoció, la il·lusió, suposo que hi és. Val a dir que no és la primera caravana en la que participes, però no s'havia anat mai el cas de que el Pontífex beneís aquest seguit d'ambulàncies, en aquest cas 44a caravana per la bondat.
3: No s'havia donat mai el cas, i per tant jo entenc que gràcies a Sor Lucía, que ens ha donat la possibilitat d'estar aquí, és un motiu de satisfacció, d'orgull i de gratitud.
1: Sí, perquè val a dir que aquesta caravana s'emmarca en aquesta nova expedició solidària liderada un cop més per Sor Lucía Caram, i explicàvem que ara mateix, Pere, us trobeu camí d'Ucraïna creuant França. Suposo que ahir teníeu parada a Nimes a la nit, devíeu arribar-hi a misses dites.
3: Sí, vam arribar a Nimes, que eren 3:15 de la nit, i, bueno, no sé, hem dormit unes hores, sí, i ara estem, ja fa rato que estem en ruta, estem cruzant França, concretament ben no ho sé, perquè estem a l'autopista, però, bueno, sí, quan ens marcava, quan hem sortit de l'hotel, ens marcaven les 12 hores de ruta per arribar al proper hotel.
1: Quantes parades feu abans d'arribar a Ucraïna, Pere?
3: Bueno, pararem a Alemanya, i la propera ja serà allà dalt, a Polònia, ja estarà bastant a prop de la frontera d'Ucraïna.
1: Val a dir, en recordaves també ara fa uns dies que aquest primer tram per sortir de Barcelona fins, en aquest cas, a la frontera amb França, la feu amb un comboi acompanyats pels Mossos d'Esquadra.
3: Sí, així es va ser. Ells ens van agafar des de Montjuïc, els Mossos van anar tallant tots els carrers i totes les cruïlles i tot, i fins ens van acompanyar fins a la Jonquera. Vam fer una petita parada a la Jonquera, perquè amb una àrea, perquè lògicament s'havia d'anar als serveis i una mica, i allà a la Jonquera ja ens van despedir i llavors ja vam continuar agrupats, més aviat dispersos i fins a arribar ni més. Però tot bé, tot molt bé.
1: I recordàvem que de nou en aquesta nova caravana estàs acompanyat, o si més no, formeu duet amb el Josep.
3: Sí, amb el Josep Solsona. Anem tots dos una altra vegada, amb un bon company de viatge.
1: Entenc que, bé, no deixa ser emocionant, no? Ja coneixes una mica el protocol abans d'arribar a Ucraïna i també a Ucraïna. Suposo que una mica d'expectativa, no?, de veure la realitat en aquest moment, després de mesos que vau visitar-la, a veure com està tot plegat.
3: Sí, suposo que sí. Jo avui no tenim gaire informació perquè ens hem vist molt poc al dematí a l'hora de prendre un cafè i alguna cosa allà a l'hotel. I sóc Lucía és la que té la informació, però sí, sempre amb preocupació i molt de respecte, eh? Però bueno, portem molta ajuda humanitària i moltes ambulàncies i ajudarà molt això.
1: Sí, recordaves que són 21 ambulàncies, també 9 cotxes, una pick-up i lògicament també molt material sanitari o de primera necessitat.
3: Sí, així és. Tal com ho has dit, és exactament això.
1: Doncs agrair de nou aquest contacte. Mentre aquesta caravana, la 44a caravana per la bondat cap a Ucraïna, doncs es desplaça en aquest moment creuant França. Per tant, doncs, en un directe, un rigorós directe, tot conversant amb el cooperant urgent Pere Mentruit. Pere, t'agraïm doncs, aquesta estona que ens dediques. També salutacions al Josep Solsona, en aquest cas doncs, amb qui viatgeu en aquesta ambulància. Ens deies que és la número 19 de la caravana.
3: Sí, nosaltres portem l'ambulància número 19. Vull dir, van totes numerades, nosaltres ens va tocar la 19, com ens podia haver tocat una altra. La vegada passada ens va tocar la número 8, però és igual. Totes porten material i totes van bé, estan totes prou ben revisades i tampoc és que anem tots, que també bastant junts i això impacta molt travessar Europa. Perquè ara mateix ens ha adelantat la policia i mirava, a veure, volguen pensar a veure què passava, però molt bé, tots molt contents, marxem cap amunt. I moltes gràcies a Ràdio Seu per trucar i per la informació, agraït sempre.
1: Estem també doncs, encantats d'aquesta connexió i de poder fer d'altaveu per anar a conèixer aquesta 44a caravana per la bondat cap a Ucraïna. No sé si en aquest cas, Sor Lucía Garante ens acompanya?
3: Sí, clar. Sí, hombre, ella va al davant amb el cotxe número 1.
1: Uh-huh. I parles de la policia, la gendarmeria també us acompanya en aquest tram quan creu França?
3: No, han cruzat per la carretera dos o tres cotxes de la policia, esclar, anaven mirant, és lògic, veuen totes les ambulàncies i tot el d'allò, no deuen saber ben bé el que està passant, però bueno, res, una anècdota com una altra, com si vol.
1: Sí, és el que explicaves.
3: Perquè quan
1: que...
3: arribem a una àrea de servei, imagina't que arribem tots, perquè al final ens anem trobant a les àrees que al cap de colla o Sor Lucía diu que pararem, és clar, tantes ambulàncies no és normal. Ahir els camions, tothom preguntava a veure què passava, que és lògic això.
1: Certament no és molt freqüent doncs, de veure passar no. 21 ambulàncies amb diferents cotxes i doncs, en un comboi, en aquest cas, cap a Ucraïna. Val a dir que l'ambulància que conduïa està patrocinada pel Bisbat d'Urgell, que també en aquest cas participa l'Ajuntament de la Seu en aquesta nova acció. Pere.
3: Sí, el Bisbat d'Urgell patrocina i l'ambulància i està en contacte directe, cal dir que el senyor Bisbe i la nit li he de donar les gràcies perquè em va felicitar en nom de tots i que felicités el meu company també i que ens va veure i està molt agraït i endavant.
1: Doncs sí, entenc que és per tot plegat molt emocionant, perquè explicàvem, perquè a Papalló 14 va venir aquesta caravana. Aquesta nit heu dormit poques hores i esteu de nou de camí, doncs, per arribar a Ucraïna. Entenc que d'aquí un dia i mig, dos, estareu ja a la frontera.
3: Demà a la nit. Mm-hmm. Si Déu vol, demà a la nit, i tot va bé, i no hi ha cap avaria, ni tot passa bé, demà a la nit estarem a l'hotel que està a pocs quilòmetres d'Ucraïna, parlant pel proper dia, molt, molt aviat al dematí, començar l'operatiu amb la Guàrdia de Fronteres, que això és només pesat i ferragós. Però si voleu i podem tornar a connectar, si puc, si vaig de copilot, cap problema. Si vaig al volant, evidentment que no contesto el telèfon.
1: Lògicament, no pot ser. Doncs t'agraïm aquesta estona que ens dediques de nou. Doncs intentarem fer una nova connexió abans d'arribar a Ucraïna, que ens pugui explicar com ha anat tot plegat. Desitjar-vos molt bon viatge en aquesta 44a caravana per la bondat cap a Ucraïna. Pere Mentruit, que és cooperant urgellenc, i aquest cas també amb el seu company avui de viatge, de nou, amb Josep Solsona. Els dos, moltes gràcies. Gràcies també per fer-ho
3: gràcies
1: possible.
3: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: Fins aviat. Molt bon viatge, Pere.
3: Vale, adéu. Adéu, gràcies a tots. Adéu.

Ràdio Seu fa 40 anys. 4 dècades donant veu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb una programació plural i de proximitat. El batec del territori al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat. També a les xarxes socials, Facebook, X i Instagram. Busca la nostra programació diària a Ràdio a la Carta. Ràdio Seu, 40 anys amb tu. I els que vindran...

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Leo XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Perquè fa els actes d'aquest matí, en uns minuts, de fet, encapçalarà una pregària a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Connectem ara amb el nostre company, el Sergi Lladó, des de les portes de Montserrat. Es compleixen aquestes 8.000 persones? Hi ha molta gent. Sergi, bon dia.
2: Es compleix amb molt bon dia, Maria, però és que la notícia és que ara mateix el pontífex està entrant a l'abadia de Montserrat, està entrant a la plaça de Santa Maria, ho està fent amb el papa mòbil, descobert, està saludant a feligresos que es troben reunits a l'abadia de Montserrat des de les 6 del matí que han arribat els més matiners. Emoció i expectació ara mateix a Montserrat, perquè estan esperant tots els assistents veure entrar aquest papa, que està entrant ara mateix saludant a tots i totes, ho fa amb un somriure, preparat per entrar en l'abadia de Montserrat per primera vegada com a Lleó XIV, i ho farà per viure la salve del migdia, la pregària, per venerar la Moreneta i per reunir-se amb la comunitat benedictina. En aquests moments, el pontífex està entrant a la plaça de Santa Maria de Montserrat, fort repic de campanes i molta emoció dels 8.000 assistents presents avui aquí a la Catalunya Central.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també un home ha mort aquest matí en un tiroteig al carrer Balmes de Barcelona davant d'una oficina de DNI de la Policia Nacional després de rebre un tret al cap al mig del carrer. L'autor del fet ha pogut fugir del lloc i els Mossos d'Esquadra han obert també una investigació per tal de localitzar-lo. La policia disposa d'imatges del presumpte agressor i ha desplegat un operatiu de recerca. I més de 45.800 estudiants afronten avui la segona jornada de l'ESPAU a Catalunya. El dia ha començat amb els exàmens d'història o història de la filosofia, i ara al migdia seguiran amb les proves de matemàtiques, llengua i cultura llatines o ciències generals, i de cara a la tarda serà el torn de biologia, literatura catalana, tecnologia i també altres matèries de modalitat. I Siemens ha atribuït les dues avaries d'ahir al Centre de Regulació del Trànsit de l'estació de França a una intervenció del manteniment correctiu i assegura que encara investiga les causes d'aquest incident. Tant Adif com Rodalies i el Ministeri de Transports han anunciat accions legals contra Siemens, a qui responsabilitzen de les incidències que ha afectat a milers d'usuaris. I des d'aquí, des dels butlletins de la xarxa, seguirem pendents també de l'evolució dels actes del papa Lleó XIV. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 12 i 3, bon dia, en titulars les notícies que ampliarem a l'1 de l'informatiu migdia. Normalitat a l'inici de les proves d'accés a la Universitat de la Seu. Una novetat destacada enguany és la incorporació de més controls per detectar ajudes externes amb dispositius intel·ligents. D'això en parlem a l'informatiu migdia d'avui. Dels 244 estudiants inscrits a la capital urgellenca, 84 són de l'Institut Joan Verdiu. I en següents informatius seguirem ampliant temes relacionats amb el darrer ple municipal, del qual a les darreres hores hem destacat que l'Ajuntament ha aprovat les bases dels ajuts per potenciar el comerç i la reforma d'habitatges al centre històric. Són unes subvencions acordades per unanimitat i que s'engloben en el pla d'excel·lència i inclouen diverses opcions perquè els negocis de la zona hi puguin accedir mitjançant concurrència competitiva pel que fa als edificis, i potenciarà la millora de l'eficiència energètica, de l'accessibilitat i de les façanes. També hem destacat darrer ple que la Seu demana de la Generalitat que millori els ajuts a universitaris del Pirineu. El ple aprovat igualment per unanimitat una moció presentada per Junts perquè s'arribi un màxim de 4.000 euros anuals per alumne. L'equip de govern i la resta de grups han coincidit en la necessitat d'actualitzar l'import per l'augment dels costos d'allotjament i transport. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat a la vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV. El grup està present al Estadi Olímpic Lluís Companys aquest dimarts al vespre, en l'acte més multitudinari d'aquesta visita. El bisbat també va organitzar per l'ocasió un autocar per facilitar el desplaçament des de la Seu i Andorra, i han agraït la bona resposta que hi ha hagut. I tot coincidint amb aquesta visita, també ha sortit una nova edició de la Caravana de la Bondat, impulsada per Sor Lucía Caram cap a Ucraïna, i que per segon cop compta amb la participació d'urgellenc Pere Mentruit. Ho fa precisament en representació de la diòcesi d'Urgell. D'això n'hem parlat fa una estona, en una entrevista en què Pere Mentruit ens ha explicat l'experiència sobre el terreny, en el desplaçament que estan fent ara mateix. Avui també destacarem, pel que fa justament a transport, que el Departament de Territori incorpora 6 nous centres d'atenció a l'usuari de mobilitat per les comarques del Pirineu i Aran. Estaran ubicats a Oliana, Puigcerdà, el Pont de Suert, Tremp, Sort i Llavorsí. En el cas d'Oliana i Llavorsí es fan col·laboració amb els respectius ajuntaments i la resta estaran ubicades a les seus de consells comarcals que hi ha en aquestes poblacions. I recordem a tot plegat que demà ja comença la 37a trobada empresarial al Pirineu, que preveu més de 900 assistents. L'esdeveniment es farà al Palau Municipal d'Esports un cop més i aquest any debat entorn del nou mapa econòmic mundial. El programa inclou la participació de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi. També serà un cop més el president de la Generalitat, Salvador Illa, i parlarà finalment divendres, si no dijous com estava previst, i l'obertura de massa de càrrec del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. També explicarem que l'entitat financera andorrana Creant ha arribat a un acord amb Integra Pirineus per col·laborar en un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat. L'acció forma part del programa Donem Vida al Bosc i té per objectiu rebaixar la càrrega de combustible per la prevenció d'incendis. En Pirineu explicarem que la delegació del govern del Pirineu i Aran treballa amb el CTTI per acabar amb els punts negres de cobertura mòbil que encara hi ha al Pirineu. I és que els pressupostos de la Generalitat per enguany han reservat 10 milions d'euros per antenes i torres de telecomunicacions, una xifra que forma part dels 63 milions d'inversió territorialitzada que tindran les comarques pirinenques. I avui els esports farem balanç de l'Escanya Box, que ha mantingut l'èxit de participació amb 700 inscripcions. Marc Bernades ha estat el guanyador masculí tant a l'Escanya Box de ferro com a la cursa de muntanya, mentre que en categoria femenina les respectives vencedores han estat Ona Associats i Ana Caballero. L'esdeveniment també incluïa un raid, orientació, escalada en marxa nòrdica i la pedalada. En repassem alguns dels resultats més destacats. I en bàsquet, el Cadí la Seu segueix anunciant novetats de cara a la pròxima temporada. Avui ha comunicat que el nou preparador, el nou fisioterapeuta de l'equip serà David Sancho. Prendrà el relleu de Xavi Calm, que ha tancat una etapa de més de 20 anys com a fisioterapeuta del Cadí. I encara en bàsquet, destaquem que Sant Tabac seguirà sent l'entrenador del Morabanc Andorra. El club Andorra ha renovat el tècnic croat pel seu impacte positiu, que ha permès assolir la permanència a l'ACB. Aquest començament de setmana, l'entitat pirinenca també anuncia la renovació de l'escort de Xumi Ortega. I el temps, amb el sol que llueix ara mateix, després d'un matí que ha començat amb núvols i boires, això ha ajudat a contenir la temperatura, que de fet s'espera que avui a la Seu no passi dels 23 graus, com ja va passar ahir, en què hi va haver una baixada en picat de la temperatura màxima. A ser el mig ennublat al llarg de tot el dia, possibilitat d'algun ruixat a la tarda, sobretot al Pirineu Oriental, i demà, en canvi, ja s'imposarà més el sol, i ho farà sobretot divendres, quan es pot tornar a arribar novament a prop dels 30 graus. Les 12 i 8, aquests i més temes els ampliem a l'una, l'informatiu migdia.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Molt bon dia. Benvinguts al programa Espai de Salut amb l'infermera i membre de l'equip de salut comunitària del Centre d'Atenció Primària de Seu d'Urgell, Anna Gómez. Benvinguda, Anna.
1: Bon dia.
0: Un mes, aquest mes de juny, primer dels dos programes d'aquest mes, al darrer d'aquesta temporada. Avui per parlar de canvi climàtic i salut, perquè ens arriba el sol, els mesos caniculars, i per tant val la pena doncs parlar-ne. De fet, ho fem en els darrers programes de temporada i aquest no pot ser una excepció. I és que cal tenir present que ens hem de resguardar del sol, resguardar dels efectes del canvi climàtic, i això és el que voleu donar a conèixer avui al programa Espai Salut. Podeu recuperar la carta a la vostra web, ardeso.cat. Anna, fiquem-nos en lloc.
1: Pues, com bé es parla a tot arreu amb el tema del canvi climàtic, i avui volem fer el lligam una miqueta a lo que és a la salut, no? I que és una amenaça que ja està aquí. Quan sentim parlar del canvi climàtic, sovint pensem en el desglaç, pels pols, els incendis forestals o la sequera, però la realitat és que el canvi climàtic ja està entrant a les consultes mèdiques, als serveis d'urgències i als hospitals de casa nostra. Hem de tenir en compte que l'Organització Mundial de la Salut considera el canvi climàtic una de les principals amenaces per a la salut del segle XXI. I a Catalunya ja notem els efectes, temperatures cada vegada més elevades, onades de calor més freqüents, augment de les al·lèrgies, més contaminació atmosfèrica i noves amenaces per a la salut pública. Avui parlarem de com el canvi climàtic afecta la nostra salut i què podem fer per protegir-nos.
0: Doncs bé, el canvi climàtic pot produir impactes negatius sobre la salut de les persones, i per això hi ha un programa de resposta de salut pública front a l'emergència climàtica que avui donem a conèixer. El podeu també consultar visitant la pàgina web salutpublica.gencat.cat i en el nostre programa Espai Salut amb Anna Gómez. Anna, explica'ns.
1: Pues bueno, quan pensem en els efectes del canvi climàtic, sobretot la salut, la calor extrema és probablement el més evident. La calor és el fenomen meteorològic que provoca més morts a Europa. I segons els sistemes de vigilància sanitària, cada estiu es registra un augment de mortalitat associada a les altes temperatures, especialment entre les persones grans. Les persones més vulnerables són els majors de 75 anys, persones amb malalties cardiovasculars, persones amb malalties respiratòries, persones que viuen soles, i nadons i infants petits. Hem de tenir en compte perquè la seva deshidratació pot ser molt ràpida. La calor excessiva pot provocar deshidratació, esgotament per calor, el que és conegut popularment com un cop de calor, empitjorament de malalties cròniques i augment dels ingressos hospitalaris. Aquesta dada, per reflexionar, segons el sistema de vigilància de la mortalitat diària, les temperatures extremes provoquen cada any un excés de mortalitat que es podria prevenir amb mesures de protecció adequades. I què passa a Catalunya? El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que el nostre territori s'està escalfant de manera continuada. Les projeccions indiquen que cap a mitjan de segle les temperatures màximes podrien augmentar fins a 4 graus i les temperatures mínimes nocturnes podrien augmentar fins a 3,5. Això significa més onades de calor i també més nits tropicals, aquelles en què la temperatura no baixa els 20 graus i dificulta el descans. Quins consells podem donar amb aquestes situacions? Com hem sentit sempre, beure aigua encara que no es tingui set. Hem de tenir en compte que tant els nadons com les persones grans, els nadons perquè a vegades no ho poden demanar, i les persones grans perquè perden la sensació de set, és a dir, sempre hem de tenir en compte que ells moltes vegades no ho demanaran, però tenir en compte la deshidratació que poden tenir durant el dia, s'ha de beure de forma continuada. Evitar sortir al carrer durant les hores de màxima exposició, tancar persianes i mantenir habitatges frescos, utilitzar refugis climàtics quan sigui necessari, és a dir, si una persona viu en una situació d'altes temperatures, buscar aquests punts de refugis climàtics. De fet, hi ha polítiques en aquest sentit, i fer seguiment sobretot les persones vulnerables. La qualitat de l'aire i les malalties

0: persones afectades per al·lèrgies respiratòries. Moltes persones que mai no havien tingut al·lèrgia ara desenvolupen símptomes. I això s'ha de tenir en compte també.
1: Bé, doncs, que sapigueu el que ens avança Anna Gómez, que el canvi climàtic és la major amenaça global per la salut del segle XXI, per això aquest programa que avui dona a conèixer en el programa Espai de Salut. I des de Salut Pública l'objectiu és minimitzar els efectes negatius del canvi climàtic sobre la salut de la població, especialment de les persones vulnerables. Per aquest objectiu, doncs, cal fer recerca, s'han d'avaluar riscos, s'han d'implementar mesures d'adaptació, anticipació, reducció de l'impacte del canvi climàtic sobre la salut, entre d'altres.
0: I sobretot el que podem fer a títol individual, que després en parlarem, no? Però tenir en compte que amb les pujades de temperatura totes les persones poden ser vulnerables, perquè si sortim amb un moment de calor important a fer esport i no tenim en compte de la hidratació, podem tenir un cop de calor i això ens pot ficar fins i tot a vegades en risc de la nostra vida. Si anem a la muntanya sempre protecció, el tema de la protecció solar que sempre hem parlat, pel tema de la prevenció de càncer de pell, és superimportant, està demostrat. Ara hi ha una tendència a les redes socials de certes persones que diuen que no cal protector. Han sortit tots els dermatòlegs a fer una contra que això és una tendència que s'està ficant per persones públiques que no tenen cap valor científic i és superimportant, tant nadons, persones grans i tots nosaltres, ficar protecció solar pel tema de prevenció, perquè la pell, a part de que té memòria, és acumulativa i si fem molts dies de sol sense cap tipus de protecció, al llarg de la nostra vida podem patir un càncer de pell i s'ha de tenir en compte el tema de la protecció. El tema de la hidratació i barrets, sobretot els nens quan van a les activitats i sobretot en zones d'ombra i buscar aquest lloc de clima favorable, no? Evitar les hores de sol. I una de les coses que els experts alerten que amb les condicions climàtiques poden afavorir l'expansió d'altres mosquits capaces de transmetre malalties. Estem sentint al nostre territori, hi ha malalties que abans eren desconegudes, però que cada vegada estan atensant més pel tema de la temperatura, com serien el dengue, la chikungunya i el virus del Nil Occidental. A Espanya ja comencem a tenir casos amb aquest, i l'any passat va haver alguns casos de mortalitat justament per aquest tipus de mosquit. S'ha de tenir en compte el tema també de prevenció, no? De repel·lents, si estem en zona que hi ha molts mosquits i si hi ha qualsevol sintomatologia, sempre consultar amb els nostres professionals sanitaris. I tenir en compte que els professionals de salut pública treballen amb el concepte de One Health, que reconeix que la salut humana, la salut animal i la salut ambiental estan estretament relacionades. I ho hem de tenir en compte, que és important per tenir salut. I una de les coses que voldria parlar és, en el cas del Pirineu, el canvi ja és mesurable. Vull dir que un dels exemples més clars el trobem aquí. Els estudis climàtics mostren des de l'any 1959 hi ha una temperatura mitjana que ha augmentat prop de gairebé 2 graus. Vale? I a l'estiu increment arriba gairebé als 2,7 i s'estan perdent aproximadament 3 dies de gelada cada dècada. Vull dir que hi ha un augment d'estiu d'uns 5 dies, que això fa que tinguem més dies de calor a llarg plaç. Que ho hem de tenir en compte, que així com abans sempre teníem la sortida de la fresca, cada vegada, si ens donem compte, la sortida de la fresca a les nits és més dificultosa. Abans obries tot i estava tot més refrescada de seguida, però ara realment hi ha domicilis que es nota que no hi ha aquesta temperatura del Pirineu.
1: Bé, doncs, ja ho sabeu, els efectes principals que patim a Catalunya els repassem avui al programa Espai Salut, les zones de calor, la possibilitat de brots de malalties de transmissió vectorial, malalties emergents i reemergents, la contaminació de l'aire, la disponibilitat i qualitat de l'aigua i els esdeveniments meteorològics externs i extrems. En tot cas, són qüestions que cal tenir en compte a nivell públic, a nivell d'administració, a nivell també particular, no? Que és el

0: que apuntaves, no? Sí. Es poden preveure tot, moltes accions abans de sortir de casa.
1: Exacte. Podem, a nivell de prevenció de, per lo que és la, el cop de calor, ja ho hem parlat, el tema de l'hidratació, etcètera, etcètera, però també podem, pel lo que seria l'ecosistema, no? Què podem fer nosaltres de forma individual, no? Pues seria caminar més, si és possible, utilitzar la bicicleta, menys transport, intentar utilitzar el transport públic, consumir productes de proximitat. A vegades comprem productes que venen de molts quilòmetres i tenim producte al quilòmetre zero, vull dir, intentar el producte de proximitat, i reduir el malbaratament alimentari, que és, també és important, no? de cada vegada ser més conscients de que els aliments no fer-los malbé, no? I protegir-nos de la calor extrema, tal com hem parlat abans, tant amb horaris com amb protecció amb mitjans. Són accions petites, però amb beneficis importants per a la salut individual i col·lectiva. I, bueno, com hem dit, el canvi climàtic és molt més que una qüestió ambiental, és una qüestió de salut. Les temperatures extremes augmenten les al·lèrgies, la contaminació de l'aire, les noves malalties i fins i tot els efectes sobre la salut mental. Ens recorden que la salut de les persones i la salut del planeta estan profundament connectades. I potser aquesta és la idea més important que ens hem d'endur avui. Cada arbre que fa ombra, cada refugi climàtic, cada emissió que reduïm i cada mesura d'adaptació que posem en marxa podem traduir-se en menys malalties, menys ingressos hospitalaris i menys morts. Perquè protegir el medi ambient és també protegir la nostra salut.
0: Bé, doncs et queda amb aquest lema, que sigui una mica el resum, no?, del que avui volem donar a conèixer al programa Espai Salut en el ja penúltim programa de temporada aquest mes de juny, amb Anna Gómez, infermera del CAP de la Seu d'Urgell. Doncs cada cop són més consultes, no?, que teniu, cada cop més atencions que tenen a veure amb el canvi climàtic. Explica'ns.
1: Sí, sobretot el tema de les al·lèrgies sí que es veu un augment a persones que anteriorment mai havien tingut cap problema d'al·lèrgia, vull dir, es veu clarament a nivell general. I sobretot l'estiu hem de patir les deshidratacions, no? Sobretot amb el tema de les persones grans, sobretot les persones vulnerables que viuen soles, perquè a vegades hi ha aquesta sensació de no cuidado. I sobretot tenir en compte amb el tema dels nadons, no? Quan veus aquests nadons a altes temperatures, en zones de platja, o tenir en compte que els bebès poden patir una deshidratació molt ràpida amb el tema de... perquè la transpiració pel cos és... i que han de fer els pares aquesta hidratació d'aquesta criatura per evitar deshidratacions o cops de calor.
0: Anna Gómez, moltes gràcies.
1: Com sempre, a tu també.
0: Si voleu saber més, podeu adreçar-vos al CAP de la Seu, al Centre d'Atenció Primària de Capital Urgillenca. Gràcies també pel programa.
1: A tu, i ja prepara el darrer programa.
0: Darrer programa, com bé sabeu, el programa Espai Salut s'emet el segon i quart dimecres de mes. Per tant, doncs, acomidem pràcticament aquest mes, el darrer mes de programació a la ràdio, amb Anna Gómez. Anna, moltes gràcies. Dona una abraçada.
1: Fins la propera.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon dia, Luna. La Seu d'Urgell esdevé un any més epicentre del debat econòmic a les portes de l'estiu amb la trobada empresarial del Pirineu, que arriba ja a la 37a edició, i ho farà amb èxit de participació assegurat. Hi ha més de 900 inscrits. En coneixerem avui a l'última hora a l'informatiu migdia de Ràdio Seu, que comença ara mateix.
0: Titulars.
2: I és que avui hem tingut ocasió de conèixer en l'última hora amb una entrevista amb la nova, la nova presidenta de la trobada empresarial, Montse Pujol. L'escoltarem. I un altre tema d'atenció de les darreres hores és la visita del papa a Lleó XIV. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat a la vella de pregària que es va fer ahir al vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys. El bisbe també ha organitzat un autocar per facilitar el desplaçament des de la Seu i Andorra. I tot coincidint amb aquesta visita, l'activista urgellenc Pere Mentruit ha iniciat la seva nova participació a la caravana de la bondat amb una ambulància que per l'ocasió ha apadrinat el bisbat d'Urgell. El grup va sortir ahir des de Barcelona i van rebre justament la benedicció de Lleó XIV. A més dels vehicles sanitaris, porten també a Ucraïna diversos materials de primera necessitat. I coneixem més detalls de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat que s'estan fent a la Seu, i parlem avui d'una novetat destacada d'enguany, i és que s'incorpora més controls per detectar ajudes externes, i és que s'ha detectat un major ús dels dispositius intel·ligents, tot i que els supervisors destaquen que la immensa majoria dels alumnes actuen amb honestedat. Avui també explicarem que Creant i Integra Pirineus han arribat a un acord per col·laborar en un projecte de gestió forestal a la zona fronterera de Sant Joan Fumat. L'acció dins el programa Donem Vida al Bosc té per objectiu baixar la càrrega de combustible per la prevenció d'incendis. La delegació del govern al Pirineu i Aran treballa amb el CTTI per acabar amb els punts negres de cobertura de mòbil que encara hi ha. Els pressupostos de la Generalitat per aquest any han reservat 10 milions d'euros per antenes i torres de telecomunicacions. És una de les inversions destacades de la inversió territorialitzada que hi haurà al Pirineu, que ascendeix a 63 milions d'euros. Es comença a perfilar la preparació d'una nova formació conservadora a Andorra. S'anomena Virtus i de moment han avançat que no contemplen aliances de cara a les pròximes eleccions generals. Asseguren que es presenten perquè volen un canvi en la manera de governar. I els esports, avui farem balanç de l'Escanya Box, que manté l'èxit de participació amb 700 inscripcions en la que està la 19a edició. Marc Bernades ha estat el guanyador masculí tant a l'Escanya Box de ferro com a la cursa de muntanya, inclòs el circuit fer, mentre que en categoria femenina les respectives vencedores han estat Ona Associats i Anna Caballero. L'esdeveniment també incluïa un raid, orientació, escala de marxa nòrdica i la pedalada. I el Cadí la Seu segueix anunciant novetats per la nova temporada i avui ha comunicat que David Sancho serà el nou fisioterapeuta. Substituirà Xavi Calm, que recordem tanca una etapa de més de 20 anys en aquesta tasca. I també repassem com prepara la nova temporada el Morabanc a Andorra. Ahir, justament a aquesta hora, anunciava la continuïtat de l'entrenador Santabach. I el temps marcat per unes temperatures força més agradables a les darreres hores, tot i que tornant a pujar de cara divendres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
2: La Seu d'Urgell torna a convertir-se durant dos dies en el centre de debat econòmic de Catalunya i Andorra amb motiu de la trobada empresarial del Pirineu, que arriba ja a la 37a edició. Es farà aquest dijous i divendres al Palau Municipal d'Esports i amb èxit d'assistència confirmat, perquè a aquestes darreres hores l'organització ha anunciat que ja té assegurades 900 inscripcions. A més, hi estan acreditats també una 60a de periodistes, molts d'ells especialitzats en economia, i hi ha reserves en 21 hotels de l'Alt Urgell i alguns també d'Andorra per ser present a la trobada. La presidenta de la trobada, Montse Pujol, que enguany s'estrena en el càrrec, ha destacat la bona resposta de l'empresa IDET en un moment exigent pel sector. N'ha parlat avui en una entrevista a Ràdio Seu.
3: Doncs la veritat és que estem molt contents. Com cada any hem tingut èxit a la trobada, som més o menys pues, al voltant de la mateixa gent que, bueno, la mateixa gent, el mateix nombre de persones que venien l'any passat, però sí que pues, el que estem pujant és el número d'assistents que es queden durant tota la jornada. O sigui, abans potser hi havia gent que entrava i sortia més. Aquest any quasi tothom que s'ha apuntat per les jornades complertes. I ja han pujat el número de gent jove i que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut aquest any, un any més.
2: El tema central d'enguany és el nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem, i es vol parlar especialment de la incertesa aquí actualment a nivell socioeconòmic a escala internacional.
3: Aquest any quasi que era obligat i que el lema havia de ser aquest, tot i que l'any passat ja veníem d'un lema similar, però era com algo que ens venia, ara ja no és algo que ens ve, sinó que és algo que tenim damunt de la taula. Tenim unes incerteses quasi de tots els àmbits, no? Incertesa geopolítica, incertesa econòmica, incertesa tecnològica, la IA pues, no, ha fet una arribada trencadora que ens fa replantejar moltes coses de sostenibilitat, de energia, de defensa. O sigui, són molts reptes els que tenim a damunt de referents, i a les empreses pues, poc o molt, més aviat molt, perquè al final mos impacte, perquè les empreses, per fer els nostres plans estratègics, per saber el que hem de fer, no ens agrada viure amb incerteses, ens agrada viure, no?, amb certeses i saber cap a on hem de tirar, i ara en aquests moments pues, això és difícil.
2: Un any més la trobada portarà a la Seu a ponents de nivell, tant en l'àmbit econòmic com polític, i a l'obertura de demà al matí anirà a càrrec del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. A la primera jornada també és previst el diàleg sobre la situació geopolítica actual amb l'economista Isidre Sala i l'actual president del CIDOB, Josep Borrell. De cara a divendres hi haurà la ponència més destacada d'enguany, i és que hi haurà la presència de l'exprimer ministre d'Itàlia i actual senador Matteo Renzi, i parlarà sobre el paper d'Europa en el nou ordre geoestratègic. També serà divendres quan hi haurà el president de la Generalitat. Havia de ser-hi la inauguració demà, però finalment serà divendres quan intervindrà Salvador Illa. El programa també inclou una taula d'estratègies empresarials que reunirà Marc Nogareda, president d'IPRA, Fèlix Revolta, fundador de Naturhouse, i Jaume Miquel, president de Tendam, grup que aglutina marques com Cortefiel, Women's Secret, Springfield o Pedro del Hierro. Aquesta taula serà moderada pel periodista Antoni Bassas, i es parlarà, evidentment, d'intel·ligència artificial. Ho farà Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen, que parlarà sobre l'impacte que té la IA.
3: Què pretén la trobada? Pues que a base de pues, escoltar ponents referents com els que tenim aquí, del món de l'economia, del món de la geopolítica, del món de l'empresa, de diferents tipologies d'empreses, empreses més petites, empreses més grosses, a veure com encaren una mica no, aquests reptes que tenim per endavant, i segurament no contestarem no, quin camí hem de prendre, però sí per lo menos donarem pues, referents, idees, perquè després cada empresari triï les seves.
2: Aquest any hi ha hagut canvis en els horaris. Es començarà dijous al matí i no a la tarda com era habitual, i també s'acabarà abans. Serà divendres al migdia quan s'acabaran les ponències, però no s'acabarà del tot la trobada, perquè divendres a la tarda hi haurà espai de networking, i és que aquest any es vol potenciar aquest intercanvi d'idees entre els assistents.
3: A mi personalment m'agrada explicar que les trobades, a part d'escoltar ponents molt bons i referents no? de la geopolítica i de la política, de l'economia, el que hi ha és molt networking. O sigui, és un moment per marxar de les nostres empreses, per sortir del nostre dia a dia, tornar a trobar-nos en un entorn tan privilegiat com és aquest de la Seu, no? Que ens treu una mica pues veus que els problemes teus són problemes de més gent, com ho encara un altre, fas consolidar relacions, coneixes gent nova que després, pues, potser durant el llarg de l'any, pues, et surten negocis o és un networking que és molt proper i jo crec que és la base de les trobades.
2: També hi haurà un any més una taula dedicada a experiències empresarials d'èxit de la demarcació de Lleida. Aquest any hi parlaran Carles Camí, de Mirassant i Montlau, Tomàs Cosiner, de Castell del Remei, Patrícia Romero, de Romero Polo i Dolors Puyol, de Premier Pix. El programa es completarà amb una taula d'economistes amb Guillem López Casas Noves, professor de la Universitat Pompeu Fabra, i Estefania Molina. I, finalment, una conferència sobre salut i longevitat amb el divulgador Xavi Verdaguer.
0: Les notícies de la Seu.
2: Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat aquest dimarts a la vetlla de pregària amb el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquest ha estat l'acte públic més multitudinari dels que s'han programat en el marc de la visita que el pontífex du a terme fins avui a Catalunya. El bisbe d'Urgell havia exhaurit amb força antelació les 300 places de què disposava perquè els fidels de la diòcesi poguessin assistir a la vetlla, que ha omplert el recinte de Montjuïc amb uns 40.000 assistents. Per facilitar el desplaçament en aquells casos que fos necessari, la institució urgellenca també havia organitzat un autobús que igualment van omplir amb prop d'un centenar de sol·licituds. El grup es va desplaçar ahir mateix, tot recollint inscrits a Andorra, la Seu, Pons i Guissona, i en aquest sentit alguns dels assistents s'hi van desplaçar exhibint banderes del Principat d'Andorra. Sobre l'experiència d'aquests darrers dies, des del Bisbat han fet una valoració positiva de la bona resposta que hi ha hagut a la visita de Lleó XIV. Marta Meia, membre de l'equip de la Secretaria General de la institució, ha destacat que se'n va fer bona difusió, però que igualment la resposta va ser gairebé immediata, amb força peticions d'inscripció per correu electrònic i trucades demanant informació o missatges a les xarxes socials. El 22 de maig ja s'havia comunicat el tancament de les inscripcions, tot constatant entusiasme i il·lusió i en alguns casos amb famílies senceres que s'inscrivien. M'hi ha explicat que el perfil de la gent inscrita és molt divers, inclou catequistes, matrimonis, famílies, laics compromesos, religiosos, joves i fidels de les diferents comunitats, i conclou que la presència del Papa a Barcelona els ha reformat en la fe i la comunió eclesial. De la seva part, el delegat de Joventut del bisbat, mossèn Àlex Vargas, assegura que detecten que cada vegada hi ha més joves que truquen a la porta de l'església i ho atribueix que busquen alguna cosa que doni resposta a la buidor que experimenten, i molts han tingut accés a tota mena d'experiència, explica, però continuen sentint una set de sentir que els porta a fer-se preguntes fonamentals. En aquest sentit, des del bisbat han impulsat trobades al seminari i la propera la faran aquest divendres mateix al vespre. I precisament, a tot coincidir amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, el cooperant urgellenc Pere Mentruit ha iniciat la seva participació per segona vegada a la caravana de la bondat cap a Ucraïna, que segueix impulsant la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa i que ja ha assolit la seva 44a edició des que es va iniciar la guerra a causa de la invasió russa en territori ucraïnès. En aquesta ocasió, Mentruit hi pren part tot transportant una ambulància que ha estat apadrinada pel bisbat d'Urgell, i a més en aquesta ocasió la sortida des de Barcelona coincidia amb aquesta visita de Lleó XIV, i per això, abans de marxar, la comitiva encapçalada per Sor Lucía Caram ha rebut en persona la benedicció papal, un acte que Mentruit ha definit com a motiu, i és que avui n'ha parlat en una entrevista a Ràdio Seu mentre es desplaçava ja cap a Ucraïna.
4: Sí, ahir va ser un dia molt intens i vam tindre que esperar bastant rato, i els protocols i la seguretat i, bueno, tot, però va valdre molt, molt, molt la pena. Va ser una tarda plena d'emocions. Vaig tindre la sort també de donar la mà al Papa, i, bueno, res, ple d'emocions. No sé, és difícil d'explicar, tan a prop, perquè... No s'havia donat mai el cas, i per tant jo entenc que gràcies a Sor Lucía que ens ha donat la possibilitat d'estar aquí, és un motiu de satisfacció, d'orgull i de gratitud.
2: Mentre he explicat el recorregut que tenen previst una vegada més, en què travessen Europa de costat a costat.
4: Sí, vam arribar a Nimes, que eren 3:15 de la nit, i, bueno, no sé, hem dormit unes hores, sí, i ara estem, ja fa rato que estem en ruta, estem cruzant França, concretament ben no ho sé, perquè estem a l'autopista, però, bueno, sí, quan ens marcava, quan hem sortit de l'hotel, ens marcaven les 12 hores de ruta per arribar al proper hotel. Ara pararem a Alemanya i la propera ja serà allà dalt a Polònia, ja estarà bastant a prop de la frontera d'Ucraïna.
2: En aquesta nova expedició, la caravana de la bondat preveu el trasllat d'una vintena d'ambulàncies i d'altres vehicles, i al seu interior també aprofiten per transportar-hi generadors, material mèdic i d'altres recursos de primera necessitat destinats a donar suport a la població que pateix les conseqüències de la guerra a Ucraïna.
4: Jo avui no tenim gaire informació perquè ens hem vist molt poc al dematí a l'hora de prendre un cafè i alguna cosa allà a l'hotel, i Sor Lucía és la que té la informació. Però sí, sempre amb preocupació i molt de respecte, eh? Però bueno, portem molta ajuda humanitària i moltes ambulàncies i ajudarà molt això.
2: Mentre t'ha expressat l'agraïment al bisbat per haver apadrinat l'ambulància que condueix.
4: Sí, el bisbat d'Urgell patrocina i patrocina, apadrina i l'ambulància, i està en contacte directe, cal dir que el senyor bisbe i la nit li he de donar les gràcies perquè em va felicitar en nom de tots, i que felicités el meu company també, i que ens va veure, i està molt agraït, i endavant.
2: Podeu recuperar ja aquesta entrevista a l'apartat de Ràdio La Carta, al nostre web radioseu.cat.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un quart i cinc de dues del migdia. Ahir ja parlàvem de l'inici dels proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, la selectivitat, pels 244 estudiants que enguany s'examinen a la seu. Recordem que n'hi ha 84 de l'Institut Joan Bordeu, 52 de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà i més d'un centenar d'Andorra, que en aquest cas fan proves específiques. I avui ens fixem en un altre detall d'aquesta selectivitat, i és que des de la Universitat de Lleida, l'UdL, que s'encarrega dels tribunals de control de l'ESPAU a tota la demarcació, han explicat que una nova d'enguany és la implantació d'una prova pilot amb detectors de dispositius electrònics. Es vol evitar així possibles ajudes il·legítimes durant els exàmens. Totes les seus disposen d'aquests aparells que permeten detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars, bolígrafs digitals o d'altres dispositius de comunicació. Xavier García Gómez Arbonés, coordinador del ESPAU a Lleida, expliquen que en general confien en l'honestedat dels alumnes, però que es volen assegurar que no hi hagi trampes.
1: El que es tracta és d'assegurar que els alumnes actuen amb honestedat, no? Sempre estan els vigilants amatents a les còpies i a l'ús de dispositius fraudulents, xuletes, etc. Els dispositius antifraus, a veure, es conceptuen com una prova pilot i un mecanisme més d'ajuda, d'acord? Només és això.
0: Gómez Arbonés ha explicat que en general no hi acostuma a haver problemes, però que sempre detecten en un tribunal o altre algun alumne que copia.
1: A veure, l'any passat jo estava en un tribunal i vam agafar un alumne copiant, tenia el mòbil engegat i notorio, és a dir, aviam, quan un alumne copia... és notori quan còpies, si no, doncs ja està, no? Llavors, què és freqüent? No és freqüent, agafem pocs alumnes copiant, és l'excepció més que la regla, no? Però, bueno, alguna vegada n'agafes algun, sigui perquè porta xuletes, o sigui perquè té el mòbil, en aquest cas el mòbil engegat, no? Què fas amb el mòbil? Estava mirant l'hora, bueno, doncs l'hora ja saps que no es pot mirar i el mòbil ha d'estar apagat.
0: El responsable de les proves d'accés a la universitat explica que, de moment, en aquestes primeres hores no hi ha hagut cap incidència remarcable.
1: Aquest és un any rècord de matrícula d'alumnes. Estem amb, si no recordo malament, 2.694 alumnes que s'examinaran entre les seus de Lleida i les seus dels llocs perifèrics, i això suposarà més de 15.000 exàmens que haurem de gestionar. Novetats importants respecte al desenvolupament de les proves de l'any passat no n'hi ha. Hi ha les mateixes matèries, hi ha la mateixa, diguem-ne, organització, i en principi no em consta incidents a hores d'ara en el desenvolupament de les proves.
0: Gómez Arbonés recorda que en aquells casos puntuals en què es detecti algú copiant o fent servir aquests dispositius, l'estudiant pot ser expulsat de l'examen i obté una qualificació de 0 en aquella matèria. A més, la comissió organitzadora es reserva la possibilitat d'imposar sancions addicionals que poden arribar a incloure l'anul·lació de la resta d'exàmens. Per evitar incidències, es recomana als alumnes que portin rellotges analògics als exàmens i es procura que les aules disposin de sistemes visibles per poder consultar l'hora. L'oficina comercial que crea en Crèdit Andorra té a la seu d'Urgell ha signat un acord de col·laboració amb la Fundació Privada Integra Pirineus per col·laborar en un projecte de gestió forestal a la zona de Sant Joan Fumat, al municipi de les Valls de Valira, i que, de fet, és molt a prop de la frontera amb Andorra. La iniciativa, en el marc del programa Donem Vida al Bosc, té com a objectiu crear una gran àrea de baixa càrrega de combustible per la prevenció d'incendis, concretament a la finca del Grau, de més d'una hectàrea, de zona forestal conformada per matolls de boix, argelagues i rosers silvestres, i punts dispersos de pirroig i roure. El director de l'oficina creant a la seu, Pep Vives, ha explicat per què han arribat a aquest acord.
2: Col·laborem a Integra Pirineus perquè al final no deixa de ser una empresa situada al nostre territori. Nosaltres som una entitat de clara vocació

0: col·laborem amb la neteja d'una part d'un bosc que ells tenien doncs, senyalitzat com a necessitat. És una, en aquest cas concret, bueno, l'Urgell us ho explicarà més concretament, però és un tram de terreny doncs, a Valls de Valira, que fa frontera també amb el Principat d'Andorra, i per tant doncs, una mica ens ajuda també a unificar la nostra vocació amb aquest territori. La col·laboració en aquest cas són 6.000 euros, perquè és un projecte concret d'un espai concret, al qual no treu de que ja havíem col·laborat amb anterioritat amb ells en altres coses i que puguem continuar col·laborant perquè aquesta és la nostra vocació.
1: La directora d'Integra Pirineus, Urgella Escriba, agraeix aquesta col·laboració per part de Creant.
2: Doncs aquesta actuació forma part del catàleg Donem Vida al Bosc, doncs que vam elaborar fa uns anys, i hi ha diverses actuacions que es consideren prioritàries de cara al risc de propagació d'incendis, i aquest ajustament doncs, està al terme municipal de Sant Joan Fumat, i és una actuació de 2 hectàrees que es durà a terme en les properes setmanes. El fet de que Creant col·labori amb Integra Pirineus doncs, per nosaltres doncs, ha estat molt, molt ben rebuda perquè ens ajuda a dur a terme doncs, la nostra tasca de gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu, i amb això contribuïm a la inserció de les persones amb risc d'exclusió que viuen al nostre territori, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental.
1: Escriba recorda que les darreres dècades la massa forestal al Pirineu, i especialment comarques com la d'Urgell, ha crescut moltíssim per motius com el despoblament o el consegüent abandonament de les feines tradicionals lligades a la ramaderia i a l'agricultura, i això fa que hi hagi zones amb un alt risc de patir grans focs. Per això l'objectiu és reduir la quantitat de vegetació que hi ha perquè si hi ha un incendi sigui menys virulent.
2: El projecte doncs, el vam fer gràcies a una campanya de micromecenatge. Vam fer un catàleg amb 29 actuacions de diferents nuclis de la nostra comarca, on era molt urgent fer-hi una intervenció. Eren actuacions que havien de ser gestionades pel municipi i doncs, per la manca de recursos dels municipis i per la nostra voluntat de treballar-hi, doncs, les vam englobar en un catàleg, i aquest catàleg doncs, l'hem anat presentant a diferents empreses, entitats, a diferents projectes, i des de fa 3 anys doncs, estem tenint ja algunes col·laboracions i portem 3 anys executant actuacions d'aquest catàleg.
1: L'actuació consta principalment de tasques de desbrossament selectives complementades amb treballs posteriors de preparació de la fusta procedents d'arbres ja tallats, i també s'hi inclou l'eliminació manual, si s'escau, de restes vegetals generades.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
1: La delegada del Govern del Pirineu, en Sílvia Romero, ha explicat que els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que es preu que s'aprovin pròximament, destinaran 10 milions d'euros per antenes i torres de cobertura, i és que es vol millorar les telecomunicacions en general al país, però sobretot al Pirineu, perquè encara hi ha moltes zones fosques de comunicació per a mòbils i d'altres dispositius. Entre els municipis on es vol actuar hi ha, per exemple, el Pont de Bar i la Vansa i Fórnols, en el cas del Torcell, o bé Soriguera, el Pallars Sobirà, alguns dels drets amb les amb més zones fosques. Romero ha concretat que es treballa activament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, el CTTI, per acabar amb aquests punts foscos i millorar la cobertura en zones de muntanya.
6: Doncs també hi ha 10 milions d'euros per antenes i torres de cobertura de telefonia. Aquí a l'Alt Pirineu estem treballant molt activament amb el CTTI. Ara estem parlant amb els ajuntaments perquè tenim la possibilitat d'uns ajuts del Ministeri al 40% doncs per trobar els punts idonis, o bé reforçar els punts on ja hi ha antenes i que puguin oferir doncs, cobertura per més companyies. I ara hi ha més de 10 milions d'euros addicionals als pressupostos, perquè una antena, perquè sigui atractiva per una companyia, que al final són les operadores,

0: de telefonia necessita doncs un accés i una cobertura amb línia elèctrica. Això és molt costós.
1: La delegada del govern ha explicat que, pel que fa a inversió territorialitzada al Pirineu i Aran, en aquests nous comptes s'hi preveu 63,1 milions d'euros, cosa que representa un increment del 49% respecte dels darrers pressupostos aprovats, que això sí, ja daten del 2023.
0: Vull dir que hi haurà d'haver votacions, esmenes i totes aquestes qüestions. Dos que venien ja, tres que venien al pressupost original, no són novedoses. Al pressupost actual n'hi ha unes quantes, però són molt concretes. Però ja al pressupost original hi havia tres intervencions en matèria, diguem, de dosi esportiva, que és dos, crec que són 200.000 euros pel Palau de Gei de Viella. Crec que són un 1.600.000 i pico mil per la piscina coberta a Rialp. I després hi havia un parc d'autocaravanes a Coll de Nargó, bueno, un espai d'autocaravanes a Coll de Nargó.
1: Com sentim, una de les novetats és aquest espai d'autocaravanes que es vol impulsar al municipi de Coll de Nargó, i també s'ha referit a d'altres inversions ja previstes. Aquest any destaquen les referents a tractament de residus. Es preveu nous centres de tractament a la Cerdanya i a la Vall d'Aran amb un total de 10 milions d'euros, i millores recurrents a les estacions d'esquí de la Molina Espot, Portainer i Boitaull per un total de 5 milions d'euros. L'Alt Urgell i la Cerdanya, amb gairebé 17 milions d'euros cadascuna, són les dues comarques que compten amb una dotació més elevada. La segueix el Pallars Jussà amb 13,8 milions. I en Pirineu avui també destaquem que Andorra es consolida la creació d'una nova força política conservadora. Portarà el nom de Virtus, ja s'ha fet públic, i el seu president és Josep Duró. De moment han avançat ja alguns detalls de quina és la seva línia i asseguren que es presenten perquè veu necessari un canvi en la manera de governar. En aquest sentit, han dit que de moment no contemplen aliances de cara a les pròximes eleccions generals i que volen presentar una proposta diferenciada, la de Demòcrates, per Andorra, i que si el seu impulsor, Josep Duró, ha dit que si estiguessin molt a prop de Demòcrates ja no haurien impulsat aquest partit, i que en funció dels resultats que aconsegueixin a les eleccions decidiran quina línia segueixen posteriorment. Entre altres afirmacions, considera que darrerament hi ha hagut un descontrol en diversos àmbits, també en el demogràfic, i que pot provocar que en 5 anys arribi una situació complicada al Principat.
2: Els esports d'aquí.

La 1:33, l'Escanyabox ha mantingut enguany les bones dades de participació i ha sumat unes 700 inscripcions entre totes les proves que conformen l'esdeveniment d'esports de muntanya i natura de la Seu, que ja ha arribat a la 19a edició. Les diferents activitats es van dur a terme aquest cap de setmana passat i, com a novetat, aquesta vegada el nucli central de la trobada ha estat a la zona esportiva municipal. Tot i que l'Escanyabox manté un esperit no competitiu, un any més s'ha reconegut els esportistes més complets amb els premis Escanyabox de Ferro. En categoria femenina, enguany la millor ha estat Ona Associat, s'ha sumat 94 punts, fruit dels seus resultats a totes les proves puntuables. En segon lloc va quedar Mònica Domínguez, seguida de Berta Pallarès, tercera, i Ainhoa Muñoz, quarta. A la categoria masculina, en què 16 inscrits hi han pres part, el primer premi ha estat per l'atleta Marc Bernades, que va assolir la puntuació màxima de 100. El van seguir la classificació Rubén Estradera, Arnau de Toro i Guillem Rubió. Tot seguint el programa ja consolidat, l'Escanyabox va començar dissabte amb la cursa de muntanya, que un any més era puntuable pel Cadí Circuit Fe, i precisament el guanyador absolut va ser Marc Bernades, d'aquí parlant fa un moment. Va fer un temps d'una hora 36 minuts 34 segons. Després arribaven els dos primers classificats de veterans, que van ser Lluís Salcedo i Jordi Gallego, a uns 10 minuts. El podi sènior el completaven Eric Calero com a quart absolut i Roger Escolà sisè, i el de veterans Xavier Escrig amb el cinquè millor temps. Daniel Muñoz va ser el primer classificat de màster 50 i David Oms el de màster 60. A la classificació femenina, la guanyadora absoluta i sènior va ser Ana Caballero amb 2 hores 15 minuts 08, seguida d'Ona Associats a uns 2 minuts i de la primera de veteranes, Selena Díaz. Tot seguit va arribar la segona de veteranes, Berta Ribas. La primera de màster 50 va ser Mercè Monge, seguida Montserrat Dòria, i també es va fer la cursa d'11 quilòmetres. En aquesta distància curta, el podi absolut masculí el van conformar Jordi Pérez, Iker Valero i Jaume Ors, amb uns temps d'entre 1 hora 13 minuts i 1 hora 19 minuts, i el femení Carla Miquel, Erika Ginesta i Gemma Pla, amb uns temps força semblants als dels millors classificats masculins. L'Escanyabox, que l'any vinent arribarà a la seva 20a edició, va continuar amb el rei d'aventura, en què la millor puntuació la van fer Jordi Guilló i Francesc Alcobet amb 472 punts, seguits de Marta Bassa i Víctor Sanz amb 425 i Rubén Estradera i Marc Bernades. Això en el raid. I a la prova d'orientació, les més ràpides a completar el repte de categoria femenina van ser l'equip Gomets del Coc, format per Victoria Díaz i Isabel Escaiola, per davant de Juma, amb Judit Boixader i Marta Boixader, i Lluniquetes, amb Epa Obobé i Vanessa Pérez. En homes, els tres primers equips van ser el de Ligot Sud, amb Albert Herrero i Andris Ansabergs, el Basoko Piratac, amb Jon Bengoetxea i Jon Galarraga, i Asimut FP, amb Francesc Ferrer i Josep Rieda. I a la categoria mixta va quedar primer entre Baliza Sibèria, amb Carolina Llopi i Pablo Alonso, seguit de Capra Alpina, amb Oiana Ratibel i Benyata Ratibel, i l'Os Tarrou amb Daniel Mauri i Vanessa Andreu. Tots els resultats que s'han publicat del cap de setmana es poden consultar al portal web de l'Escanyabox. I en bàsquet, el Cadí la Seu segueix presentant novetats. Avui mateix el CEDI s'ha comunicat que el nou fisioterapeuta de l'equip serà David Sancho. Treballarà, indica, per cuidar la salut de les jugadores i ajudar-les a competir al màxim nivell. És un canvi rellevant perquè recordem que Sancho substituirà Xavi Calm, que ha estat el fisioterapeuta del Cadí la Seu al llarg de més de 20 anys i que ha guanyat, tancat aquesta etapa com a membre del cos tècnic del Cadí la Seu. I com ja avançàvem ahir al final de l'informatiu, també presenta notícies el Morabanc Andorra pel que fa a la pròxima temporada. Ha confirmat que Sant Tabac seguirà sent l'entrenador. El tècnic, que recordem com a jugador havia estat campió de l'NBA, ha anat un balanç positiu i des del Morabanc consideren que ha generat un impacte bo des de la seva arribada, que ha culminat amb l'objectiu d'assolir la permanència a la Lliga CB in extremis a l'última jornada. L'entitat pirinenca que també ha tingut en compte la seva capacitat de lideratge i la seva manera d'entendre el treball diari que veuen determinants per consolidar les bases del projecte esportiu. Amb aquest acord, doncs, el Morabanc Andorra vol donar continuïtat al lideratge de la seva banqueta i reforçar la seva aposta per un projecte estable i ambiciós amb Sant Tabac. El Morabanc aquest començament de setmana també anuncia la renovació de Xumi Ortega. En aquest cas, n'han valorat que ha esdevingut un dels jugadors més valorats i estimats per l'afició gràcies a la seva entrega, la lluita constant i el caràcter competitiu sobre la pista. Obrim la
l'agenda comentant que PEUSA té previst un tall de llum per manteniment pels pròxims dies serà als municipis de Montellà i Martinet i de Lles de Cerdanya, on ja s'hi ha actuat també en aquestes darreres setmanes. En aquest cas, serà diversos nuclis del municipi de Montellà i Martinet i serà concretament la nit de diumenge a dilluns, entre 4:45 de la matinada i 6:45 del matí. A l'agenda d'avui mateix hi tenim un concert de la Cadira Orquestra de Cambra. L'ofereix de manera gratuïta avui a 9:15 del vespre a la Sala de la Immaculada. També avui es pot visitar ja l'exposició Il·lustrem el Premi Joli Sanell a la Biblioteca Sant Agustí. Presentació del llibre Presoners de Cerdanya el 1939, de Marc Pont, a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. A Cicle Ateneu Muntanya, documentar el primer d'expedició femenina espanyola a l'Himàlaia amb Mary Puig, demà dijous a les 8 del vespre a l'Ateneu al Turgell. Activitat de retirs de lectura Coll de Nargó, a Casa El Puy, aquest divendres, dissabte i diumenge, amb Dàlia Regmil i Llibreria de la Tribu. I el cap de setmana arriba el Festival de Senderisme Camino a Pirineus. Començarà divendres al matí, a les 10, amb una sortida de guiatge sensorial fins a la Torre Solsona, a Castellciutat, amb la presència del Club Social El Picot. I també divendres, a 6:45 de la tarda, sortida per descobrir el despoblat de Sau Banyà, a 6:45 des de Torre de Tost. Taula rodona per commemorar el 5è aniversari del refugi, que entenem per drets culturals, divendres a 6:45 de la tarda i tot seguit a les 8 del vespre, concert del grup Les Salvatges. Curset per aprendre a ballar sardanes, que organitza un any més Amics de la Sardana de l'Alt Urgell. Es fa tots els divendres d'aquest mes de juny, a les 8 del vespre, al pati de la Biblioteca Sant Agustí. No cal inscripció prèvia. Última proposta teatral Maig d'Impro de la Sala L'Única, Escola de Teatre, aquest divendres a les 8 del vespre. Continua el cap de setmana el Festival Camina Pirineu, sortida senderista, ruta dels castells del Baridà, Quer Foradat, Cabal i Castell del Tossal del Quer, dissabte a les 8 del matí des de Cava. Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, dissabte a partir de 10:45 del matí al seminari. Taller sobre bioconstrucció amb Lluís Arcilla, de Niu d'Arquitectura, aquest dissabte i diumenge a l'Espai Joan Planers d'Estamariu, inclòs el cicle d'estat d'oficis de la Fundació Planers Corts. I dissabte a 11:45, a partir de 11:45 del migdia, Ràdio Seu, Biblioteca Sant Agustí, organitzen el lliurament de guardons del Premi Joli Sanell. Es començarà a 11:45 amb una hora del conte, Quina molèstia d'insectes, amb Sara de l'Estoló, i a les 12 tindrà lloc el lliurament de guardons al pati de la biblioteca. Festa Major del barri de Sant Antoni, dissabte a la tarda, a partir de 4:45, activitats com inflable, pintacares, berenar i contacontes, a les 8 del vespre, concurs de paelles, a les 9, botifarrada popular, i a partir de 11:45, ball de nit. Visita guiada al recinte arqueològic del Pati de les Monges, aquest dissabte a les 7 del vespre. Més activitats del Camina Pirineus. L'última serà l'ascensió al Coscollet, mirador de la Serra d'Aubens, diumenge a 8:15 del matí, des de les Masies de Coll de Nargó. I diumenge, al llarg del dia, tercera edició de la mostra intercultural al Passeig Joan Brodiu.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Un temps força agradable el d'avui, fins i tot fresc de bon matí. S'ha arribat pràcticament a la glaçada en alguns punts de muntanya del Pirineu i a la Seu la mínima s'ha quedat en 13 graus, 10 graus menys que a la del dia anterior. Aquest migdia ja s'ha recuperat una mica la temperatura, però el Meteocat preveu que en tot cas no passi dels 23-24 graus com a molt. S'espera 22 graus a Sort, 26 a Tremp i només 16 graus de màxim avui a Viella, que és la població del Pirineu ara mateix amb l'ambient més fred avui. Aquesta tarda creixeran algunes nublades, però sense pluja, com a molt hi pot haver algun ruixat dispers ja al Pirineu Oriental cap al Ripollès, i demà matí amb cel mig ennuvolat i situació molt semblant a la d'avui. Mínimes que estaran en general entre els 10 i els 12 graus, 12 és el que s'espera a la Seu, però en canvi, per exemple, a Puigcerdà i Viella la mínima pot baixar fins als 6 graus. Demà les màximes tornen a estar entre els 22 i 24 graus en general a gairebé tot el Pirineu, i divendres sí que pujaran més, perquè divendres sí que s'espera un dia totalment assolellat amb la retirada de núvols i llavors la màxima a la Seu pot arribar fins als 28 graus. Pel que fa a les temperatures actuals, aquest migdia hi ha 22 graus a la Seu, 23 a Organyà i 21 a Oliana, 18 a Alinyà. Alta muntanya, 7 graus al Pic de Salrià, i destaquem el fred avui al Port de la Bonaigua, on a aquesta hora encara estan a només 3 graus. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Purgimon, carrer de la Sella 52. Fins aquí aquest informatiu a migdia d'aquest dimecres 10 de juny. Més notícies al web radiosau.cat. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ràdio Seu, 40 anys. La teva veu, la proximitat, la diferència.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: fer sols.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: El papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el papa Lleó XIV, dinant, entrepans, en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat. Ha arribat a les 12. A aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
2: És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí, el papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
0: Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
3: Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança. I ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
4: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
5: Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
6: Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
0: Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
2: Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
0: Barcelona, Anna Escura.
7: Els fets han passat a les 10 menys 10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
0: De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
2: Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
0: I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
8: Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats, encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
0: I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
2: I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche: Déu ha mort.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
9: I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmà, i repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de la CB i avui juga la Penya contra el València. I el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
0: Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre, tot això degut a un robatori de coure.
0: I ens falta el temps.
11: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol, la temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
12: Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental. I de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó 14 dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat. Dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14 amb un Papa mòbil de dimensions petites, arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel Pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó 14, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
13: Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
3: Després, Lleó 14 ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó 14 ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
14: Gràcies a Catalunya por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
3: Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó 14, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
0: I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
15: Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del Papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres per aigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
16: Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
17: Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà ser una bogeria, si no.
18: Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes ganes.
19: Jo crec que hasta que sigue mare o que em casa o alguna cosa serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
15: Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
20: Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
21: Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
22: i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
23: Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure, aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
15: El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure el marxar.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
24: Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
25: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
24: Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
0: Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
15: Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Ha encaixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
26: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
27: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
15: Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
6: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
15: Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la Model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era la presó i vinguéreu a veure'm».
0: De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
2: El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
28: Se'n para amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església de la societat.
2: El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context d'escrit de la seva política.
28: Em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
0: Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista. Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar el papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu, per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
4: Des de la una.
5: Jo a les 9:30.
7: Jo a les 11:30.
8: 5 hores. Esperamos.
9: Para el papa.
1: Són feligreses de la comunitat filipina, perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
0: Montserrat al matí, el convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
10: Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
11: No he visto nunca la calle tan tranquila. Tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
12: Yo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
29: Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
10: En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
0: I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
15: En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%.
3: 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà aquesta façana principal, que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
3: Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
0: D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del Papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets. Anna Escura.
9: Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Riera és el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
13: Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb l'excepció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
9: La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026. L'últim, el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
14: Catalunya migdia.
16: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
17: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
18: Hola.
19: Hola.
20: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Ola. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
31: Molt bé.
30: Arribarem a tot?
31: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
32: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
33: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
34: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
35: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15.

0: lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, tres noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
1: Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto el foc.
0: I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
2: I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional Alemanya, Julia Tuchrow.
4: En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
3: Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
5: Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
3: Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
2: Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
7: Evidentment és espantós perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
8: Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
6: Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els afrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
9: Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
6: Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
2: Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament

0: finançament electoral. Ara mateix són dos quarts. I Alberto Núñez Feijó li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijó cada sessió amb un to més dur ha preguntat al president espanyol.
2: ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
1: Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà sí, però el 2027.
2: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
3: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
1: El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijó en tota la seva carrera.
4: Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
3: Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al catalán, a l'euskera, al gallego.
1: Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
0: I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
5: Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da. És que no da, jo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
0: Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutja que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
6: És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
7: Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué. O sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar. Tampoco está como investigado porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
6: Susana Camarero era la madreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
0: De tornada a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
8: Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase «Déu ha mort», també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
9: Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo entre tot i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
10: He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
11: Examen que, per lo que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
8: Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com Biologia o Literatura Catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de Llengua i Literatura Catalana.
0: La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
12: L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
0: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil. És un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
13: Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió, en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania, o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
0: Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat del papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredisses d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí, de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
14: Catalunya Migdia.
15: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, sincerament.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
18: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
15: Jordi, bon dia.
19: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
20: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
15: Candela Peña, què passa?
21: Quina il·lusió.
22: Oh, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
16: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 3:15. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament, Marc Garriga.
2: La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: És un somni extraordinari, realment és un somni parlar a la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
2: El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comédie Française.
0: La Comédie Française, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
21: 57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
23: Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
21: Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
23: Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
21: D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turunell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Insitu Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
0: I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
24: El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
0: I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
25: Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
1: Ara ja tenim els ingredients de la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Quan d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dir, bé, a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
25: En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
16: Catalunya migdia.
0: Amb molts minuts de retard, des d'ara i fins les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
3: Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián, Ramon Salmurri.
5: Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per al futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu, després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a tom del comunicat del Real Madrid, aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona? Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. El Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
3: El Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
6: Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant Josep Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara, el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial, les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria, en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se al Benfica. Un post a Instagram: ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, per perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
3: Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Tenim situada ja el lloc, tot
7: sí,
3: bé?
7: Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
3: Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
7: A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos. Com a mínim, així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo. I en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí, amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada l'assignatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites, amb ella ha guanyat una Eurocopa però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial, el supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamine, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamine Yamal, Gilberto Mora i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
3: Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
14: Catalunya Migdia.
16: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
8: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
9: Mira, a Galeries del Trecillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
10: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
11: A Galeries del Trecillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Trecillo.
12: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
16: Dimecres, Quanta Guerra. L'avi de Judit Martín.
26: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
27: Ostres, Pedrín!
26: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi van a parar el teu avi.
27: Encara estic païnt. Ploraré molt.
16: Quanta Guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres. Ah, tot ben amanit.
13: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
4: I amb productes del territori.
13: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, comencem!
13: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
3: En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu els play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
2: Sí, però d'un a 0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a 2 partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
15: Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
2: Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
3: I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
2: Exactament. Ahir sentíem Adán i Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
17: El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1. Y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
3: Ja sabeu, tots aquests partits als play-offs de la CB els podeu seguir a l'antena digital. Avui a les 8, a les 7 pel Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
2: Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació, per tant no ocuparia plaça, diguem-ne, entre cometes d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve, doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustín Noval.
3: Waterpolo, arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa de Bitubac.
18: Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Javier Aznar per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
19: S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
18: Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec, alhora doncs, que també atorga opcions al seu equip.
19: Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
18: Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals La primera a les 7 també, Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
3: I el gran depart del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta García.
0: Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
1: Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
0: Doncs satisfacció, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
3: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, tot costa per l'antena digital, l'antena Catalunya Ràdio, tenen l'especial d'informació al voltant del Papa, i ara seguim aquí.

Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia. Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'Escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques gastronòmiques amb diferents aplicacions d'aquestes pomes. Aplicacions a cocteleria, a pastisseria, a decoració i serveis i elaboracions davant dels clients que ens van meravellar. Així també ens van agradar molt les elaboracions amb sidra, amb vinagre i amb aiguardent a partir d'aquestes pomes. Moltes felicitats de nou per aquest premi.
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local. La teva ràdio local és territori. Som Terra, som territori.
1: Avui al Som Terra saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
3: Gràcies, bon dia. Molt bé.
1: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta assemblea general que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
3: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'assemblea general allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi, una cooperativa d'influència a tot que és la Conca. I, bueno, l'anuari, els resultats és l'anuari de l'any passat, anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixant constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i, en definitiva, els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i això ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan patint, pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que aquestes, depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics, i la Comissió Europea no està reaccionant en aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant. I, entre d'altres, pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint. Està patint el vi negre, està patint el vi base cava, i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
1: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen, les cooperatives guanyen dimensió i també genereu 5.000 llocs de treball.
3: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat... Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir i vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem diverses cooperatives, estem en processos de fusió i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives. Tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunta més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. I hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servia de res si no puja la facturació de venda. I amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem perquè això sigui així, el nombre de cooperatives puja, i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic. Que no... aquí som tots i aquí hi ha gent molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
1: Cota de mercat a on? Global? Local?
3: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
1: Ahà.
3: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online. I aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcioni més. Però, bueno, és un projecte que va començar en 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix i també hi ha moltes expectatives perquè creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment del sector, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació, i aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
1: No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
3: Sí, no és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones,
1: no.
3: Que ja fa molt temps...
1: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
3: Sí, que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys hi ha tres dones, tothom està molt content. Se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, que també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre, i això és un treball pues, de cara al futur, i d'aquí jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant. Es feia l'esplena fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
1: Déu-n'hi-do, de totes i tots, i éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
3: Va ser l'assemblea fèiem repàs, i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona.
1: Sí.
3: I és l'assemblea que diríem que ha trencat, ha estat amb mort d'èxit, perquè de màxima assistència. A nivell de socis i a nivell de cooperativa, érem 215 o 216 per socis i sòcies, i una vella de 80 i cooperatives, aproximadament, eh? Vull dir...
1: Per tant, Ramon, podríem dir que... Sí. Que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quina és la cooperativa més antiga? 130?
3: La cooperativa més antiga són 128, 129. Mm. N'hi ha dos, que ara diré una, i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà. Sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
1: sí?
3: I la cooperativa de Pont d'Armentera. Diuen que som aquí perquè un paper... Però, bueno, és una anècdota més, però és veritat. Entre el 50 i 55%, aproximadament, que sí. Ara tampoc tinc les dades exactes, són centenàries.
1: Sí.
3: I si mirem de l'any de fundació, cooperatives que tenen 55, 60 anys i més, doncs ja on anem en un percentatge del 70-75%.
1: D'acord. I cooperatives recents? És a dir, ara el que feu és més crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives, o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
3: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum, i el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per alguns problemes que avui en dia ens se presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural, podria començar a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació de posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant, sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda. Però, bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions, tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader, no. No, perquè tampoc és l'objectiu. L'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en lo seu, en la seva franja d'activitat. I les unes iran en un comerç molt més proper, perquè són d'una dimensió concreta, però altres iran en una comercialització del seu producte a nivell mundial. I per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió. I això és el que estem fent. Crear cooperatives noves. Des de l'àmbit agrari, no.
1: D'acord, d'acord. Al revés, eh? Fer-les grans i fer-les col·laborar.
3: Exacte. El procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes s'estan donant d'alta com a socis de la federació. I que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària. Bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit, és una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar, i un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, pues en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa.
1: Sí.
3: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues el món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant pues diferents projectes que no ho podem fer sols.
1: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista, del qual hem de treure pit, i tant.
3: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
1: Que passeu bon dia. Adéu-siau.
3: Igualment. Adéu, adéu.
4: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans, i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida, juntament amb la gent d'Almenar. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. I el diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
0: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
4: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia, gràcies. Com estàs?
6: Bé, bé, molt bé. Sí. Acalorada.
1: I tant.
6: Però bé, sense colar l'estiu sense avisar.
1: Com habitualment, eh?
6: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
1: Això passa així. Avui parlem de la banalització dels haikus.
6: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant. Perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés d'editoriament progressiu a causa de la seva occidentalització. Uh-huh. El venir cap aquí, pues, clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica. Uh-huh. I també s'acceptava la utilització, bueno, i s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues, no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir. Uh-huh. Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'ocurrència per anuncis, de missatgers, uh-huh, de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
1: vers. És una altra cosa, no?
6: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que, clar, és difícil, perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però, clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè, clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica, uh-huh, que ja ho explicarem una mica més tard, perquè, vale, si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient. I amb aquesta essència dels haiku, per no trencar en la profunditat del pensament. O sigui, és una reivindicadora contemporània de la mètrica clàssica del haiku. I amb aquesta senyora ens quedarem avui i llegirem uns quants versets seus.
1: Bueno. Però m'ha agradat molt aquesta idea que has plantejat de la banalització, i que ara ja és una altra cosa, no? Que també s'ha de tenir en compte que s'ha d'anar a l'arrel, que després es converteix en una altra cosa quan ja s'ha de deteriorar,
6: sí,
1: tant. Que no passa res convertir-les en una altra cosa.
6: Exactament, però no cal dir-li haiku, digue-li la paraula que tu vulguis. És que som així de llestos, quan sabem una mica d'algo i ens pensem que som especialistes, no? Bueno, pues, de moment encara, millor que no.
1: Va, quins haikus ens portes avui, d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
6: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
1: Amb el aguare.
6: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dits m'acaricien. L'estiu desperta.
1: Preciós.
6: Pues veus, no té rima, a més, pues, 5, 7, 5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Girem un altre que diu així. Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
1: Per favor.
6: La branca forta, servil de fruits i fulles, alberg de merles. Veieu tots quina bona estructura tenen,
1: que bonic.
6: Sí, són molt macos,
1: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
6: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, i qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien, el Carles Riba ho feia, i la Montserrat Abelló també. Eren poetes de actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica. Sí.
1: Doncs, Rocío, moltes gràcies.
6: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre 0.

0: Ràdio Seu fa 40 anys.
1: 4 dècades acompanyant-te, informant-te i donant veu al territori. A Ràdio Seu celebrem 40 anys de ràdio de proximitat, amb centenars de col·laboradors que han fet possible una programació plural, oberta i feta per a tothom.
0: T'expliquem cada dia què passa a la Seu d'Urgell, l'Alt Urgell i el Pirineu amb el rigor i la passió de qui viu al territori.
1: I no oblidis que avui som més que ràdio. A radioseu.cat hi trobaràs notícies actualitzades constantment. I a Facebook, X i Instagram pots llegir i veure què passa a casa nostra allà on siguis. A més, tenim canals propis de WhatsApp i Telegram. Busca'ns.
0: Ràdio Seu, 40 anys al teu costat i el que ens queda.
1: Ens pots escoltar al 107.2 FM i a www.radioseu.cat, on tens a la teva disposició un ampli ventall de programes de ràdio a la carta.
2: Ràdio Seu, 107.2 FM.
3: Ens actualitzem ara mateix 5 segons i arribarem al punt de les 5 de la tarda.

0: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio.
1: Són les 5 de la tarda, és un dimecres que no és un dimecres qualsevol, perquè avui, en especial emissió per Catalunya Ràdio, l'arribada del Papa a la Sagrada Família, el dia que celebrem, que commemorem els 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí. Tenim visió directa de la Sagrada Família, on cada vegada aquest formiguer es va omplint de més gent, mica en mica es va visualitzant ja una platea, et diria que gairebé plena, però mig plena aquesta hora. Els assistents han agafat ja les millors localitats, els millors llocs estan ocupats, i tot perquè aquest vespre es faci la benedicció de la torre més alta d'aquesta Sagrada Família, que culminarà la visita del Papa des de fa un parell de dies, Agnès.
2: Sí, serà l'acte més mediàtic, aquesta benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Serà una imatge que donarà la volta al món, novament Gaudí de la mà de Barcelona donant la volta al món. Però abans, en aquest periple per Barcelona, el Papa Lleó XIV ha volgut passar per tres llocs que tenen una forta càrrega simbòlica social. Ho hem explicat aquest matí per la presó de Brians i aquesta tarda pel barri del Raval i concretament per l'església de Sant Agustí. Una visita en aquesta parròquia que d'alguna manera vol llançar el missatge del Papa Lleó XIV, que, en fi, podem llegir-ho així, que la grandesa d'una ciutat no pot mirar endavant sense tenir en compte també les seves fragilitats. En l'àmbit de la fe, ens deien també des de l'organització que la caritat està a l'entrada primera de la fe, que ningú és indiferent als ulls del Papa Lleó XIV, i per això s'està produint, Gemma Bonet, aquest moment, la intervenció del nen Renzo.
3: Sí, efectivament, ara és quan el nen està llegint davant del Papa aquesta carta que havia escrit, i no sé si ho podem sentir en directe.
4: ¿Por qué hay tantos abuelos solo si son tan importantes?
2: Li explica aquestes...
4: Una última pregunta más. Hay que perdonar siempre. Un fuerte abrazo, Renzo.
2: Quina gran pregunta, quina gran pregunta. A veure què li respon a Lleó XIV.
5: Exacte, en Renzo, que li ha fet diverses preguntes, que ha participat en aquest vídeo, en el qual es veia, ara va en Renzo amb la seva mare, a saludar el Papa, i li fa una abraçada.
2: Que s'ha aixecat, ha baixat les escales per trobar-se amb aquest nen de 6 anys i l'abraça, efectivament. Ara li diu unes paraules, una mica cau d'orella, li somriu. Saluda també la mare. I serà interessant sentir la resposta de Lleó XIV davant les inquietuds d'un nen de només 6 anys i que viu en aquesta realitat complicada que viu amb milers de persones a la ciutat de Barcelona, també fora de la ciutat de Barcelona. La resposta serà immediata, Gemma?
5: Doncs em sembla que ara encara hi ha algun altre... Sí, ara sí. Ara sí que és quan ja han sortit tots els testimonis i també el nen. Per tant, ara és quan ja sentirem el Papa Lleó XIV responent tant als tres testimonis que hi ha hagut, de Càritas, de l'entitat Obinso i de la religiosa de l'Ordre de les Adoratrius, i també aquest nen. El respondrà a tots.
6: Les que m'ha dispensat.
7: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
8: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
9: Bona tarda, són les 5 i 4. La Seu d'Urgell esdevé un any més durant dos dies al centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra amb motiu de la trobada empresarial del Pirineu, que arriba a la 37a edició. Es farà aquest dijous i divendres al Palau Municipal d'Esports i amb èxit de participació garantit. Hi ha més de 900 assistents confirmats, a més d'una seixantena de periodistes acreditats i reserves en 21 hotels de l'Alt Urgell o d'Andorra. La presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat la bona resposta de l'empresariat en un moment exigent pel sector i considera que el Pirineu segueix en un espai privilegiat per agafar perspectiva, tenint com també actualment la incertesa actual a nivell econòmic i polític a escala global. I precisament el lema d'enguany és el nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem. L'obertura de la trobada serà demà al matí i serà a càrrec del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot. Després hi haurà un diàleg entre l'actual president del CIDOB i el representant de la Unió Europea, Josep Borrell, i l'economista Isidre Sala, i la intervenció més destacada d'enguany serà la de l'exprimer ministre italià Matteo Renzi, actual senador, que divendres parlar del paper d'Europa en el nou ordre geoestratègic. També serà un any més el president de la Generalitat, tot i que no serà demà dijous, sinó divendres, quan Salvador Illa oferirà la seva intervenció. També s'ha previst una taula d'estratègies empresarials en què hi parlaran Marc Nogareda, Félix Revolta i Jaume Miquel. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat aquest dimarts a la vetlla de pregària amb el Papa Lleó XIV a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquest ha estat l'acte públic més multitudinari dels que s'han programat en el marc de la visita que el pontífex du a terme fins avui a Catalunya. El bisbat d'Urgell havia exaurit amb força antelació les 300 places de què disposava perquè els fidels de la diòcesi poguessin assistir a la vetlla que ha omplert el recinte de Montjuïc amb uns 40.000 assistents per facilitar el desplaçament. En aquells casos que fos necessari, la institució urgellenca també havia organitzat un autocar que igualment van omplir amb prop d'un centenar de sol·licituds i que va fer parades ahir a Andorra, la Seu, Pons i Guissona. I també coincidint amb aquesta visita al Papa Lleó XIV, s'ha activat una nova edició de la Caravana de la Bondat, impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa i que per segon cop consecutiu compta amb la participació del cooperant urgellenc Pere Mentruit. En aquesta ocasió, Mentruit hi pren part transportant una ambulància que ha estat apadrinada pel bisbat d'Urgell i, a més, en aquesta ocasió ha coincidit amb aquesta visita del Papa que ha venit l'expedició abans de sortir cap a Ucraïna. La caravana preveu el trasllat d'una vintena d'ambulàncies i d'altres vehicles i a dins hi porten també generadors, material mèdic i d'altres recursos de primera necessitat.

0: I d'altra banda, avui a ple del Consell Comarcal del Tourgell, començarà d'aquí poca estona a les 6 de la tarda, inclou diversos punts a l'ordre del dia, entre ells és la modificació al preu dels menjadors escolars pel curs vinent, una oferta d'ocupació pública i el contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions, més d'una moció en defensa del desenvolupament rural i marítim. Hi ha diversos punts més a l'ordre del dia, entre ells, encara pel que fa a mocions, el grup de candidatura Progrés ha anunciat que en presenta una per la garantia de documentació, traçabilitat i accés a les sessions dels òrgans col·legiats del Consell. I els esports del Club Cadí Canoquea, que ha estat el guanyador per equips a la primera prova de la Copa d'Espanya 2026 de joves promeses d'eslàlom. Aquest circuit estatal ha començat en guany amb la competició disputada a Irún i organitzada pel Santiago Tarrac. La primera posició del Cadí a la classificació de clubs va arribar fruit dels bons resultats individuals, que van incloure una desena de medalles. Entre elles hi va haver les victòries de Nil Txec en cadets i de Pau Vicente, Marc Corominas, Enid Puig i Carla Txec en infantils. I l'Escanyabox ha mantingut enguany les bones dades de participació amb unes 700 inscripcions en la que era la 19a edició. Tot i que manté bàsicament un esperit no competitiu, un any més s'ha reconegut als esportistes més complet amb els primers Escanyabox de ferro. En categoria femenina ha guanyat On Associats, que suma 94 punts fruit dels seus resultats a totes les proves puntuables. En segon lloc va quedar Mònica Domínguez, seguida de Berta Pallarès i Ainhoa Muñoz. I en categoria femenina, en categoria masculina, volem dir, ha guanyat l'atleta Marc Bernades, que va assolir la puntuació màxima de 100. El van seguir la classificació Rubén Estradera, Arnau de Toro i Guillem Rubio. Marc Bernades també va ser el guanyador absolut de la cursa de muntanya, inclosa el Cadiz Circuit Fe. A la cursa femenina va guanyar Ana Caballero. I el temps amb un cel mig ennuvolat al llarg del dia, ara més tapat i amb possibilitat d'algun ruixat durant aquesta tarda, tot i que és més probable al Pirineu Oriental. Aquest ambient ha fet que avui quedin frenades les temperatures màximes, que s'han mogut en general en els 23-24 graus, i s'espera la mateixa tònica per demà, amb unes mínimes que estaran entre els 10 i els 12 graus, tot i que a Viella es poden quedar només 6. Sí que pujaran les temperatures de cada divendres quan s'imposarà més el sol. I això és tot. Més notícies ampliades a les 7 de l'informatiu vespre.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Bona tarda. Passem tot just dos minuts de 3:45 del vespre. Comencem a Promatria, com sempre fent el repàs de la cartellera de Cinemes Guiu. I també l'apartat d'agenda que podeu consultar, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat. En aquest cas, destacant que també l'agenda i podeu cercar el seguit de festes majors, àplecs, fires i mercats aquí a casa nostra, a l'Urgell, aquest estiu 2026 i també al llarg de la tardor. També a l'agenda hi podeu consultar la guia d'activitats d'estiu a la Seu d'Urgell i l'Urgell per infants i joves. En aquest cas, una oferta de més de 60 propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir de 3 anys i també joves. A l'agenda també ens fem ressò del programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran. I també, en aquest cas, al mateix apartat, a la nostra agenda, podeu cercar informació pel que fa a la crida per trobar famílies de l'Alt Urgell que vulguin participar en el programa Vacances en Pau, que impulsa Pirineu amb el Sàhara. Destaquem l'exposició Petit Mallol 2026 fins al 30 de juliol al vestíbul del Centre Cultural Les Monges, també pel que fa a exposicions, la de la Ciutat dels Infants. Aquesta mostra es va inaugurar passat dia 4 i es manté al Centre Cívic al Passeig, a la segona planta, fins al 5 de juliol. I encara parlant de mostres, destaquem la dedicada al Premi Jordi Senell. Il·lustrem el Premi Jordi Senell a la Biblioteca Sant Agustí fins al dia 30 de juny. Avui ens hem fet ressò de la primera sessió de la placeta a l'espai comunitari a la Seu per combatre l'aïllament social. Cada dimecres a partir d'avui mateix, des de les 11 del matí fins a les 12, al Centre Cívic al Passeig. Pel que fa a les propostes, aquesta vesprada, 8:45, concert de la Cadí Orquestra de Cambra a la Sala Immaculada. Demà dijous, dia 11, a les 7, a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges, número 9, presentació del llibre Presoners a Cerdanya, el 1939, de Marc Pont. També dijous, 11, a les 8 del vespre, a l'Ateneu, sessió del cicle Ateneu Muntanya, documental de la primera expedició femenina espanyola a l'Himalaya, al carrer Catovina, número 6. Del 12 al 14 de juny, retir de lectura a la Casa El Puy de Coll Nargó, de la mà de Dàlia Rajmil i la llibreria La Tribu. Ja de cara al divendres, dia 12 de juny, a les 10 del matí, al Club Social El Picot, sortida senderista amb el títol Guiatge Sensorial, caminar per sentir a l'entorn de la Torre de Solsona. Al punt de trobada explicam el Club Social al carrer Lorri, número 10. La proposta es marca en aquesta ja nova edició del festival Camina Pirineus. I encara divendres, dia 12, a la tarda, 6:45, taula rodona amb el títol Què entenem per drets culturals? Serà a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges, número 9, la proposta en el marc de la celebració del primer lustre, els primers 5 anys de la llibreria crítica urgellenca. I tornant a la proposta del Festival de Senderisme, aquesta sisena edició, sortia senderista, també divendres 12, a la tarda, 6:45, des de Torà de Tost, una sortida per descobrir el despoblat de Sau Banyà. I més divendres 12, moltes propostes a la tarda vespre, en concret a les 8, concert amb la formació Les Salvatges, també al Refugi, al carrer Canonges número 9, al marc d'aquesta celebració, els 5 primers anys de al Refugi. Recordar, hem parlat dels informatius, que al llarg del mes de juny, tots els divendres, a partir dels 8 i fins a les 9, al pati de la Biblioteca Sant Agustí es fa un curset per aprendre a ballar sardanes. Torna la proposta del maig d'impro aquest 12 de juny a la sala L'Única, l'Avinguda Sòria número 69, a partir de les 8. Tornem al Festival de Senderisme ja al cap de setmana, una vista fugaç a les moltes propostes al cap de setmana, sortida senderista la ruta dels castells del Baridà, el Quer Foradat, en aquest cas també al castell del Tossal del Quer, la sortida des de Cava.
També dissabte, 23a edició de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell, aquí a la seu d'Urgell, la sala d'actes del Seminari Diocesà. I encara més, dissabte, celebració del Dia Mundial de Teixir en Públic al Passeig Joan Brudieu, taller de bioconstrucció a càrrec de Lluïsa Silla, de Niu d'Arquitectura a Estamariu, en el marc de la proposta del cicle de tastets a l'espai Joan Planes. I encara més, dissabte 13, l'hora al conte, amb quina molèstia d'insectes, de Sara de l'Estoló. A la biblioteca i un destacat a les 12 també al pati de la biblioteca l'entrega de guardons del Premi Jole Senell que organitza la biblioteca i Ràdio Seu. I més dissabte, festa major del barri de Sant Antoni a partir de 4:45 de la tarda. Ja a les 7 també dissabte, visita guiada al recinte arqueològic del pati de les Monges. I diumenge, entre d'altres, ascensió al Coscollet, al mirador de la Serra d'Auvens, al marc de la 6a edició del Festival Camina Pirineus, al punt de trobada a les Masies de Coll-Nargó, a 8:15 del matí. I encara més, un destacat diumenge 14, a partir de les 11 del matí, al Passeig Joan Brudieu acollirà la 3a edició de la Mostra Intercultural. Hem fet una pinzellada de les moltes propostes des d'avui i al llarg de la setmana. Més informació a l'apartat d'agenda de radioseu.cat.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bona vesprada, són les 7. La Seu d'Urgell es convertirà durant dos dies en el centre del debat econòmic de Catalunya i Andorra, motiu de la 37a trobada empresarial al Pirineu, que tindrà lloc aquest dijous i divendres 11 i 12 de juny al Palau Municipal d'Esports. Ja hi ha 900 assistents, una xifra que confirma la dimensió de l'esdeveniment, una seixantena de periodistes acreditats i un total de 21 hotels de l'Alt Urgell i Andorra ocupats. La presidenta de la trobada, Montse Pujol, ha destacat la bona resposta de l'empresariat en un moment exigent per al sector.
3: Doncs la veritat és que estem molt contents. Com cada any hem tingut èxit a la trobada, som més o menys pues, al voltant de la mateixa gent que, bueno, la mateixa gent, el mateix nombre de persones que venien l'any passat, però sí que pues, el que estem pujant és el número d'assistents que es queden durant tota la jornada. O sigui, abans potser hi havia gent que entrava i sortia més, aquest any quasi tothom que s'ha apuntat per les jornades complertes. Ja han pujat el número de gent jove i que estem molt contents amb la rebuda que hem tingut aquest any, un any més.
2: El Pirineu és un espai privilegiat per agafar perspectiva, manifestat i afegit, tenint en compte que actualment tot trontolla, trobar-se presencialment és una decisió estratègica. Les empreses d'aquí i d'arreu ho saben molt bé. La confiança és avui el principal avantatge competitiu i la confiança només neix en la proximitat. El lema d'enguany, el nou mapa econòmic mundial, quin camí prenem, interpel·la directament el teixit empresarial davant un escenari econòmic mundial en plena transformació. L'obertura anirà a càrrec del cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el matí continuarà amb el diàleg entre Josep Borrell, president del SIDOP, i el representant de la Unió Europea per Afers Exteriors entre el 2019 i 2024, i l'economista Isidre Sala. A nivell geopolític, la trobada també comptarà amb la presència de l'exprimer ministre italià i actual senador Matteo Renzi, que el divendres parlarà sobre el paper d'Europa en el nou ordre geoestratègic. El mateix dia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dialogarà amb el periodista Josep Puigbó i la cloenda comptarà amb la participació d'una representació del govern d'Espanya. El programa inclou una taula d'estratègies empresarials que reunirà Marc Nogareda, vicepresident d'IPRA, Fèlix Revuelta, fundador de Naturhaus, i Jaume Miquel, president de Tendam, grup que aglutina marques com Cortefiel, Woman's Secret, Springfield o Pedro de Hierro, en una sessió moderada pel periodista Antoni Bassas. La intel·ligència artificial tindrà un espai propi de la mà de Josep Maria Ganyet, CEO de Mortensen, que presentarà la conferència La IA no existeix, la feina tampoc. L'enginyer també moderarà una taula de start-ups catalanes i andorranes amb Repscan, Color Sensing, Agripulse, Eyeball i Formedics. La mirada més de proximitat arribarà amb la taula Trajectòries empresarials d'èxit en clau personal i lleidatana, que aplegarà Carles Camí, de Mirasant i Montlau, Tomàs Cusiner, del Castell del Remei, Patricia Romero, de Romero Polo, i Dolors Puyol, de Premier Pix. El programa es completa amb una taula d'economistes amb Guillem López Casanovas, de la UPF, i Estefania Molina, i una conferència sobre salut i longevitat a càrrec del divulgador Xevi Verdaguer. Montse Pujol, presidenta de l'associació, destaca la importància de l'apartat de networking.
3: A mi personalment m'agrada explicar que les trobades, a part d'escoltar ponents molt bons i pues, referents, no?, de la geopolítica i de la política, de l'economia, el que hi ha és molt networking. O sigui, és un moment per marxar de les nostres empreses, per sortir del nostre dia a dia, trobar-nos en un entorn tan privilegiat com és aquest de la Seu, no?, que ens treu una mica pues veus que els problemes teus són problemes de més gent, com ho encara un altre, fas consolidar relacions, coneixes gent nova que després, pues, a lo millor durant lo llarg de l'any, pues, et surten negocis o és un networking que és molt proper i jo crec que és la base de les trobades.
2: En aquest sentit, una de les novetats d'aquesta edició és que la trobada guanya espais al marge de les ponències per oferir més oportunitats de conversa i connexió en un ambient distès. Un vespreig el dijous i la festa de la trobada el divendres nit completen l'esdeveniment. Aquest any, a més, el format horari canvia. La trobada començarà dijous al matí en lloc de la tarda, com era habitual, i acabarà divendres al migdia. Unes 300 persones de la diòcesi d'Urgell han participat aquest dimarts a la vetlla de pregària amb el papa Lleó XIV a l'estadi olímpic Lluís Companys de Barcelona. Aquest ha estat l'acte públic més multitudinari dels que s'han programat en el marc de la visita que el pontífex du a terme fins avui dimecres a Catalunya. El bisbat d'Urgell havia exhaurit amb força antelació les 300 places de què disposava perquè els fidels de la diòcesi poguessin assistir a la vetlla que ha omplert el recinte de Montjuïc amb uns 40.000 assistents. Per facilitar el desplaçament en aquells casos que fos necessari, la institució urgellenca també havia organitzat un autocar que igualment van omplir amb prop d'un centenar de sol·licituds. El grup es va desplaçar aquest dimarts mateix, tot recollint inscrits a Andorra, la Seu d'Urgell, Pons i Guissona. En aquest sentit, alguns dels assistents s'hi van desplaçar tot exhibint banderes del Principat d'Andorra. Sobre l'experiència d'aquests darrers dies del bisbat d'Urgell, han fet una valoració positiva de la bona resposta que hi ha hagut a la visita de Lleó XIV.

0: Aquest dimarts al matí han començat amb normalitat les proves d'accés a la Universitat Les Pau per als 244 estudiants que enguany s'examinen a la Seu d'Urgell. Tal com es preveia, els joves han estat convocats mitja hora abans, a 8:45 del matí, per rebre les darreres instruccions i a 9:00 han començat el primer examen. Els següents han estat a 12:30 i 3:00 PM amb pauses d'una hora i mitja entremig cada prova. Uns horaris que també se seguiran els dos altres dies previstos, ja que dimecres i dijous. La presidenta del Tribunal de la Seu, Maria Ricard, ha detallat que d'aquests prop de 250 inscrits n'hi ha 84 de l'Institut Joan Brudieu i 52 de l'Institut Pere Borrell de Puigcerdà. L'altre gruix principal, amb més de 120 joves, correspon a alumnes del sistema educatiu d'Andorra, on hi venen a fer proves específiques. Finalment, també s'hi ha inscrit un estudiant provinent de l'Institut Obert de Catalunya. Ricard ha reconegut que, tal com ja és tradicional, abans de començar han detectat força nervis per part dels alumnes per la incertesa sobre com seria l'examen i pels tràmits previs, com ara col·locar les etiquetes, però creu que després ja s'ha mostrat més tranquils i confiats que la resta de les proves i així que es puguin desenvolupar amb tota normalitat. CREAN, a través de l'oficina comercial a la Seu d'Urgell, dona suport a un projecte de gestió forestal amb la Fundació Privada Integra Pirineus a Sant Joan Fumat, al municipi de les Valls de Valira. La iniciativa, en el marc del programa Donem Vida al Bosc, té com a objectiu crear una àrea de baixa càrrega de combustible per a la prevenció d'incendis a la finca del Grau, que s'estén al llarg d'1,20 hectàrees de zona forestal conformada per matolls de boix, argelagues i rosers silvestres i punts dispersos de pi roig i roure. L'actuació consta principalment de tasques de desbrossament selectives complementades amb treballs posteriors de preparació de la fusta procedent d'arbres ja tallats. Així mateix, l'acció contempla l'eliminació manual de les restes vegetals generades. Urgell Escrivà, directora de la Fundació Integra Pirineus, valora que el suport de CREAN a la iniciativa garanteix l'ús social de la zona, però sobretot permet continuar amb la tasca de mantenir espais amb baixa càrrega de combustible vegetal que puguin canviar la virulència de possibles incendis i facilitar així una actuació efectiva dels mitjans d'extensió. L'escoltem a continuació.
1: Doncs aquesta actuació forma part del catàleg Donem Vida al Bosc, doncs que vam elaborar fa uns anys, i hi ha diverses actuacions que es consideren prioritàries de cara al risc de propagació d'incendis, i aquesta justament doncs està al terme municipal de Sant Joan Fumat i és una actuació de 2 hectàrees que es durà a terme en les properes setmanes. El fet de que CREAN col·labori amb Integra Pirineus, doncs, per nosaltres doncs, ha estat molt, molt ben rebuda perquè ens ajuda a dur a terme doncs, la nostra tasca de gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu, i amb això contribuïm a la inserció de les persones amb risc d'exclusió que viuen al nostre territori, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental.
0: Per la seva banda, Josep Vives, director de l'oficina de CREAN a la Seu d'Urgell, ha posat en relleu que l'actuació al Grau és un bon exemple del model de banca compromès a CREAN, en què la implicació amb el territori i les persones que hi viuen va molt més enllà.
2: Col·laborem a Integra Pirineus perquè al final no deixa de ser una empresa situada al nostre territori. Nosaltres som una entitat de clara vocació de col·laboració amb el territori, tant amb l'Alt Urgell en particular com amb el Pirineu en general, i al final no deixa d'integrar dues coses molt importants, que és la col·laboració amb persones desfavorides i, per altra banda, doncs, amb el manteniment i neteja dels boscos.
0: La Fundació Privada Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d'exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i o trastorn de la salut mental. La delegada del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero, ha explicat aquest dimarts que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveuen destinar 10 milions d'euros per antenes i torres de cobertura per tal de millorar les telecomunicacions del país. El Pont de Bar i la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell o Soriguera, al Pallars Sobirà, són alguns dels municipis que presenten deficiències de cobertura i senyal de telefonia. Romero ha concretat que des del Pirineu s'està treballant molt activament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, al CETITI, per acabar amb els punts foscos. Es tracta de trobar els llocs idonis per situar l'antenat i facilitar l'accés rodat i l'accés elèctric a les companyies perquè s'hi puguin instal·lar. Aquesta tasca es farà en col·laboració amb els ajuntaments i amb ajuts estatals.

L'Escanyabox ha mantingut enguany les bones dades de participació i ha sumat unes 700 inscripcions entre totes les proves que conformen l'esdeveniment d'esports de muntanya i natura de la Seu d'Urgell, que ja ha arribat a la 19a edició. Les diferents activitats es van dur a terme al llarg de dissabte i diumenge i, com a novetat, en aquesta ocasió, el nucli central de la trobada dels participants ha estat la zona esportiva municipal. Tot i que l'Escanyabox manté un esperit no competitiu, un any més s'ha reconegut els esportistes més complets amb els premis Escanyabox de Ferro. En categoria femenina, enguany la millor ha estat Ona Associats, que ha sumat 94 punts fruit dels seus resultats a totes les proves puntuables. El segon lloc va ser per a Mònica Domínguez, seguida de Berta Pallarés, tercera, i Ainhoa Muñoz, quarta. A la categoria femenina masculina, en què 16 inscrits hi han pres part, el primer premi ha estat per l'atleta Marc Bernades, que va assolir la puntuació màxima de 100. El van seguir a la classificació Rubén Estradera, segon, Arnau de Toro, tercer, i Guillem Rubio, quart. Tot seguit, el programa ja consolidat, l'Escanyabox va començar dissabte amb la cursa de muntanya, que un any més era puntuable per al Cadí Circuit Trail. Precisament, el guanyador absolut va ser Marc Bernades, que va fer un temps d'una hora 36 minuts i 34 segons. Tot seguit, arribaven els dos primers classificats de veterans, Luis Salcedo, amb 1:43:10, i Jordi Gallego, 1:46:38. El podi sènior el completaven Eric Calero, quart absolut, i Roger Escolà, sisè. I el de veterans, Xavier Escric, cinquè. Daniel Muñoz va ser el primer classificat de Màster 50 i David Toms el primer de Màster 60. A la classificació femenina, la guanyadora absoluta i sènior va ser Anna Caballero amb 2:15:08, seguida d'Ona Associats amb 2:17:27 i de la primera de veteranes, Elena Díaz amb 1:17 amb 2:17:38. Tot seguit va arribar la segona de veteranes, Berta Ribas, amb 2:23:21. La primera de Màster 50 va ser Mercè Monge, seguida de Montserrat Dòria. També es va fer la cursa d'11 quilòmetres en què el podi absolut masculí el van conformar Jordi Pérez amb 1:13:22 i Carvalero 1:17:30 i Jaume Ors amb 1:19:29 i el femení Carla Miquel a 1:30 amb 1:14:35, Erika Ginestà amb 1:19:04 i Gemma Pla amb 1:23:36. L'Escanyabox, que l'any vinent arribarà a la seva 20a edició, va continuar amb el raid d'aventura en què la millor puntuació la va fer Jordi Guilló i Francesc Alcobet amb 472 punts, seguits de Marta Bassa i Víctor Sanz amb 425 i Rubén Estradera i Marc Bernades amb 406. A la prova d'orientació, la més ràpida a completar el repte en categoria femenina va ser l'equip de Comets del Coc, Victòria Díaz i Isabel Escaiola, per davant de Juma, Judit Boixadera i Marta Boixader. I els Luniquetes, Eva Bové i Vanessa Pérez. En homes, els tres primers equips van ser Aligot Sud, Albert Herrero i Andrés Ansavers, Basoko Piratac de Joan Bengoetxea i John Galarraga i Azimut FP amb en Francesc Ferrer i en Josep Riera. I a la categoria mixta entre Balizas Iberia, Carolina Llop i Pablo Alonso, Capra Alpina amb Oyana Arratibel i Benyat Arratibel i Los Arrow, Daniel Mauri i Vanessa Andreu van copar les primeres posicions. Tots els resultats publicats del cap de setmana es poden consultar al portal web de l'Escanyabox. I encara en l'apartat esportiu, el Club Cadí Canoe Kayak ha estat el guanyador per equips de la primera prova de la Copa d'Espanya 2026 de joves promeses d'eslàlom. Aquest circuit estatal ha començat enguany amb la competició disputada a Irún, organitzada pel Club Santiago Tarrac. La primera posició del Cadí a la classificació de clubs va arribar fruit dels bons resultats individuals que van incloure una desena de medalles. Entre aquestes destaca l'or de Nil Checa en KU cadet masculí, categoria en la qual per mitjana va obtenir el bronze. Pel que fa a les categories inferiors, en infantil A, Pau Vicente va vèncer en seu masculí, seguit de Marc Corominas. També hi va haver doble turcillenc en seu femení amb Enid Puig primera i Carla Checa segona. En KU masculí va ser Marc Corominas qui va guanyar per davant de Pau Vicente, i en KU femení el primer lloc va ser per Carla Checa. A la franja infantil B van pujar al podi de KU femení Chloe Macías, segona, i Lia Pere Alegre, tercera. Macías també va tenir el bronze en seu femení. Més enllà d'aquests bons resultats, des del Cadí Canoe Kayak han valorat especialment les ganes, el compromís i el gran ambient d'equip dins i fora de l'aigua, i han agraït la feina de palistes, tècnics i famílies per completar aquest bon cap de setmana al País Basc.
Passa tot just 2:15 del vespre, 7:17. Fins aquí l'informatiu vespre de Radio Seu. Tota la informació, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat.

0: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells de Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia. I el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

per berenar. Però res no té importància, ni tampoc res no et fa mal. I saps que aquest és el problema, que ningú no et va explicar. Que en algun moment dels últims anys alguna cosa es va trencar i no saps quan vas perdre els riures i les ganes de pintar.

banda t'estigués hipnotitzant, recordant quan recordaves que somiaves en pintar, i ara només dorms i menges, i en silenci vas tirant.

Segueix tot el que passa a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a Ràdio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns al 107.2 de l'FM, a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Ràdio Seu, propera a tu, oberta al món.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: que combreguin, que combregaran aquí milers de persones, no sé si ha passat gaires vegades que 1.000 persones combreguin en una mateixa celebració.
1: Potser podem tenir en aquest cas com ritus o similars al dels precedents, el de l'any 2010, en aquest cas quan va venir el papa Benet XVI aquí mateix a la Sagrada Família, segurament es van viure també moments de multitud i moments molt similars, però de fet pocs.
0: Nosaltres ens ho mirem des d'una... Quina planta és això, Arnau? Una setena planta, un àtic. És que és un àtic, ara no sé quants pisos tenim, ara els contarem, però a peu de terreny hi ha la Cèlia Forment, que és entremig d'aquest públic, ara està dret, veient com el papa ultima els detalls abans de repartir la congregació. Cèlia, què veus?
2: Doncs sí, és aquesta cerimònia que s'estén a la platea, als peus de la façana del naixement, on les 4.000 persones que han tingut accés a aquest accés VIP segueixen l'homilia a través de les pantalles gegants que hi ha habilitades. Tota la missa s'està seguint amb absolut silenci aquí baix i participen posant-se dempeus, responent les pregàries quan toca. Ara fa uns minuts desenes de persones s'han agenollat per pregar i recordem, durant la tarda els fidels se'ls ha repartit un llibret amb un missal inèdit i ells poden anar seguint també tota la cerimònia per escrit i tenen unes espelmes que serviran per l'espectacle final. Encara no sabem exactament per què. Mira, ara arriba el moment de donar-se la pau. Veiem aquestes 4.000 persones dempeus, donant-se les mans. Veurem quin efecte, dèiem, aquestes espelmes que també tenen, quin efecte d'il·luminació simbòlica té al final, perquè és en aquesta façana, la façana est de la Sagrada Família, per on està previst que Lleó XIV faci aquesta sortida a l'exterior.
0: De fet, el que estem veient ja és gent sortint de la Sagrada Família, algunes persones que entenc que han format part del ritual i que ja van agafant posicions perquè quan acabi aquesta celebració, el que deia ara la Cèlia, prendrà tot l'interès l'exterior de la Sagrada Família amb un espectacle que ja sabem que hi haurà drons, veurem exactament què fa, i un espectacle on aquestes llums que s'han repartit, aquestes pulseres, aquestes espelmes que té el públic, gairebé com si fos un concert de Bad Bunny, doncs aquí la funció serà similar, evidentment adaptada al tipus de celebració.
1: I ara veiem també, no, pel passadís com les religioses venen amb l'Eucaristia per començar amb aquests punts de distribució.
0: Ah, això són els punts de combregar. Porten com una mena... Sabeu quan els turistes van a fer els tours per la ciutat amb una mena de banderoles?
1: Això deu ser a nivell organitzatiu perquè la gent identifiqui que són ells on poden anar a rebre la comunió.
0: Doncs sí, ara es despleguen per la platea, això suposo que també ho veu la Cèlia, tota una sèrie de persones, van de dos en dos, un aguanta el pal on s'indica que aquí es reparteix la comunió i l'altre, doncs, persones religioses, en aquest cas pràcticament tots són dones, com a mínim
1: sí, dones i alguns diaques també veiem.
0: Alguns diaques que es van acostant i que repartiran la comunió gairebé que per sectors de públic, Cèlia.
2: Sí, van sortint en fila índia. Aquestes parelles, pel que jo puc veure, sembla que estan formades per una persona voluntària i llavors veig ara tres capellans. Abans ha passat també algunes germanes. Són persones vinculades a l'església però que van acompanyades amb aquesta persona voluntària que aguanta un panell que té a dalt un cercle amb el símbol de la Sagrada Família i van desfilant en fila índia per col·locar-se en els extrems d'aquesta platea i sembla que ja van agafant lloc perquè el públic pugui sortir de les files on estan col·locats de manera pràctica per arribar en aquests panells i començar a fer la comunicació.
0: Veiem també com surt ja la premsa acreditada de dins l'església, per tant això ja indica que sí, que efectivament d'aquí poca estona s'acabarà la missa i l'interès serà ja un espectacle amb la benedicció de la Torre de Jesús. Això és el que està passant en directe per Catalunya Ràdio, per 3Cat Info. Us ho estem explicant des de l'exterior de la Sagrada Família, amb ulls de tot arreu, i també des de l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Efectivament, aquí, les 9 i 4 minuts, amb Teresa Sala, que ens podrà explicar perquè la façana del naixement, des d'on veurem aquesta inauguració de la Torre de Jesús, està encarada cap a l'est, però no és pas al punt de la creu, diríem. No està l'església orientada, l'altar orientat cap a l'est, sinó que és aquesta entrada lateral a la façana del naixement. Per què ho va pensar així, Gaudí?
4: I el per què ho va pensar així no ho sé, però en tot cas la façana del naixement és justament on millor s'expressa el que volia ser la Sagrada Família, és a dir, és realment doncs, el moment, diguem, espectacular de la vida, i està dedicat doncs, a Jesús i als seus pares, no? Aquesta imatge sacra també de la família, que era, en certa manera, en l'època era molt important, perquè doncs, la societat estava organitzada a partir de la família, no? Mm. I per tant, aquesta reivindicació doncs, de la nativitat, no? És, jo crec que és el més destacable, no?
3: Veurem que és aquesta façana que no és tan elevada, que totes les figures estan com més a prop de terra, o de l'experiència de la persona que hi entra, no? Amb tota la intenció, també.
4: Sí, perquè és l'encarnació de la matèria, no? Llavors, emergeix de la terra i hi ha, doncs, aquest registre també propi de la terra, doncs, de Catalunya, de la Mediterrània, de tot el que representa el Nadal, i també la part sacra amb l'arbre de la vida, no?
3: Clar, és que ho tenim apuntat aquí. El 1905, el poeta Joan Maragall ja diu la Sagrada Família és un monument a la identitat catalana. Vull dir que sempre s'ha associat molt més enllà de la pròpia fe, no? Com un missatge fins i tot polític, en aquest cas, no? El que apuntava Joan Maragall.
5: Després sembla ser que, pel que fa a aquesta orientació, que no és exactament de llevant i ponent, sinó que està una mica inclinada, el que passa, la culpa és una mica de l'Eixample. Mm. És a dir, l'Eixample ja està inclinat d'una manera que no és nord i sud i est-oest, sinó que segueix la línia del mar, que no és nord i sud, i per tant, les persones que havien, abans de Gaudí, planificat la Sagrada Família com a basílica, l'havien ajustada a la quadrícula de l'Eixample. Mm. En canvi, després, quan el Lluís Domènech i Montaner fa l'Hospital de Sant Pau, sí que diu, no, perdoni, farem nord i sud, que tothom sàpiga on és el llevant i el ponent i el nord i el sud, i a més, doncs, veure, també farem l'avinguda Gaudí, de tal manera que pugui connectar el temple amb l'hospital, no?
4: Sí. Tornant a Maragall, jo crec que Maragall és la persona que millor entén, no? Que Gaudí, doncs, igual que fa l'elogi de la paraula viva, doncs és la pedra viva, i de fet aquesta defensa del temple l'any 5 que és molt important, i una mica representa aquesta imatge que Francesc Pujols després recollirà, no?, de la monstruositat del que representa el temple, eh? Sí. Però d'altra banda, doncs és en positiu, és a dir, aquesta monstruositat que al final ens identifica, no?, com a pàtria o com a Catalunya, no?
3: Teresa Sala, us he d'anar acomiadant a tots vosaltres perquè entrem en la recta final, encara queda una hora i mitja ben bé de programa, però anem encarant-nos ja cap en aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Carles, Jordi, Lola, moltes gràcies per acompanyar-nos.
6: Moltes gràcies.
3: I en aquest moment de la missa i d'aquesta exhibició del que és al final la Sagrada Família per Barcelona i la figura de Gaudí. Que vagi molt, molt bé.
5: Ens anem en pau.
3: Ara, vinga, Francesc.
7: Jo anava a dir, benvenit.
0: Mig quart de 10 de la nit, es comença a fer fosc mica en mica, i ara sí ja la gent desfilant en aquests punts de congregació, Emili, amb aquest procés que pot durar una bona estona, perquè tot i que hi ha molts punts, també hi ha molta gent que fa cua.
1: Exacte, sí, de fet és com dèiem, que segurament s'allargarà una mica més del compte. També veiem a l'interior, no?, com encara hi ha gent que està congregant, que està rebent la comunió. De fet, l'últim també serà el papa qui rebi la comunió, i després quan s'acabi tot aquest procediment, el que hi haurà seran les per anar tancant la celebració, hi hauran també paraules del cardenal Joan Josep Omella, també la benedicció del Sant Pare, del papa Lleó XIV, i també hi haurà un dels diaques que han participat de la celebració, mossèn Armand Camang, que en aquest cas serà qui també tanqui amb una de les proclamacions de la missa, i també, Francesc, hi haurà el cant del Virolai. Serà important també abans de que acabi aquesta celebració. celebració al camp del Virolai.
0: Tot i que la celebració no s'acabarà aquí, s'acabarà la missa, s'acabarà el que passa dintre, però fora encara ens esperarà un dels plats forts i segurament un dels plats que més recordarem al llarg dels anys, aquesta benedicció de la Torre de Jesús i l'espectacle contigu que es podrà viure.
1: I si veus també, Francesc, que hi ha la cortina, de fet s'ha d'obrir també
0: una placa
1: commemorativa, exacta, amb el nom del papa Lleó XIV, amb la referència a la seva estada avui aquí, a Barcelona, a la Sagrada Família, i també amb referència als dos papes que han passat per aquí, com va ser Joan Pau II, Sant Joan Pau II, l'any 1982, i el papa Benet XVI, l'any 2010, com dèiem.
0: La gent combrega a la Sagrada Família, tot es va posant a lloc, nosaltres posem ordre.

0: Marc Güell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tenim, aviam, a aquesta hora?
1: Doncs mirem d'explicar que els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal que hi ha hagut aquest matí al carrer Balmes de Barcelona. Ha passat a les portes d'una comissaria de la Policia Nacional i a uns 200 metres del crim els Mossos han trobat la pistola i el casc de bici que portava l'agressor que ha fugit. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest tiroteig a la lluita de bandes criminals. Notícia també d'aquest vespre. Han rescatat en vida la submarinista que havia desaparegut al migdia al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'han portat a l'Hospital Josep Trueta de Girona per fer-li una revisió, tot i que aparentment es troba en bon estat. El company de la noia és qui ha alertat els serveis d'emergència i s'ha muntat un ampli dispositiu per localitzar-la. De la crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat a la seva xarxa social que les forces navals nord-americanes han permès sortir de l'estret d'Hormuz 200 vaixells comercials, entre els quals hi ha nombrosos petroliers. Trump assegura que el mes passat va ordenar una missió secreta a l'exèrcit per permetre el trànsit de tota aquesta flota comercial i que ara ho pot confirmar. Hores abans, Trump ha amenaçat l'Iran d'un nou atac i la pressa per arribar a un acord de pau.
2: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
1: A Irlanda del Nord, presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home ahir a Belfast. El cas ha generat una onada de violència la nit passada que ha estat atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de partits i la mateixa família de la víctima, que continua hospitalitzat i ha perdut un ull, intenten calmar els ànims. El primer ministre, Keir Starmer, s'ha mostrat contundent.
3: Els actes de violència i els incendis provocats que van seguir són totalment injustificats.
4: We are united.
3: Estem units en la crida a la calma i decidits a restablir l'ordre.
1: I també destaquem a aquesta hora que la Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Segons els empleats, es tracta de gairebé la meitat de les 83 persones que hi ha en plantilla. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat. L'empresa justifica aquest expedient de regulació d'ocupació perquè necessita reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost fins a l'any que ve, però els treballadors posen en dubte que la competició espanyola reprengui llavors perquè no hi haurà els empleats necessaris per preparar-la. I pel que fa als esports, Sergi Andreu, què destaquem?
5: Doncs mira, està jugant la penya, el Joventut juga aquesta hora a la pista del València, el seu primer partit de play-off de semifinals a la Lliga CB. La sèrie és el millor de 5 partits, la penya té el factor pista en contra. De moment, el tercer quart perd només d'un punt, 62 a 61. D'altra banda, avui es juga la tornada de la segona semifinal del play-off de sense primera, parlem de futbol, entre el Màlaga i les Palmes. A l'anada van guanyar els andalusos per 0 a 1, de moment amb empat a 0 al marcador. I avui comença a Malta la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. Males notícies perquè a la primera semifinal el Sant Andreu ha quedat eliminat davant del Ferencváros hongarès. Ha perdut els penals després que el partit ha acabat amb empat a 11 i ara està en joc el partit de la segona semifinal, també amb presència catalana, entre el Mataró i l'Olympiacos.

0: Lleó 14 a Catalunya. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: I arribarem a un quart de 10 de la nit. Ens arriba el so en directe de l'interior de la Sagrada Família, on s'està fent celebrant aquesta missa que donarà pas d'aquí uns minuts, no gaires ja, el que és el, serà el clímax de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, amb la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, fent compliment, per tant, d'un dels desitjos que havia expressat Antoni Gaudí ara fa més de 100 anys. Recordem que avui fa justos 100 anys que va morir el genial arquitecte. Estem vivint una jornada excepcional des de les 4 que us estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info per la visita de Lleó XIV a Barcelona. Hi ha una vessant de la figura del Papa que encara no hem posat sobre la taula en aquestes últimes hores, i és el seu paper com a, al final, com a cap d'estat, és a dir, sense exèrcit, sense poder econòmic i al capdavant d'un estat minúscul, el Vaticà manté encara una capacitat d'interlocució, diríem que global, que supera tot sovint la de molts governs, no? Ens plantegem quin paper juga avui el Vaticà, la Santa Seu, en aquest ordre mundial. Té capacitat real d'influència, autoritat moral, ha canviat alguna cosa en els últims anys, en fi, i com encaixa tot això en aquest pontificat de Lleó XIV i en un moment en què sembla, perquè en parlem tot sovint, que estem com en una nova era on hi ha molts codis que sempre hem considerat que estaven allà i que respectàvem i que hi havia un marc d'actuació més o menys comú, amb un, doncs ara hi ha uns lideratges que sembla que se'ls carreguen. Bé, ens acompanya Manuel Manonelles, ell és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, expert en geopolítica i governança global. Benvingut.
2: Encantat d'estar aquí.
1: Has pogut seguir alguna cosa de la cerimònia d'avui?
2: Tot el dia, oi? Bàsicament a través de pantalla i anant-ho comentant a tot tipus de mitjans d'aquí i d'allà.
1: Exacte, perquè ara m'has dit que vinc de participar a TV Canadà o Ràdio Canadà?
2: Sí, la CBC News, és a dir, la TV pública del Canadà, doncs que buscaven a última hora algú que pogués fer declaracions en anglès i bueno...
1: I t'han demanat sobre Gaudí, sobre la Sagrada Família.
2: Sobretot ells tenien molt interès en saber l'impacte del viatge del Sant Pare en la situació política de l'estat espanyol.
1: Ara.
2: L'impacte del viatge del Sant Pare respecte al debat sobre la migració. Mm-hmm. I he aprofitat per treure també els nostres temes. I per tant, doncs, hem fet el que hem pogut. A partir d'ara, ells retallen a dit i vés a saber el que sortirà, no? Però m'han dit com enviaré, doncs ja ho veurem.
1: Clar, aviam, posem això sobre la taula. Quines eines té de poder realment al Vaticà, no? En un món que tan evidentment dominat per grans estats i interessos econòmics, el Vaticà, el Papa, quin paper continua jugant?
2: Tu ho has dit molt bé quan feies la introducció, Vaticà-Santa Seu. Aquí el que pesa no és el Vaticà. El Vaticà és un continent, és com un got, que es va crear amb els pactes del Lateral 1929 per gestionar una cosa molt més gran, que és el concepte de la Santa Seu. Hem de tenir en compte que la Santa Seu és un dels subjectes de dret internacional públic més antic que existeix en el món. I que, com a tal, està reconeguda per més de 180 països del món, no? I, per tant, és el continent d'una cosa sui generis, sobretot, jo no sóc del sector de dret internacional, però això els encanta, els que són del sector. És sui generis perquè, per una banda, és un dels subjectes més antics, però no és un subjecte normal, no? Perquè, en el fons, el que fa és... va vinculat, doncs, al lideratge espiritual, no? Al voltant, en aquests moments, les estadístiques parlen de 1.453 milions de catòlics. Clar que són tots els catòlics els que estan batejats, no? I segurament no tots els batejats se senten del tot catòlics, no? Però, per tant, hi ha una quantitat immensa de persones que formen part d'aquesta comunitat, però que, a més, estem parlant, des del punt de vista pràctic, i això la comunitat internacional ho reconeix, estem parlant de l'entitat proveïdora de salut més gran que hi ha al món, de l'entitat proveïdora d'educació més gran del món. Només d'universitats de matriu catòlica n'hi ha 1.500 al món. A Catalunya hi ha 12 universitats a tot Catalunya, i estem parlant d'un dels principals actors en cooperació al desenvolupament a nivell internacional, no? Per tant, hi ha moltes vessants que fan que la Santa Seu, que normalment coneixem com a Vaticà, perquè està al Vaticà, diguem-ne, la seva seu, tingui una projecció internacional molt important, que en aquest cas se suma a la idiosincràsia de l'actual Sant Pare, i en un context internacional absolutament
1: desajustat, no?
2: Trobem una situació surrealista on actualment el defensor de la veritat científica és el Sant Pare, enfront del negacionisme científic, que és el líder del país més important del món, perquè qui defensa la veritat científica, que és el canvi climàtic, i qui diu que s'ha d'actuar contra el canvi climàtic és el Sant Pare, i en canvi el líder del país més important del món diu que no existeix el canvi climàtic quan la ciència sí que ho diu, no? Això ho trasllades uns segles cap enrere i dius, aquí ha passat alguna cosa, no? I també crec que hi ha aquest lideratge ètic i moral del Papa Prevost, que jo fins i tot, no, és que hi ha un abans i després, jo crec que ell no buscava, diguem-ne, ell no buscava un enfrontament amb Trump, és Trump que va buscant l'enfrontament a tot arreu. Ah, no?
1: Deixa'm situar, hem parlat també amb la Gemma Morató justament d'això, d'uns primers mesos. És un papa que s'està estrenant encara, fa tot just un any del seu pontificat.
2: Però Déu-n'hi-do, eh?
1: Aleshores, amb ella dèiem, no?, uns primers mesos en què no el sentíem, no?, fins que fa aquestes intervencions en què s'entenen, lògicament, com una oposició a algunes de les idees de Donald Trump, no?, dels moviments.
2: Jo diria una altra manera. Ell les feia, les intervencions. L'altra cosa és que li fessin cas o no. Mm. És a dir, de l'anàlisi del primer any, ell fa més de 400 apel·lacions a la pau. Més d'una apel·lació per dia. I sí que hi ha un moment que hi ha un xoc, perquè aquest Sant Pare, quan és elegit, ell adopta unes formes diferents del papa Francesc, una mica més conservadores en aquest sentit. Ell ho fa no perquè sí, perquè ell un dels grans reptes que té és la possibilitat d'un cisma dins de l'Església Catòlica inspirat pels sectors més ultraconservadors. El senyor Steve Bannon, el famós assessor aquell que no es dutxa del president Trump, sí, dona l'aspecte que no es dutxa i que li va fer guanyar les primeres eleccions, ell està promovent un cisma a l'Església Catòlica perquè vol separar l'Església Catòlica més conservadora dels Estats Units d'aquesta església que se li va de les mans, no? I per tant, ell fa tot aquest revestiment, diguem-ne, més tradicional de la que feia el Sant Pare, també per recordar a tothom, no sou tan catòlics, no sou tan defensors de la tradició, doncs aquí el successor de Pere sóc jo, no? I per tant, ell hi va haver aquest primer temps que, esclar, veníem del papa Francesc, que allò era un festival diari, no?, i que ens ho passàvem molt bé, no?, i que hi havia molta complicitat en aquella forma disruptiva de parlar. Ell va venir un primer moment de tranquil·litat, però quan ha començat a parlar, escolta, vull dir, és que ahir va parlar de feminicidis. Ahir a l'estadi de Montjuïc. Quan aquí, en aquest país, en aquest estat, hi ha molts partits polítics que neguen l'existència d'un feminicidi. I ella està portant el debat a la frontera i es troba en un context, és el primer papa de la història, que és nord-americà, els americans tots contentíssims, pensant-se que ara ja teníem el nostre, i de cop i volta ella es quadra davant de Trump.
3: El cardenal Omella, que conclou la missa.
4: La seva visita a la nostra terra.
1: Amb això, per tant, queden ja pocs minuts de missa, Francesc, Emili?
3: Sí, exacte, sí. De fet, hi haurà el cant del Virolai i la preparació per sortir a l'exterior.
5: Doncs a punt per escoltar aquest Virolai, que també serà un moment molt interessant. Mentrestant, deixeu-me saludar també a l'Oriol Serra, que és el nostre corresponsal als Estats Units. Oriol, bona tarda.
6: Hola, bona tarda a tots, com esteu?
5: De fet, ja podem anar canviant cap al Bona Nit aquí a Barcelona. Estàvem parlant molt ara d'aquest papa, un papa nord-americà, i que sembla que té la disputa amb Trump, a vegades velada, a vegades no tan velada, i fins i tot no sé si tu has detectat aquest debat entre qui és el nord-americà més popular, si Trump o si el papa, i si hi ha una mica aquí també de disputa.
6: Clar, el nord-americà més popular entre els nord-americans és, evidentment, Donald Trump. Aleshores, el que sí que és veritat és que s'ha anat guanyant l'antipatia dels catòlics als Estats Units a pols els últims mesos, és a dir, a partir, sobretot, doncs, de l'aterratge del papa Lleó. Un dels moments clau, el recordareu, va ser la imatge de Trump simulant que era Jesucrist, publicada a la seva xarxa social, una imatge creada amb intel·ligència artificial, que el mateix Trump va acabar esborrant. Abans encara havia justificat que no pretenia semblar Jesucrist, sinó un metge que baixava a la terra a curar els malalts, i a partir d'aquí, doncs, diguéssim que l'espiral ara ha sigut constant, aquesta picabaralla, podríem dir, entre el president del país i aquest papa nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, i unes crítiques que han augmentat des dels sectors, jo diria que més conservadors del catolicisme aquí als Estats Units. Primer de tot per la guerra a l'Iran, però també per la política migratòria. Recordareu la separació de famílies d'emigrants amb l'ús de la violència per part dels ais a Minneapolis, una imatge que evidentment als catòlics doncs els va ofendre profundament, i a partir d'aquí doncs hem anat veient aquests atacs de Trump per contrarrestar les crítiques del papa, un Trump que tornava a ofendre els catòlics amb atacs directes, acusant el papa de ser dèbil contra el crim, també acusant-lo de ser terrible, textualment va dir terrible, per a la política exterior, per alimentar l'esquerra radical. Suposo que també se li va posar malament, de fet va ser una acció-reacció al moment de la captura del president veneçolà Nicolás Maduro, una captura que el papa també va criticar, i a partir d'aquí doncs hem anat veient com Trump anava perdent suports entre aquesta església catòlica, que crec que també és important subratllar que representa un 21% de... prop d'un 22%, de fet, de les persones creients en aquest país, és a dir, el 22% són catòlics, estan parlant de 70 milions de persones aquí als Estats Units. Penseu que el protestantisme és el doble, és gairebé el 45%, i bé, aquests suports que dèiem que anava perdent Trump a partir d'aquesta guerra, entre cometes, amb l'Església Catòlica, fins i tot per part del bisbe Joseph Strickland, que va ser un dels implicats en la campanya electoral donant suport a Trump.
5: Però em sorprèn, Oriol, que em diguis que és més popular Trump als Estats Units que el papa. No té molts més detractors Trump que el papa als Estats Units? És a dir, la figura del papa no és una figura molt estimada, obertament siguis o no trumpista?
6: Una cosa és la popularitat i l'altra cosa és si té detractors o no. És a dir, detractors de Trump n'hi ha moltíssims. Ara bé, el papa, recordo, no?, que 22% de catòlics als Estats Units, evidentment, per a moltes persones, el papa és indiferent, no els interessa la figura del papa. Ara, a nivells de simpatia, evidentment, doncs, Trump es troba en un moment de simpatia absolutament pel terra, i aquesta popularitat des del punt de vista doncs, del suport potencial electoral també està caient en picat per altres motius. En aquest cas parlem més de la guerra de l'Iran, parlem d'aquesta inflació disparada, del preu de la benzina que ja frega els $5 al galó, és a dir, els 3 litres i mig de benzina ja són més de $5, és més del doble que fa 2 mesos, i això doncs ha anat desgastant a Trump a mesura que han anat passant les setmanes i els mesos, però evidentment és un país on hi ha moltíssimes persones de fe. De fet, les persones no adherides a cap religió són un 21% de la societat nord-americana. La resta, per tant, doncs, siguin catòlics, siguin protestants o siguin d'altres, diguéssim, vessants del cristianisme, te les pots trobar molt creients. Mira, el cap de setmana passat parlava amb una gent de Guatemala i El Salvador, amb passaport nord-americà, i em van reconèixer que van estar a punt d'abandonar el país si guanyava Kamala Harris pel fet que Trump era doncs, crític amb l'avortament, i que els feia molta por que Kamala Harris doncs, pogués introduir lleis que defensessin els drets LGTBI, drets dels transsexuals, l'avortament, etc. No? Per tant, veiem aquest dibuix de molts ciutadans d'aquest país
1: Ui, ara hem perdut la connexió amb l'Oriol, però fixa't aquí, Francesc, que en Manel volia afegir alguna cosa, oi?
2: Sí, a veure, jo crec que és important que també entenguem que, o sigui, hi ha molts més protestants a Estats Units que catòlics, però els protestants estan dividits entre esglésies, entre els luterans, els anglicans, els diferents vessants dels pentecostals. Com a grup diguem-ne coordinat i organitzat, l'església més gran que als Estats Units és l'església catòlica, amb 70 milions de membres, i que a més són particularment importants en els swing states, és a dir, els famosos swing states que sempre comentem, que són aquells estats que determinen qui guanya o qui no guanya les eleccions presidencials. Curiosament és on hi ha un percentatge de vot catòlic més elevat, i tradicionalment el vot catòlic també és un vot molt swing, és a dir, en els últims, tradicionalment havia sigut demòcrata, en els últims anys ha anat fent el canvi, i per tant és on ho veiem una major mobilitat de vot, no? Per tant, aquest enfrontament de Trump, perquè ha sigut Trump que ha anat a buscar l'enfrontament amb el papa Lleó XIV, doncs realment ha generat molta preocupació a les seves bases, ha generat moviments, ha fet moviments com el seu secretari d'Estat, no?, que anés a fer una visita a la Santa Seu intentant doncs de recuperar aquesta situació, i per tant no és menor aquest enfrontament, i a més hem de tenir en compte, no?, que...
5: Atenció, perquè a la Sagrada Família s'entona el Virolai.

0: país d'Espanya que també han fet una salutació, no sé si es diu així, Emili, a l'altar, i entenc que els primers en sortir seran els Reis i després anirà sortint la resta d'autoritats.
1: Tota la comitiva d'autoritats civils i polítiques, i just després també tots els preveres, els sacerdots i cardenals, arquebisbes que han participat de la missa, sortiran a l'exterior per, en aquest cas, veure l'acte final.
0: I mentrestant sona el virolai.
2: Ha entrat cap a la sagristia perquè, segons sembla, es traurà també la casulla que ha portat durant la missa, i d'aquí a breus instants sortirà per la façana del naixement, on hi haurà, després d'aquesta missa que ja s'ha acabat i que veiem, doncs, ja tots els bisbes i els preveres que van baixant de dalt de l'altar major, doncs es farà aquest moment, doncs, tan important també com és la inauguració de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família. Moment culminant d'aquest viatge de Lleó 14 a Catalunya, i que demà ho han recordat aquí el cardenal Omella fa uns instants, i que demà continua cap a les Canàries el Papa, és a dir, avui dorm aquí a Barcelona però demà continua cap a Canàries.
3: Efectivament.
0: No, anava a dir que ja veiem sortir a les primeres persones de l'Església, sí. Per tant, això comença ja encara la recta final.
3: Doncs sí, aprofitem aquests minuts, aquest viatge que continuarà a les Canàries amb força missatge social, parlant d'immigració. Volem agrair al Manel Manonelles que ens hagi acompanyat també amb aquesta lectura més internacional del paper del Papa com a, en fi, una de les peces indispensables del tauler geopolític. Gràcies, Manel, que vagi molt, molt bé. Passen 3 minuts ja de 2:15 de la nit. Home, i com aprofitarem aquests minuts. Àlex Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Com estàs?
4: Estic bé, sí? Però amb moltes ganes de dir algunes coses, també.
3: Algunes coses, oi?
4: No, la veritat és que jo no sóc creient i, per tant, a més, critico molt a l'Església, sí, Catòlica, per moltíssimes raons. Respecto profundament totes les creences i, per tant, em sembla molt bé que tot això que s'ha fet, sobretot si les persones que han assistit i han participat són creients de debò. Això és una cosa que m'agradaria estar segur. O si és un acte social, i llavors ja entrem en una altra dimensió. I vull fer un dels comentaris només.
3: Vinga.
4: De posada en escena. Un és un comentari que s'ha dit abans sobre el tema de si la Sagrada Família és molt bonica o lletja. Això són opinions personals que, evidentment, tothom té el dret a expressar. En qualsevol cas, és una obra mestra arquitectònica, això seguríssim, i amb un sentiment religiós que a mi m'agradaria que estigués present, perquè això que acaba de passar ara és una cerimònia religiosa. Per tant, jo he sentit parlar molt d'espectacle, això és la platea, hi haurà... I ho entenc, perquè estem vivint en un món on tot això funciona d'aquesta manera. Però, en realitat, m'hauria agradat autèntic recolliment, silenci, concentració i oració. Se suposa que això és el que ha de passar. I sí, a mi m'agradaria molt sentir algun dia les campanes de la Sagrada Família, les llargues campanes, sí, que penjaran a l'interior de les torres, i, per altra banda, menys falocentrisme. O sigui, ja. Aquest campionat sobre si és l'església més alta del món, a part de fer els Jocs Olímpics més grans, sí, del món, és una cosa...

0: cosa que jo crec que està molt sobredimensionada en una societat on encara el tenir-la grossa és la cosa que més importa.
1: Escolta'm, és interessantíssim, però és que tenim el temps que tenim i l'hem d'aprofitar perquè parlem de la teva matèria, que és el cinema, no?, també.
0: I el teatre.
1: I el teatre.
0: La posada en escena espectacular.
1: Molt bé. Escolta'm, podem passar per alt, no podem deixar de passar per alt, una estrena molt oportuna a les cartelleres d'aquests dies, La Luz.
0: Casual. La Luz és una pel·lícula que ve a ser los domingos d'aquesta temporada, parla dels abusos sexuals en el si de l'Església. A mi m'hagués agradat una església més valenta a l'hora d'encara que el papa s'ha pronunciat, però que dugués les ordres, perquè en mana ell, i jo a vegades penso que l'organització té un poder infinit perquè realment aquest tema s'abordi amb més decisió i tallant en sec tot. És una bona pel·lícula, té problemes de guió, en algun moment no crec massa com reacciona el personatge, i la gran interpretació d'Alberto San Juan mereix que l'aneu a veure.
1: La proposta que poses sobre la taula, anem al tema que ens ocupa també, que és veure com gaudir, no sé si la Sagrada Família s'ha representat mai al cinema.
0: Doncs sí, s'ha representat, ja no parlarem de les pel·lícules sobre Gaudí, tot i que jo sempre defensaré l'obra mestra que van fer amb Gaudí, i que era una representació com si fos un documental d'època de la vida del personatge. Però jo us he de dir que sí, que sí. Jo he anat a la Sagrada Família acompanyant a una directora, Susan Seidelman, que va dirigir Madonna buscando a Susan Desesperada, a visitar la torre, i vaig pujar amb ella als esgraons de la torre més antiga de la Sagrada Família. Vaig arribar traient el fetge per la boca, això ja està dit, i és admirable com ella va filmar la Sagrada Família en aquesta pel·lícula. Una senyora americana visita la ciutat. He de dir que també vaig viure una experiència mística visitant la Sagrada Família amb Goldie Hawn i el seu marit Carl Russell, i em van preguntar si es podien comprar apartaments en aquelles torres tan precioses. Sí, directament.
1: Sí?
0: Directament. O sigui, es pensaven que era un edifici amb apartaments.
1: Sí, sí, que no era pas una església, no?, tan exòtica la veia.
0: La pel·lícula de Susan Seidelman és Tardes de Gaudí. Us puc parlar del Reportero, del Miquel Àngel Antonioni, amb Jack Nicholson i Maria Schneider, la protagonista de L'últim tango a París, passejant-se pel terrat de la Pedrera, que, per cert, té molt a veure amb la façana de la Passió, perquè tota aquesta criticada obra de la Façana de la Passió té molt a veure amb Alexander Nevsky d'Eisenstein i reflecteix perfectament el que les xemeneies de la Pedrera de Gaudí sí, ja imposaven també com una certa estètica que s'ha incorporat a la Sagrada Família. He de dir, no hi ha catedral del món ni església monumental que s'hagi començat i s'hagi acabat amb l'autor a davant. I per tant, passaven un, dos, tres segles, començaven romàniques, continuaven gòtiques i acabaven barroques. Tinc raó o no tinc raó?
2: Totalment.
1: És així, oi, Teresa?
2: Totalment. Sí, sí. Ja podem afegir que el Manol Huerga va fer una pel·lícula, Gaudí.
0: És la que volia dir jo, si la de Gaudí.
2: A mi em sembla que és una pel·lícula sensacional.
0: Obra mestra.
2: I molt ben documentada. I a més fa tot un seguit de el que es diu en castellà guinyos amb la història del cinema, no? Amb el Carles Cavaller fent de Gaudí.
0: I he de dir que hi ha una pel·lícula que us la recomano, que la busqueu per internet, que la trobareu, que és una pel·lícula desconegudíssima, una de les més antigues de la història del cinema català, que es conserva, La reina jove, basada en l'obra de Guimerà, que va interpretar Margarida Xirgu, i es va rodar sencera al Parc Güell, quan feia només 2 anys que l'havien acabat, i està tota rodada allà, no hi havia ni la sargantana encara posada. O sigui que és un testimoni històric brutal, brutal. I per acabar, Angoixa, la pel·lícula de Bigas Luna, pel·lícula de terror estrenada de Sitges, que és molt curiosa, perquè la casa terrorífica on viuen els protagonistes és 2 edificis de Gaudí. Per fora és la Torre Bellesguard, i per dins és la Casa Vicenç. I, per tant, és una mena de poti-poti de 2 èpoques arquitectòniques diferents de Gaudí, però que creen un clima realment esgarrifós, perquè tal com està il·luminada la fotografia de la pel·lícula, això és així, no?
1: Ja, juguen amb aquest efecte, doncs, sí. amb tota la intenció. Doncs, escolta'm, unes quantes recomanacions que, com sempre, ens apuntem al Gorina, que sempre ens acompanya al Catalunya Nit els dijous, avui és dimecres, estem fent un extra avui aquí, amb aquestes propostes d'alguna manera vinculades amb Gaudí, i la Sagrada Família, aquest temple que està en el centre-centre, digues.
0: Últim. El primer papa que va ser filmat en la història va ser Lleó XIII, que precisament és el papa que va inspirar Lleó XIV a adoptar el seu nom. Per tant, busqueu aquestes imatges que existeixen i que són un testimoni brutal, i és el home viu més vell que sabia que vivia a la Terra i que va ser filmat en aquella època.
1: Àlex Gorina, una abraçada ben forta. Bona. Gràcies. S'està enfosquint el cel. 10:15 de la nit. 20 minutets i arribarem a les 10. Francesc Garriga, començo a veure molts moviments aquí a l'entorn de la Sagrada Família.
3: Sí, de fet, ja s'està omplint el que seria la llotja d'autoritats. Ara mateix una llotja d'autoritats, Emili, molt blanca. Entenem que són els...
4: L'eclesiàstica.
3: Tota la part eclesiàstica són bisbes i gent de la... Exacte, de l'Església Catalana, no?
4: Exacte, de l'Església Catalana i també de la resta de l'Estat i alguns, fins i tot, de la resta del món que han volgut ser presents avui en aquesta missa especial de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, del, com diuen, el genial arquitecte, l'arquitecte de Déu.
3: Els que encara no han sortit són les principals autoritats polítiques, ni els reis d'Espanya, ni el president del govern espanyol, ni el president del govern de casa nostra, ni tota la resta de convidats, i evidentment tampoc ho ha fet el papa. Ara el que sí que hi ha aquí, Cèlia Forment, que ets a baix, a peu de pista, absoluta expectació per veure per fi tota aquesta gent que fa estona, hores que són aquí, veuran per primera vegada ja cara a cara el papa.
5: Han obert les portes, han començat a sortir els bisbes, els cardenals i els preveres amb cerimònia cap a aquesta zona que podríem dir que és com una grada habilitada on al mig hi ha aquesta butaca, la seu del pontífex, i tot el públic s'ha aixecat i hem vingut tots fins aquí ben bé a peu d'escalinata. Hem quedat una mica encaixats, encapsulats, però tothom està tranquil, hi ha aquest absolut silenci, alguns crits de visca el papa, i com a comentari, com a curiositat, n'hem sentit un de visca el Barça.
3: No sé si estava confós, perquè les són dues síl·labes, hi ha dues as, però no es ven bé el mateix, perquè aquest és del Madrid. El que també veiem a la nostra alçada són ara sí tots els balcons pràcticament amb gent, veïns, curiosos. El de sota de casa nostra, el de sota on ens hem instal·lat, doncs ven bé una quarantena de persones, és un senyor balcó, ja ens agradaria tenir-lo, però és que al voltant de tot el perímetre d'aquesta plaça, tots els balcons absolutament ocupats, balcons, terrasses, finestres i tot pendent d'aquest últim acte, perquè aquí encara ens queda la benedicció de la torre i l'espectacle posterior, a més el descobriment, ens deia abans l'Emili, d'aquesta placa que tindrà un record pel papa actual i pels anteriors que han passat per la Sagrada Família. Per tant, aquesta expectació màxima va sortint amb comptagotes ara ja gent de la Basílica, i per tant en qualsevol moment entenem que faran acte ja de presència a les principals autoritats perquè es pugui dur a terme aquesta celebració final. Veiem més il·luminada ara que abans la creu de dalt de tot de la torre. Abans potser amb la llum solar no es veia il·luminada especialment, però ara que ja sí que comença a ser una mica fosc, doncs ja sí que s'hi veu.
6: Si a la transmissió ara hi ha tot l'espectacle i tal, i...
3: Sentim de fons el Vicenç Lozano, que entenc que de seguida el saludarem. Gemma Bonet, què està fent el papa ara mateix?
7: Doncs sí, ara el papa s'ha anat a treure tot el que és la casulla que ha portat durant la cerimònia de la missa, aquesta casulla daurada tan especial per a una ocasió, aquest color daurat que és un color doncs, que també Gaudí ha posat en la Sagrada Família en diversos punts, perquè és el color de Déu, és com la divinitat, no? És un color que es vol aproximar a Déu, és el que ens explicava fa uns dies també l'arquitecte Jordi Faulí, que doncs aquests artistes que han anat intervenint, els artesans en aquesta Sagrada Família, doncs també s'ha volgut posar aquest color daurat com a símbol de la divinitat, i és un color que també han portat avui el papa en la seva indumentària. Ara s'ho està traient per posar-se algun altre tipus de vestimenta.
3: Mira, ja veiem sortir,
7: tot a punt.
3: Ara sí que ja veiem sortir des de la nostra posició costa de determinar entre la posició i la il·luminació, però sí que sembla que són ja autoritats que surten de la Sagrada Família, perquè encara són dins tots, no, Gemma?
7: Encara, jo ara, des d'on soc, no ho puc veure no bé, però visió, encara n'hi ha uns quants. De fet, hi ha moltes persones que no es podran bellugar de dins de la basílica. De fet, el públic en general ho haurà de veure per les pantalles.
3: És a dir, a dintre de la basílica sortirà... hi ha també pantalles.
7: Sí, efectivament. Dins la basílica hi ha pantalles perquè el públic en general no pot sortir fins que s'hagi acabat tota la cerimònia, també la benedicció, i per tant, doncs, la gent no es pot bellugar. Els que sí, com ha explicat la Cèlia ara fa uns instants, s'han mogut, són doncs, les diverses autoritats eclesiàstiques, els bisbes, els cardenals, els preveres, els diaques que s'han assegut a la grada que s'ha habilitat expressament per aquesta ocasió i des d'on podran veure doncs, des de primera fila i des d'un lloc excepcional doncs, aquesta inauguració de la Torre de Jesús que farà el Papa, que també, ara sí que el veiem ja que està
3: ara
7: sortint.
3: Sí, ara sí, ara
7: veieu,
3: sí.
7: S'ha canviat, ho expliquem, ja s'ha tret la casulla de la que ha fet servir per la missa, que era aquesta casulla daurada que explicàvem, i s'ha tornat a posar la mosseta vermella amb una estola també brodada amb fils daurats, amb l'escut del Vaticà a banda i banda de l'estola i amb la creu pectoral daurada al damunt de la mosseta vermella. Per tant, també vestit amb la vestimenta tradicional, però que ja és diferent de la que ha fet servir durant la missa. I ara el papa
3: sortint de la Sagrada Família, obrint micròfon, Cèlia Forment, perquè haurem de captar el moment en què aquestes sí. 4.000 persones que són a fora esperant vegin que surt el pontífex, que veig que agafava velocitat de creuer, però s'ha...
5: El que acabem de veure també és que surten les autoritats polítiques encapçalades pel president Salvador Illa. Aquí al públic hi ha hagut alguns crits de fora, fora, i altra gent, altres fidels s'han girat i els han dit ara no és el moment. Llavors,
3: per tant, tenim ja totes les autoritats assegudes, Cèlia?
5: Des de la meva visió veig Salvador Illa i està dret.
3: Dret a on?
5: És a sobre l'escalinata, als peus.
3: És a dir, està esperant que surti el pontífex de l'església.
5: Correcte. Sí.
3: Molt bé, tenim aquesta visió nosaltres també. El Papa és a punt de sortir perquè el veiem ja encarant a la recta final i el que també veiem són molts membres de l'Església que intenten donar-li la mà amb un bany de masses.
4: Un bany de masses.
3: Bastant,
7: sí, són seminaristes, no sé si preveres, no, Emili, segurament? Molts
4: sí,
7: dels
4: exacte,
7: que...
4: sí, sí. I algunes famílies, no? I també amb el gest de beneir els...
3: Ara sí,
4: els,
3: ara sí que, Cèlia, el Papa de Roma surt de les portes i es produirà l'esclat a Sagrada Família.
5: Sentim els crits del públic que ja comença a aixecar tots els mòbils, veuen com el pontífex encapçala aquesta comitiva, s'apropa cap a les personalitats polítiques, Salvador Illa, Pedro Sánchez, li obren el pas, segueix avançant, tenim poca visibilitat des d'aquí baix ara mateix, però
3: el Papa
5: el
3: de Roma
5: pontífex...
3: que s'acosta a una tarima i en aquesta tarima s'adreçarà a tothom.
5: Ara sí.
3: Aquest és el moment en què el Papa saluda
5: sí.
3: a les 4.000 persones, el Papa que fa una salutació amb simpatia, mirant els dos costats, al davant seu té tota la gent de l'Església que formarà part de la llotja presidencial, si es pot dir així, i als dos costats té ara la resta de públic i s'ha girat ara el Papa, s'ha encarat cap a la Sagrada Família, Emili, i mira cap al centre i dirigirà unes paraules al Papa ara.
4: Exacte, abans de fer la benedicció, just abans es dirigirà a tot el públic que des d'aquí fora, des dels exteriors, ha estat seguint la missa, la celebració.
3: Ho fa, però, mirant
5: comencen
3: cap a la Sagrada Família.
8: Germans, germans, mejor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia i de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal di ser u en Crist. Us beneim, Senyor, Pare Sant, i us donem gràcies perquè abans de crear el món vau constituir el vostre fill, Jesus Christ, com a príncipe e fi de totes les coses. I per mitjà d'ell, amb un designi d'admirable d'amor, vau elevar la humanitat fins a vos per misteri de la seva mort i resurrecció. Ahora te suplicamos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, al que has inspirado para levantar esta torre hacia el cielo, lugar de tu morada, donde unidos a Cristo viviremos definitivamente en ti. Haz que tus hijos, al dirigir su mirada a la cruz del Redentor, que corona esta basílica de la Sagrada Familia, alcancen los frutos de la salvación y den testimonio de la alegría que desde este árbol de la vida ha llegado al mundo entero. Acuérdate en tu bondad de quienes han trabajado en la construcción de esta casa de oración y de cuantos en ella encontrarán paz y consuelo. Vos que va a iluminar el vostre servant Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del ciel. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne. Per Crist, Senyor nostre.
3: Doncs aquesta és la benedicció. El papa ara mateix que procedeix a llançar l'aigua beneïda.
4: Els ritus de l'aigua, de la benedicció.
3: I,
4: per tant, quedarà oficialment beneïda.
3: Doncs ara mateix ja podem donar per beneïda la torre de Jesús de la Sagrada Família després d'aquest discurs del Sant Pare, amb més presència del català de nou que de castellà. Ara crits de visca el papa.
5: El públic. I hem vist com beneix també el públic amb crits de visca el Sant Pare.
3: La imatge ara és del papa de cara a la creu de cara a la creu amb el bisbe, amb el cardenal Omella al costat, els reis d'Espanya el flanquegen, també el govern de Catalunya amb la figura del president Illa, i ara el papa en principi baixarà les escales i s'acostarà cap a la seva posició per l'espectacle de llums i de drons i de més sorpreses que ens han anat explicant les últimes hores, i també de molta música, Emili, hi haurà molta música també en aquest espectacle.
4: Exacte, música i sobretot aquesta llum que al llarg del dia també es pot veure quan entrem a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família. Doncs ara es farà també com una emulació del que aquesta llum, aquesta lluminositat que va projectar Antoni Gaudí, també es pugui veure ara a la nit, quan cau la nit.
3: El Sant Pare que s'acosta a la cadira que té col·locada al centre, just enfocada cap a la torre, cap a l'església, cap a la Sagrada Família, mirant-la en primeríssima fila, una cadira blanca. Al seu costat veig que també hi ha unes altres cadires, per tant entenc que també el cardenal Omella és possible que...
4: Sí, com a cardenal anfitrió també estarà al seu costat, juntament amb els reis, no?, d'Espanya.
5: Sí, a l'altra banda hi ha el bisbe Rebelli, que és el mestre de cerimònies, sempre l'acompanya quan surt de Diego Rebelli, Monsenyor Rebelli l'acompanya sempre quan va a alguns viatges, i és qui està en tot moment al seu costat en aquesta missa, i també ha estat durant la missa, i ara també en aquest acte de la inauguració, doncs el papa està flanquejat pel cardenal Omella i per el bisbe Rebelli, i després a l'altre cantó, doncs les autoritats civils, com són els reis d'Espanya i el president del govern espanyol i el president del govern català.
3: Ara impressiona aquest silenci absolut que només trenca la música,
4: els cants.
3: No? Uns cants inicials d'aquest espectacle, que tindrà, doncs, això, molta música i també llums. Aquestes llums que, a Cèlia, la gent té una mena d'espelmes que s'aniran il·luminant a mida que l'espectacle avanci.
5: és una part d'aquesta sorpresa final que veurem aquest espectacle lumínic. El que ara sí que fa el públic és sobretot aixecar els mòbils. Tenim el Pontífex amb aquesta grada que s'ha instal·lat, el públic pot accedir-hi directament, és a dir, la gent que està a primera fila el veu a escassos 2 metres. Aquí sí que respecta molt el silenci i la imatge és aquesta de braços amunt i tothom enregistrant el moment.
3: Aquest és el silenci de la Sagrada Família.
4: I ara amb la interpretació, sí, de fet, sí, és la interpretació del Santus, Santus, Santus, abans de que comenci el que és l'espectacle ja pràcticament final de la celebració.
3: Aquesta cançó és una lluança a la Santíssima Trinitat, invocada per Gaudí en els mateixos campanars de la façana d'aquesta Sagrada Família, per tant, aquesta vinculació entre l'Església i l'home que avui, ara fa 100 anys, va morir, el Papa Dret, com la resta de públic, escoltant aquesta cançó, aquest Sanctus, Sanctus, Sanctus.
4: Hem vist que ha estat una celebració molt cantada.
5: El que ha canviat molt també és la il·luminació. Aquesta façana del naixement és la primera façana de la Sagrada Família que li toca al sol quan surt al matí, perquè és la façana est. I sempre teníem com aquest contrallum molt il·luminat, on el públic estava ben il·luminat. Ara amb la foscor hi ha un foco que enfoca únicament el Pontífex i el públic està en absoluta foscor.
3: I ara s'apaguen els llums, s'apaga la il·luminació de la Sagrada Família i comença ara sí l'espectacle final. I comença amb més música. 3 espelmes que porten 3 joves, 3 nois...
7: 3 escolans.
4: De l'Escolania de Montserrat.
7: I aquestes espelmes semblen, doncs, també amb aquestes formes gaudinianes, no? Aquesta forma recta, no. Sempre amb corba, amb moviment. I són també, doncs, 3 llums amb forma gaudiniana.
3: I una llum que batega. Fixa't que no és una llum estàtica, sinó que és una llum que batega, que va sincronitzada de forma seguida.
7: Doncs sí, de fet...
1: És un disseny, si m'ho permeteu, que s'ha fet expressament per l'ocasió i justament agafant la forma que tan singular ha fet les estructures de columnes de Gaudí, passant d'una forma quadrada a fent-la girar fins a acabar en una forma rodona, oi? Circular, oi? Tinc aquí la Teresa Sala sempre per reforçar aquesta idea, eh? És molt gaudinià, això.
2: Exactament, sí, sí. I molt simbòlic alhora, no?
1: Són uns llums que s'estan activant i que s'activaran en els pròxims minuts per ordre de l'organització. És a dir, no són uns llums autònoms, sinó que d'alguna manera jugaran un paper molt important en els pròxims minuts, que tindrà un gran efecte visual.
3: I apareixen ara encara més espelmes. Teníem aquests 3 primers escolans amb aquestes 3 primeres espelmes, però darrere seu, de l'interior de la Sagrada Família, en van sortint més i, per tant, això s'omplirà d'aquestes espelmes que bateguen amb aquesta forma tan gaudiniana.
4: Com deia el Papa a la homilia, no? Amb aquesta imperfecció, no? Imperfecció com és la vida, com és el dia a dia, la bellesa de la imperfecció, que ara veiem amb tot aquest reguitzell d'escolanets que van sortint de la Sagrada Família.
3: Gemma.
7: Sí, anava a dir que el fet que dius que batega, i és que també Gaudí va deixar, això sí que va deixar escrit, que aquesta torre que volia, la torre de Jesús, que la creu, perdó, de la torre de Jesús, fos una creu refulgent, que brillés i que tingués unes certes vibracions, deia. Doncs aquestes vibracions s'han volgut traslladar d'alguna manera a la creu, posant-li ceràmica, forrar-la tota amb ceràmica, amb rajola, que és una rajola que brilla amb la llum del dia i també després, doncs, hi ha una il·luminació, doncs, durant la nit també, i d'alguna manera aquesta lluminària, aquestes làmperes o com vulgueu dir, espelmes que porten els escolans de Montserrat, bateguen també perquè és aquesta vibració de la qual sempre parla Gaudí, que doni vida, que doni palpitacions.
1: 2 minuts, minut i mig, i arribarem a les 10 de la nit. Saludo aquí també a la meva dreta, a Vicenç Lozano. Com estàs?
9: Molt bé, bona nit.
1: Company periodista, expert en tot el que envolta el Papa i el Vaticà, i seguint també ara amb atenció aquest moment que serà culminant, que és el de la benedicció de la Torre de Jesús, que ja ha passat, és l'espectacle,
9: sí, l'espectacle
1: associat, i que jugarà molt, molt amb la llum. Ara estem veient aquest lloc on estan aquests escolans, se'n diu Ferradura. Ells obren amb aquestes posicions aquest espectacle que durarà, ens diuen, uns 10 minuts. Penseu que d'aquestes llums que s'estan activant, Francesc, n'hi ha 10.000. S'han repartit entre les persones que són fora, però també entre les persones que són dins encara de la Sagrada Família, que continuen aquests milers.
3: I ara ha canviat la il·luminació. Els escolans aquests han perdut la llum que els enfocava directament. Ja només queda l'espelma donant-los llum, i la música, fixeu-vos que també comença a agafar una altra presència, mentre veiem imatges en pantalles d'aquesta creu il·luminadíssima, com dèieu, ara amb aquesta il·luminació extra que fa que encara brilli més. I ara s'encenen per primera vegada les llums que té el públic, com batecs. Són llums que tenen forma d'espelma i que s'encenen i s'apaguen de forma progressiva, mica en mica. En principi, el ritme d'encesa i apagada anirà creixent i s'anirà sincronitzant. De fet, totes aquestes llums estan sincronitzades per sectors, i ara es van il·luminant mica en mica també el ritme de la música. S'encenen, s'apaguen, s'encenen per sectors, ara fan pampallugues a una banda, pampallugues a l'altra, el ritme d'aquesta música. Cèlia, no sé si el teu sector s'estan encenent gaire.
5: Sí, voluntaris han donat la indicació que aixequessin aquestes espelmes. Tothom té la seva mà aixecada amb l'espelma i la gent se sorprèn perquè no sap exactament en quin moment s'encendrà, no? I hi ha com reaccions de sorpresa i alegria quan s'encén. Ara mateix estem a les fosques, però ja tornem a estar encesos.
1: És que tot aquesta cerimònia, aquest espectacle, s'ha portat amb molt de secretisme. És de l'estudi de l'Igor Cortadellas i, lògicament, hi ha moltes sorpreses. O sigui, qui no pot marxar? Ningú, perquè ara no passaran coses boniques. És un espectacle molt pensat, molt treballat, i que ha de sortir també perfecte, però ja es veu i es intueix i entenc en
3: la Francesca de la teva posició també. I ara comença a il·luminar-se lentament la Sagrada Família, perquè de cop ens l'han apagat tota, estava apagada tota amb el joc de llums del públic, i ara comença a guanyar llum els vitralls. Veiem els vitralls il·luminant-se.
4: Els vitralls i l'entrada també de la Sagrada Família, no? Amb aquesta llum blanca que surt, que projecta cap a l'exterior, i tots els vitralls, com diu en Francesc.
3: S'encén, s'apaga, ara s'ha apagat, ara s'encén, i això és un diàleg entre l'exterior i l'interior de l'església. Veiem els vitralls que s'encenen, que és dins. Veiem abans el diàleg amb els llums de fora que també s'anaven encenent, aquest sol orgue que ens va il·luminant, i mica en mica la llum va pujant. Està pujant, ja la tenim a les torres, gairebé a la punta, però encara tenim apagada la creu i la Torre de Jesús, que serà l'últim que s'encendrà per visualitzar que ja està beneïda i que ja té aquest punt culminant.
4: És com un joc també amb tot el lema d'aquest viatge, no? Alcem la mirada, doncs alcem la llum, de mica en mica alcem aquesta llum que projectarà, ens projectarà fins a la Torre de Jesucrist.
3: Ara s'han encès també els llums que tenien a forma d'espelma a dins la Sagrada Família. Hi ha joc entre dins i fora. S'encenen els llums dels vitralls, s'encenen les il·luminacions de la façana, s'encenen els llums en forma d'espelma a fora, ara s'encenen a dins, i amb aquest ritme musical, aquest crescendo que va agafant la il·luminació de la Sagrada Família, ara encara amb un focus més fort, i ara, en aquest moment, es produeix la il·luminació de la torre, però torna a marxar, és una cosa...
1: Fixa't.
3: Això
1: és la sala creuer, que és ben amunt de la torre, on hi ha l'Orquestra Simfònica del Liceu tocant en directe aquesta música que estem sentint. Ben amunt, alçats a uns 60 metres d'alçada respecte al terra.
3: La música que sentim que surt de l'església i es va il·luminant amb pampallugues de forma progressiva. Encara no la tenim del tot il·luminada, però sí que tenim el públic amb l'espelma ja encesa a l'interior. La música sortint des de dalt de tot.
4: Imatges impressionants.
3: I ara ens enfoquen la torre, ens enfoquen la creu, i amb aquesta música es comença de nou a il·luminar des de dalt de tot amb la resta de llums apagats. Tenim la Sagrada Família absolutament a les fosques, només s'hi veu llum a dalt, a la creu. I ara apareixen els drons a l'altra banda de la Sagrada Família. S'aixequen una munió de drons que volen significar la figura de Gaudí, que observa des de la distància com s'il·lumina aquesta obra que va dissenyar, que va pensar fa tant de temps. La creu ja està il·luminada i els drons que simbolitzen Gaudí, aquí els tenim ara, la figura de Gaudí amb colors blau i vermell mirant com s'il·lumina la Sagrada Família.
4: El simbolisme, no?, que des del cel Antoni Gaudí està mirant la seva obra.
3: És espectacular, és un Gaudí molt reconeixible, que es mou, que ha mogut la cara cap a un costat, és una figura que ara es gira i que de seguida s'enfocarà, entenem, cap a la Sagrada Família per viure ara sí ja el moment definitiu. Un Gaudí que ara veiem que somriu, que esbossa un somriure que acompanya d'aquesta música. El veiem dibuixat al cel de Barcelona, no gaire lluny d'on som, a uns quants metres de la Sagrada Família, i ara s'hi dibuixa un primer l'amor, després la tècnica. Antoni Gaudí. Els drons dibuixen aquest text
1: amb la seva lletra, amb la seva lletra de puny.
3: I de la mateixa Sagrada Família en surten coets, castell de focs arran de Sagrada Família, fa un efecte molt espectacular,
4: coronant totes les torres.
3: Fent gairebé el mateix moviment de les torres en forma de coets i il·luminant avançagades. Surten des de dins mateix, de la Sagrada Família. I aquest és el so,
4: el joc pirotècnic
3: de la pirotècnica. I d'aquesta manera, amb el fum dels coets, amb els aplaudiments del públic, havent vist un Gaudí en forma gegant, observant, tenim ja la torre il·luminada, la Sagrada Família ja està amb el seu punt màxim, la creu de Jesús, la torre de Jesús, amb un gràcies tornat a formar amb drons, i amb el Sant Pare veient-ho en primera fila, aplaudint. La torre de Jesús ha estat ja inaugurada pràcticament de forma oficial.
4: De forma oficial, i tot i que és l'exterior, només recordem que fins al 2028 no serà transitable, perquè encara s'han de fer a l'interior, s'han de fer obres i adequacions, però sí que ja aquest primer pas de la inauguració de l'exterior d'aquesta torre de Jesucrist. I ara ja, Francesc, la recta pràcticament final de l'acte.
3: Doncs el Sant Pare, que s'ha aixecat ja de la seva cadira, i per tant això, ara sí, Agnès, sembla que ha arribat ja al seu final amb aquesta, mai més hem dit, traca final amb la pirotècnia sortint des dels mateixos budells de la Sagrada Família.
1: Mira, Francesc, si avui fa 100 anys que va morir Gaudí, fa 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, Antoni Gaudí va dir: la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de 4 braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat. 100 anys, 4 mesos i 19 dies després s'ha fet realitat el somni d'un mestre, d'un geni, que ens dona a la ciutat de Barcelona tot el simbolisme de la Sagrada Família amb aquests 10 minuts que acabem de veure, que han estat brutals. Un espectacle de llum, de música, d'un alt valor simbòlic del que és la llum, d'aquesta alçada que té la Sagrada, de la Sagrada Família, i que té un simbolisme ara que va molt més enllà d'això.
7: Descobreixen una placa, ara el Papa...
4: La immortalització de la seva estada a la Sagrada Família.
7: Exacte, amb aquesta placa que ara mateix descobreix el Papa Lleó, al costat de l'arquitecte director, Jordi Faulí, i també del president de la Sagrada Família.
3: El Papa fa allò tan típic d'estirar una corda,
4: una placa descoberta,
3: per fer caure aquesta tela. 10 de juny de 2026, glòria i lluança.
7: En recorda el pas de, de la...
3: És que ens ho treuen, ens treuen la imatge i no arribem,
1: no arribem a llegir-la.
3: No arribem a llegir-ho sencera. No, entre que no hi veiem gaire i que ens ho treuen ràpid, no, no ho podem llegir.
1: En tot cas, és la tercera placa d'un papa que hi ha en aquesta Sagrada Família. Hi ha la de Ratzinger de fa 16 anys i la de Joan Pau II l'any, si no parlo malament de memòria, 1982.
4: Correcte.
3: Doncs aquí sí que ja es dona ara per acabat, no?, amb aquesta, amb el descobriment d'aquesta placa que deixarà constància per sempre del que hem viscut avui. I el que deies, Agnès, aquests rajos de llum que deies que sortirien de la torre més alta, els podem veure, són molt visibles. Sí. Des d'aquí, de cada punxa de la creu, doncs ens surten uns focus que entenem que, vist des de certa perspectiva, dibuixaran aquesta creu al cel que sortirà des del bell mig de la ciutat de Barcelona.
1: Sí, perquè s'entén que aquesta il·luminació ja és la natural prevista per la creu, no?
3: Sí, tot i que pel que dius és només amb dies especials o assenyalats.
1: Ell va dir, la punxa del mig, més alta que totes, finirà amb una creu de quatre braços, dels quals i del cap sortiran raigs de llum que en les nits de grans solemnitats dibuixaran una creu a l'espai sota la resplendor de la qual descansarà la ciutat.
3: Mira, em diuen que hi ha oients que ens estan escoltant i que a Barcelona, oients de Barcelona, que ens diuen que veuen des de casa seva aquesta nova il·luminació, aquest nou raig de llum que avui els ha aparegut i que, per tant, donen fe que sí, que des de lluny, des de prop, ens sembla que es veu, però des de lluny també es veuen aquests rajos de llum que avui s'estrenen amb la inauguració oficial i definitiva d'aquesta Torre de Jesús de la Sagrada Família.
7: I no oblidem també que podem veure molt ben il·luminats aquesta hora també les altres torres, que són més baixes, però les torres dels quatre evangelistes i també la torre de la Mare de Déu, que és la que té l'estrella al capdamunt. Per tant, l'estrella amb la Mare de Déu i els quatre evangelistes, que també són dels més alts de la Sagrada Família, i la més alta, òbviament, la Torre de Jesús, que avui ha beneït el Papa Lleó.
3: Ara escoltarem el Vicenç Lozano, que també té una perspectiva molt interessant de tot el que s'ha vist, perquè donem per tancada la visita a Catalunya, però deixem passar abans per la Cèlia Forment, que ara entenc que ja podràs parlar amb algun dels assistents que estan marxant, a veure si han quedat extasiats, si els ha semblat poc, molt, o com ho han vist, Cèlia?
9: Ha estat un gran moment. La gent eufòrica s'ha abraçat amb aquesta música que ressonava a tota la platea. Hola, perdoni, com ha estat aquest moment?
10: Muy bien, muy bien.
9: S'ha emocionat?
10: Mucho.
1: Sense paraules.
3: A veure si trobem alguna mica més loquaç, Cèlia, va.
1: Estan sota l'impacte d'aquest espectacle meravellós, meravellós.
11: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
9: Més reaccions. Hola, com ha viscut?
4: De fet, ara la gent comença, no?, en estampida.
10: ¿Cómo lo hemos visto? Perdón, si no te oigo. Muy bien, ha sido genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, sí, sí, tanto.
9: Com heu viscut aquest efecte a la música, amb les espelmes que té a la mà, què ha significat?
10: Tot, tot, tot. Quan ens han encès la llum, nosaltres teníem els llums que s'encenien i així s'han participat tot a la llum de la creu. Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
9: Molt bé.
3: Doncs és la Cèlia Forment, des de peu de Sagrada Família. Ara nosaltres veiem perfectament doncs la sortida, bastant ordenada.
4: I dels bisbes, també.
3: Sí, els bisbes que entren dins la Sagrada Família. Entenc que es quedaran allà una estona per poder...
4: Per canviar-se, sortir... també. Sí, sí.
3: Ah, clar, perquè no venen així de casa, no? Es canvien aquí.
4: Han de fer el canvi de vestuari i segurament fer potser una última salutació al Sant Pare abans que marxi. De fet, ara ja han començat també totes les autoritats civils que ja també marxaven.
3: Doncs sí, això és el que ara tenim aquí.
7: Sí, travessaven la basílica, és a dir, tornaven a entrar a la basílica, passaven pel creuer central i aleshores abandonen el recinte per la façana de la Passió. És a dir, allà és on hi ha els cotxes també de les autoritats, tant civils com eclesiàstiques, i abandonen tot el recinte de la Sagrada Família per la zona de la façana de la Passió, que és la contrària on hi ha, de la que hi ha tota la gent ara mateix, el públic, que és la del naixement.
1: Efectivament, és la del naixement. L'hem comentat aquí, tenim la Teresa Sala i també tenim el Vicenç Lozano. Primer de tot, Vicenç, aquest espectacle que hem vist i que marca molt a la ciutat, però marca molt també el Papallau 14, eh?
6: Ens ha deixat esmaperduts. Ens hem senyalat tu i jo, Agnès, la pell, perquè era gallina de piel, com deia el Johan.
1: Sí, efectivament. Això d'alguna manera, clar, sí, genera una mena de comunió molt més enllà del que un pugui creure, no? Però genera...
6: Hi ha una frase.
1: No, hi ha una frase, no sé quina frase dius tu, però hi ha un moment com d'esperança, de comunitat, que dius, bé, potser la Sagrada Família representa que és una cosa realment de la comunitat, que no fa només una persona, sinó que passa un segle, 140 anys, i continua en marxa, diferents generacions, una darrere l'altra que ho va veient.
6: No, volia destacar una frase que ha sortit amb els drons, una frase d'Antoni Gaudí, que diu, primer l'amor, després la tècnica.
1: Sí.
6: Per què? Perquè això entronca directament amb l'encíclica que fa una setmana va fer pública, doncs, el Papalló, l'encíclica Magnífica Humanitas, sí, on, doncs, intenta dotar la intel·ligència artificial d'una ètica i d'una moral que ara no té i que ha d'estar al servei de la humanitat. Sense condemnar, en absolut, vull dir, els avenços de la tècnica, diu que és una eina, vull dir, realment extraordinària, sempre i quan serveixi per beneficiar la humanitat i per fer que aquesta humanitat i que l'home no perdi les seves facultats en funció, diguéssim, de l'existència d'aquesta eina, que està en molt poques mans i, per tant, l'ètica i la moral serà l'ètica i la moral de determinats personatges que no s'han significat precisament per ser massa ètics i massa morals perquè van, doncs, fonamentalment al guany econòmic.
1: És una encíclica que marca també aquest primer any del pontificat de Lleó 14, que ara, a més, té aquesta altra imatge, que és la inauguració, la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família, imponent aquí al centre de Barcelona. Em diuen que hi ha una altra torre a Barcelona que també està fent llums, Francesc. No sé si hi ets encara. O potser no.
3: Mira, si no, hi soc. Aquí, no sé el micròfon. Una altra torre que està fent llums.
1: Sí, ara t'ho dic, la torre Agbar de Barcelona, em sembla.
3: És que la torre Agbar, tenim visió de la torre Agbar?
1: Nosaltres potser no la veieu.
3: És que no la veiem des d'aquí. Des de casa sí que la veig, però des d'aquí no. I, per tant, això no t'ho puc confirmar.
1: Doncs em sembla que hi ha torres que també s'estan afegint a la causa. En tot cas, ara, si podem explicar-ho, l'Albert Prat és qui ens ho feia saber a través de la línia interna, direm, ara quan es connecti ens ho explica. Què li falta en aquesta Sagrada Família per ara continuar endavant? Vull dir, queda tota la façana de la Glòria, sí, no?, en la qual ja s'està treballant amb els veïns, a veure com s'ha de resoldre, Teresa.
2: Això és tot un tema, però jo crec que jo ara em quedaria amb aquesta comunió fraternal, no?, que va més enllà de moltes de les coses, doncs, que puguem, doncs, comunicar o expressar, no?, aquesta comunió fraternal. I ha estat apoteòsic, no?, aquest esclat de llum. La llum és justament un element essencial en l'arquitectura de Gaudí, i la llum és immaterial, no és material pròpiament. El que queda, doncs, ho anirem veient, perquè encara queden molts anys per veure com avança, quin procés es fa, i veure també, doncs, com queda l'entorn, no?, del que és el monument en aquest cas.
1: La Sagrada Família s'ha d'acabar?
2: Clar, jo crec que sí, que ja, tal com estem, ara ja és que seria absurd no acabar-la, no? I per tant, sí, jo espero encara veure-la, no sé.
6: No sé, aquí parla de 100 anys més, eh?
1: Ja, 100 anys més amb les tècniques de... Perquè això, aquí ha estat el gran canvi, l'acceleració en la construcció, és el canvi en la tecnologia de construcció, no?
2: Sí.
1: Perquè això ara es fa amb uns magatzems i es porten les peces construïdes.
2: Clar, és que Gaudí no ho hagués pogut fer, això, amb la tecnologia que hi havia. Una altra cosa és l'importància que té l'equip, no?, de qui està treballant ara perquè això sigui possible, no? Vull dir que sí, amb internet, amb totes les noves tecnologies i també, evidentment, amb els materials, no?
1: els materials que també són diferents, més fàcils de treballar, potser?
2: Diferent. Jo crec que cada època té també la seva materialitat i, per tant, el seu repte, no? I ja era un repte en el món gaudinià, perquè a mi m'agrada parlar de que és un treball col·laboratiu. Gaudí necessita, com tota obra arquitectònica, un equip de col·laboradors important, no?
6: I molt probablement Gaudí no havia somiat mai que estigués acabada la Sagrada Família i que ell ho veiés, no?
2: Jo penso que era una
6: moltes
2: utopia.
6: Moltes obres a Gaudí, de fet, són inacabades.
2: Sí, sí, era una utopia, un somni, no? Un somni. Com s'ha vingut a dir, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Perquè sobre Plano li falta la façana de la Glòria i amb això ja s'acabaria? És molt, que és molt, és totes les torres que van sobre aquesta façana, l'escalinata, etc. Però no sé si amb això ja quedaria culminada.
2: Bueno, en principi sí, però vull dir que és molt, que no és una cosa senzilla, vull dir que encara queda, ha culminat, diguem, la part més alta, no? I per tant, doncs ara caldria acabar tot el que és el perímetre.
1: Efectivament. Hi ha artistes que estan treballant fent una proposta, un d'ells és Miquel Barceló.
2: Sí. Sí, sí.
1: Què en sabem d'aquesta proposta? Se sap alguna cosa?
2: No ho he seguit de prop. Sé que no és exclusivament el Miquel Barceló, que hi ha...
1: Són diversos, sí.
2: Són diversos artistes, però havent vist el que va fer a la Catedral de Mallorca, jo crec que estaria molt, molt i molt bé, doncs, que hi hagués una intervenció de Miquel Barceló, no?
1: Que hi deixés també la seva petjada. Ara sí podem saludar l'Albert Prat. Hola, Albert.
12: Què tal, Agnès? Bona nit.
1: Bona nit. Dèiem que ara de sobte hi havia una altra torre a Barcelona participant d'aquest festival de llum.
12: Sí, la Torre Agbar, ara mateix tota tenyida de blau i unes grans lletres que van circulant, on s'hi pot llegir el lema d'aquesta visita papal, alça la mirada, va donant la volta també per reconèixer aquesta inauguració de la torre més alta de la Sagrada Família. De fet, són molts els veïns, els curiosos, que s'han enfilat fins als terrats dels edificis de l'Eixample, doncs per veure aquesta il·luminació de la Sagrada Família, aquests focs artificials i també aquesta projecció inèdita amb drons, on s'ha pogut veure no només la cara de Gaudí, sinó també una projecció d'aquesta màxima que l'arquitecte compartia amb els seus col·laboradors, primer l'amor, després la tècnica.
1: Aquesta frase, Teresa, cada vegada que l'hem pronunciada, tu senteixes amb molta, molta convicció. Quina lectura li dones, no? L'entenem, però quin és el valor d'aquesta frase?
2: Jo crec que és molt important en el cas de Gaudí, no? Perquè és aquesta transcendència, no? De l'obra, no? I el que representa també el temple, perquè doncs Gaudí fa cases, però el temple és un contínuum al llarg de tota la seva vida, que sap que està fent una arquitectura per al futur, no? I per tant, doncs, primer l'amor, evidentment, fins i tot amb com treballar, no? L'amor pel treball, pròpiament, per l'ofici, no? I després la tècnica, i evidentment la tècnica hi pesa molt, no? Vull dir, no farem contraforts, com feien els gòtics, farem un tipus d'arquitectura orgànica, i tot el procés, doncs, és molt interessant, no? Perquè a partir de la inspiració de la natura, doncs fa un salt endavant, no? Amb aquesta innovació, aquesta originalitat, aquest buscar unes possibilitats que fins llavors no s'havien utilitzat. No?
1: Podem connectar amb l'exterior del temple de la Sagrada Família amb la Cèlia Forment, perquè aquí això es va buidar, no, Cèlia?
13: Es va buidant, ara surten tots els assistents, el públic que era dins de la basílica i som amb un pare i una filla. Bona nit.
14: Bona nit.
15: Bona nit.
13: Com ho heu viscut?
15: Molt bé, molt emocionant. Estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
13: Heu pogut participar activament d'aquest moment de les espelmes amb aquesta llum, la il·luminació de la creu. Com ho heu viscut?
14: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric, i formar part d'això és meravellós, és un regal.
13: Haver-ho fet junts, pare i filla, què tal?
14: Sí, és un moment molt íntim, jo crec que ho portarem al cor tota la vida.
15: Sí.
13: Molt bé, nois, moltes gràcies, bona nit.
15: Gràcies.
13: Doncs reaccions, tothom el que sí que és unànime aquí són somriures i gent amb alegria i també emocionada, és com aquest ambient general de satisfacció que van abandonant pels accessos per on havíem entrat. La gent ara, els voluntaris van demanant a la gent que vagi sortint, alguns també amb aquestes espelmes encara il·luminades.
3: Doncs això és el que passa a la sortida de la Sagrada Família. Ja surten també els assistents que s'havien hagut d'esperar a dins del recinte. Els que eren fora pràcticament ja tots han marxat o ho estan fent, i per tant aquest acte que clarament ja s'ha acabat i per tant serà ara també del moment de fer les valoracions.
1: Efectivament, mira, si et sembla, incorporarem a la conversa en aquests breus minuts que ens queden amb Víctor Gustà, que és vicepresident d'Ateus de Catalunya i és una de les persones que està al darrere també d'aquesta campanya que s'ha anomenat Jo no t'espero. Víctor, bona nit.
16: Bona nit, Agnès.
1: L'estada del papa Lleó XIV s'acaba aquí, a Catalunya. Després continua amb un missatge també molt social sobre migració a les Canàries, però en tot cas, vista ja la dimensió ara d'aquestes 48 hores, què en penses, què n'has de dir?
16: Doncs jo estic encantat, la veritat, perquè l'atenció mediàtica que hem tingut a l'Associació d'Ateus de Catalunya aquests dies ha sigut com mai, la veritat. També t'haig de dir que estic una miqueta desfondat, moltes entrevistes, i dir la nostra, fer una miqueta el contrast, que ja va bé aquesta crítica constructiva. La meva dona la tinc fregida, ella és cristiana ortodoxa i m'ha d'aguantar, així que des d'aquí li envio un petó.
1: Molt bé, en tot cas, doncs, la realitat és plural, diríem, no? La vius a casa i l'hem pogut contrastar també al carrer. Bé, vosaltres heu tingut un missatge també d'on surten els diners d'aquesta visita, perquè hi hem de participar des de l'espai públic, no? Vistes una mica les dimensions i no només religioses, també d'aparador cultural de la nostra simbologia, i això ha estat carregat de simbologia, no? També cultural, més enllà de la fe i la religió. Manteniu exactament doncs, els supòsits que teníeu en principi abans de que el papa arribés a Catalunya?
16: Sí, sí, evidentment. Nosaltres vivim, ara parlant ja seriosament, vivim amb absoluta normalitat democràtica, doncs la visita del papa. Els creients tenen tot el dret a rebre doncs, el seu líder religiós, celebrar actes, omplir temples o estadis i expressar doncs, lliurement la seva fe i disfrutar-ho. El que qüestionem no és això. El que qüestionem és que una visita de caràcter religiós rebi un tracte institucional i que, en part, doncs es sufragui a través de recursos públics, que al nostre entendre doncs, no corresponen a un estat que hauria de ser neutral en matèria de conviccions. Una cosa és que la societat sigui plural i religiosa, com així és, i una altra és que les institucions actuïn com si una confessió doncs, tingués un rang especial. Això són els principis de l'estat laic, i m'ha sigut tot molt maco, però sí que hem de dir, i aquest és el nostre punt de contrast, que avui realment, home, no és un dia per presumir d'estat laic.
1: Molt bé. Gràcies, Víctor. Han estat, efectivament, unes hores molt intenses. Vicenç, hem de concloure. Què en penses? Com has vist aquesta visita del papa Lleó XIV a Barcelona? El perfil que ell ha marcat?
6: Ell ha marcat el perfil que ja s'esperava, que ja, doncs, jo ja havia definit el llibre de Lleó XIV, Obra sota la cúpula, que vaig escriure, doncs, el mes de desembre, però ja aventurava una mica, doncs, el que acabaria passant. I realment és el papa que ha donat una imatge, diguéssim, amb un aspecte certament que pot semblar conservador, però en el fons, vull dir, és un papa reformista, continuista del llegat del papa Francesc. Ell l'ha citat constantment. Després hi ha tot l'ús del català, vull dir, que realment ha estat, jo diria que extraordinari. Al final, per sort, doncs, s'ha recapacitat amb aquest tema, i realment la benedicció de la Torre ha estat una part important en català, i tota la cerimònia d'avui hi ha hagut més presència potser del català que del castellà. Mm. El qual em sembla una normalitat absoluta. I pel que fa al missatge, si vols, pel que fa al missatge, vull dir, realment un missatge d'unitat, dels catòlics del món, i un missatge també d'unitat en el terreny de la política, que és el que va donar, diguéssim, sobretot a la visita institucional a Madrid al Congrés dels Diputats.
1: Vicenç Lozano, moltíssimes gràcies també per aquest apunt. Teresa Sala també aquí. Gràcies per acompanyar-nos i els apunts en història de l'àrea, arquitectura, i també haurem d'anar tancant aquesta posició privilegiada que ha tingut el Francesc al llarg de tota la tarda. Francesc.
3: Sí, perquè ja fa fresquet aquí,
1: Hauríem d'anar passant, aquí, a més.
3: Ja va passant aire i serà bon moment perquè el Catalunya Nit també acabeu d'analitzar-ho això amb el Manel Elias, però ha estat una jornada que segur que es recordarà. Ens quedarà aquesta imatge d'uns drons fent la figura de Gaudí, el joc d'il·luminació, la gent embadalida veient-ho, seguint-ho, el seguici d'autoritats, la passejada per Barcelona, la visita del papa al barri del Raval, la pujada a Montserrat, l'acte d'ahir a l'estadi olímpic de Montjuïc, moltes fotografies que deixarà, que han culminat avui amb la inauguració inauguració oficial de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i que hem pogut explicar a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, doncs pràcticament des de tots els punts possibles, des de terrats, des de carrers, des de les muntanyes, des dels estadis i des de l'estudi de Catalunya Ràdio, que és des d'on fem els programes habitualment.
1: Efectivament, aquí hem tingut també una visió privilegiada de tot el que passava, especialment en les últimes hores, aquesta part central de la visita de Lleó 14 a Barcelona. La Sagrada Família és una obra inacabada que segurament doncs, explica també una manera de fer. Fa més de 140 anys que es construeix i per molta gent representa la idea que les grans obres col·lectives transcendeixen una vida humana, que són justament col·lectives, cap de les generacions que l'han construïda a la vista acabada. En tot cas, i més enllà de qualsevol transcendència, és el llegat de Gaudí. La figura d'Antoni Gaudí, que avui fa 100 anys que va morir, s'ha convertit en un dels principals relats culturals de Barcelona. Creativitat, singularitat, connexió amb la natura, innovació i també, en última instància i no menor, espiritualitat. La Sagrada Família és la seva obra més ambiciosa i avui ha quedat coronada de llum, tal com va expressar el seu desig Antoni Gaudí ara fa exactament 100 anys, 4 mesos i 19 dies, el 22 de gener de 1926, apuntant a que hi hauria una creu del de tot que tocaria pràcticament el cel i de la qual en sortiria una creu en forma de raig de lluny. És el llegat de Gaudí a Barcelona i a Catalunya i avui hem pogut gaudir justament d'aquesta cerimònia. Gràcies, Francesc, gràcies a tothom. 30 segons i comença el Catalunya Nit, avui hora i mitja, amb en Manel Alies. Fins ara.

0: 172 metres i mig brilla a aquesta hora la creu que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món i en l'edifici més alt de Barcelona, sense superar, així ho va voler gaudir, la muntanya de Montjuïc. La basílica ja era una icona i queda reforçada per aquesta creu il·luminada. Fa uns minuts, un espectacle de drons ja ha fet aparèixer el rostre d'Antoni Gaudí i, finalment, una cita de la seva lletra. Primer l'amor, després la tècnica. Abans, la Torre de Jesús ha estat beneïda pel Papa en el punt culminant i final de la seva visita a Catalunya. Tant en la benedicció com en l'humilia ha combinat el català i el castellà.
1: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia e de salvació. Elevem el nostre esperit a les coses de dalt i anhelem les realitats del cielo, que el banquet eucarístic ens ha donat per tal de ser un en Crist.
0: Ha estat una jornada llarga i intensa que ha portat Lleó 14 a la presó de Cambrians, a Montserrat i al barri del Raval. Demà Lleó 14 marxa cap a les Illes Canàries.
2: Catalunya nit.
0: Un dia en què, malgrat les mesures de seguretat que comporta la visita del Papa, hi ha hagut un crim al centre de Barcelona, davant d'una comissaria de policia i a plena llum del dia, cap a les 10 del matí. A prop de l'escenari del crim, a la parada d'autobús de Gala Placídia, la policia ha trobat la pistola, un carregador, bales i el casc de bicicleta que portava el presumpte agressor. L'home ha aconseguit fugir. Sentim primer la consellera Parlon en declaracions a Catalunya Ràdio i també el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona.
3: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que, com bé diu, conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana i hem d'esmerçar més esforços també des de l'àmbit legislatiu per fer alguns ajustos.
4: Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolerisme que ens afecta, que ens atenalla i que crea tanta alarma social entre els barcelonins.
0: Aquests dies una pregunta molt pertinent és quin impacte tindrà la visita del Papa, com a mínim, entre els que més el segueixen i l'aplaudeixen. Pel que fa a la classe política, ja tenim resposta. Lleó XIV els va dir això al Congrés.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos, pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro.
0: El van ovacionar, aplaudir, i avui ja podem dir que no ha canviat res. Han tornat a la mateixa pica baralla que abans d'aquest discurs.
6: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
6: ¿O hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
7: Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Ninguna.
8: ¿Com veu Catalunya? Gràcies.
7: La veo bien.
8: Doncs aleshores li fan falta ulleres, senyor Sánchez.
0: I a nivell internacional tenim dos punts d'interès principals i tots dos preocupants. Un és Belfast, amb els aldarulls racistes atiats per l'extrema dreta. Ahir, en aquesta ciutat d'Irlanda del Nord, un refugiat sudanès va intentar degollar un home. Ara està en presó provisional. I el segon punt d'interès és l'Iran. Donald Trump ha amenaçat amb nous atacs al país.

0: dispersa. I a l'apartat cultural, Valentín Roma ha estat nomenat nou director del MACBA. Roma ja havia tingut un càrrec important al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, però en va haver de sortir per la polèmica d'una escultura del rei Joan Carles sodomitzat. Són les 10 i 35 minuts i ets a Catalunya Ràdio. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: La Sagrada Família ja té beneïda la Torre de Jesús. Fa pocs minuts que s'han acabat la missa i la benedicció que el Papa Lleó ha oficiat davant de 8.000 persones. Més de dues hores de cerimònia en presència de les màximes autoritats del país. Era l'acte central de la visita del pontífex a Catalunya i durant l'homilia ha reivindicat la Sagrada Família com a símbol d'unitat i concòrdia. Gemma Bonet, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Com ha anat la cerimònia d'avui? Com ha anat aquest acte?
1: Doncs mira, la llum de la Torre de Jesús de la Sagrada Família ja brilla ara aquesta hora damunt del cel de Barcelona. Un espectacle de llum i de color que ha tenyit tota la basílica fins a arribar dalt de tot de la torre, que projecta ara una llum blanca resplendent per sobre la ciutat. Un muntatge espectacular que ha culminat quan desenes de drons de colors han format la cara d'Antoni Gaudí des del cel, mirant la seva obra magna, i s'ha format aleshores la frase del mateix Gaudí: primer l'amor, després la tècnica. Aquest ha estat el moment solemne, sentim-lo ara, en què Lleó XIV ha fet la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu.
1: El Papa Lleó XIV l'ha inaugurat després d'una missa en memòria de Gaudí celebrada aquest 10 de juny, avui, i és el mateix dia en què fa 100 anys que va morir l'anomenat arquitecte de Déu.
3: No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
0: Aquest era, Gemma, un dels missatges que ha dit en aquesta homilia, en aquesta missa d'avui, en memòria de Gaudí, eh? Avui, recordem-ho, feia 100 anys de la seva mort. També hi ha intervingut el cardenal Omella.
1: Sí, efectivament, Manel, aquest ha estat un dels missatges al que ara sentíeu que ha dit la homilia, aquest missatge de pau i de rebuig a la hipocresia, i després el cardenal Omella, que quan ha acabat tota l'Eucaristia, doncs ha volgut tenir aquest agraïment amb el Papa, que d'aquesta manera, amb la benedicció de la Torre de Jesús, acaba el seu viatge a Catalunya. Sentim Omella.
4: Que Déu el beneixi i l'acompanyi en el seu itinerari per les terres germanes de les Illes Canàries en la missió universal que Jesucrist li ha confiat. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos aquesta força que ens ha donat. Moltes gràcies.
1: Un agraïment que, com veieu, ha acabat amb els aplaudiments de tots els assistents i que dona pas a la següent etapa d'aquest viatge per l'estat espanyol, que és la que comença demà. Demà el pontífex abandona Barcelona i viatja cap a Gran Canària. I divendres l'última escala serà a Tenerife.
0: Molt bé, hem sentit l'arcabisbe, hem sentit el Papa, ara anirem a escoltar la gent, però abans deixa'm dir-te, Gemma, que si el Papa ha tingut una agenda intensa aquests dies, la teva també, déu-n'hi-do, així que sí, moltes gràcies per la feinada. Bona nit.
1: A tu, bona nit.

0: Dèiem que a dintre ho han seguit milers de persones, però també n'hi ha hagut al carrer i hem tingut la Cèlia Forment recollint l'ambient del públic en aquest punt de la Sagrada Família. Cèlia, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: No sé si ja han anat desfilant totes les persones que hi havia aquí a la Sagrada Família. Com els has vist?
1: Encara queda gent. Érem 8.000 persones acreditades entre l'interior i aquí al peu de la façana del naixement de la Sagrada Família, i aquest final d'acte ha estat amb aquest fort component artístic, amb molta sensibilitat, espelmes enceses fent participar el públic, amb un joc de llums que ha elevat l'emoció per acabar aquesta jornada amb aquest públic emocionat que ha pogut ser molt a prop del Pontífex.
2: Fantàstic, impressionant, ha sigut meravellós.
3: Genial, espectacular. Muy bien, ha valido la pena, sí, tanto.
4: Hem disfrutat moltíssim, ha valgut la pena venir, l'esforç, caminar i tot, eh?
1: Manel, ara centenars de persones continuen fent fotografies, comenten els moments més destacats de la missa i molts miren cap amunt, cap a aquesta torre i la creu de Jesucrist ja il·luminada, que aquest vespre ha rebut la benedicció del Papa Lleó XIV, com dèieu, en una cerimònia carregada de simbolisme, com aquest pare i filla que ho han pogut viure plegats.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric, i formar part d'això és meravellós. És un regal.
1: Aquestes grades exclusives s'han instal·lat davant la façana del naixement, s'han omplert de fidels que arribaven de tot Catalunya, molts vinculats a parròquies, escoles i entitats catòliques. Hi ha qui destaca aquesta força espiritual de la cerimònia, qui es queda amb les paraules del pontífex i qui assegura que el moment més impactat ha estat veure com s'ha culminat la benedicció de la torre.
7: És un moment especial. Poques vegades a la vida pots estar amb el Sant Pare i s'ha d'aprofitar que està a Barcelona i a Catalunya per venir-lo a veure i donar-li suport.
8: Un acte superemotiu i important, i contenta de poder formar-me part. Avui estar al Mapa és un orgull.
9: Venimos de Suïssa, de Lugano, per la possibilitat d'escuchar el Papa. Ayer estábamos al Montjuïc, una sensació fabulosa, en italiano la pelle d'oca, un momento fantàstico.
1: Durant tota la tarda s'ha anat comentant aquest escenari exclusiu, la façana del naixement, amb aquesta exuberància de formes, animals, vegetació. Ha estat durant tota la tarda com una lliçó visual per tot aquest públic de tot l'univers Gaudí. Ara la sortida dels assistents és tranquil·la, és ordenada. Molts s'aturen encara als voltants d'aquí al temple, els accessos, per allargar aquesta experiència que difícilment es tornarà a viure.
0: Gràcies, Cèlia. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs fins ara hem escoltat persones que tenien invitació per ser a dintre o molt a prop d'aquest espectacle que ha canviat l'skyline de Barcelona, el perfil de la ciutat que ara ja es veurà des de molts punts il·luminat per aquesta gran creu. El Papa, per això, ha arribat a la Sagrada Família després de fer un trajecte de poc més d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pels carrers de l'Eixample. Milers de persones l'han aclamat i alguns dels fidels li han acostat les criatures perquè el pontífex, com vam veure ahir, les beneís. Miquel Jarque, bona nit.
10: Hola, bona nit.
0: Què és el que ha comentat la gent després que passés el Papa amb el seu automòbil?
10: Doncs, sens dubte, el contacte dels ciutadans amb el màxim pontífex de l'Església Catòlica als carrers de Barcelona ha tingut el seu clímax amb el trajecte amb el Papa mòbil. En general, tot i que s'havia assegurat que el trajecte seria a pas lent, els fidels han valorat, en general, que ha passat a massa velocitat.
11: Pues ya lo he visto, pero bueno, que te quedas como con ganas de más, ¿no?
12: He estat com 3/4 d'hora esperant. I molt bé, ha sigut una sensació emocionant. Molt bé, però ha passat molt ràpid. Inclús he anat darrere corrents i no l'he enxampat de lo ràpid que anava.
13: Se'ns ha aturat on estàvem nosaltres.
14: Ha beneït a un nen que teníem al costat.
15: I el seu complir just avui, complia també un any.
16: I molt emocionant, la veritat.
10: El passeig amb Papa mòbil ha anat acompanyat de mesures de seguretat excepcionals, mai vistes abans a Barcelona ni a Catalunya, amb restriccions a la mobilitat des de feia dies i amb diversos filtres i un perímetre blindat de 9 illes al voltant de la basílica. Una macedònia de banderes de diversos països ha acompanyat el Sant Pare i predominaven les vaticanes, blanques i grogues, les estelades repartides per Òmnium i ANC, i també les espanyoles. que l'han acompanyat fins a la Basílica de la Sagrada Família.
0: Gràcies, Miquel. He sentit que molta gent consideraven que el Papa Mòbil havia passat ràpid, doncs ja veuran el que és el Tour de França i com passen els ciclistes. Això ha sigut com un entrenament. Hi ha hagut parada també al barri del Raval de Barcelona, que s'ha convertit en el moment més íntim de la visita de Lleó XIV a Catalunya. Abans d'anar a la Sagrada Família, el pontífex ha visitat la parròquia de Sant Agustí i des d'aquí ha demanat no normalitzar la soledat de les persones grans. Albert Prat, bona nit.
16: Què tal? Bona nit. La parada de Sant Agustí no era cap missa, no era cap litúrgia, tot i ser a l'interior d'una església. De fet, Lleó XIV ni tan sols ha trepitjat l'altar, sinó que s'ha assegut en una tarima al davant. Des d'aquí, el pontífex ha demostrat la vocació més pastoral del seu viatge i ha avisat que s'està deixant perdre el sentit de la dignitat de les persones. Per això ha demanat explícitament no girar l'esquena a la gent gran.
17: No permitamos que la soledad y el abandono se normalicen en la vida de los adultos mayores. Eso es algo muy triste. Tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos y aunque no sean nuestros abuelos, no permitamos que se sientan solos ni desprotegidos, porque si no queremos la soledad para nosotros, tampoco debemos permitirla para los demás.
16: Però el moment més emotiu i més entranyable l'ha protagonitzat en Renzo, un nen de 6 anys del barri que ha tingut l'oportunitat d'això, de fer-li les preguntes que li passen pel cap a un nen de 6 anys.
18: De pequeño quería ser papá.
17: Doncs Renzo crec que no. Crec que mai ho veig pensar. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
16: El pontífex també ha conegut les entitats socials que ajuden a pobres, expresidiaris o addictes del barri en aquesta parròquia regentada per Agustins, la mateixa congregació de Lleó XIV.
0: I abans de passar per aquí, pel Raval, havia estat a Montserrat. Ho ha seguit la Maria Guixà. Bona nit, Maria.
19: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Amb quina imatge et quedes del que per televisió s'ha vist molt bé? Tu amb quina imatge et quedes d'aquesta jornada matinal?
19: Mira, n'hi ha moltes, però et diria igualment, potser podríem encunyar un terme que seria el montserratisme, que Papa Lleó s'ha convertit en un militant del montserratisme amb aquesta adhesió incondicional a la Moreneta, que de fet ja li ve de lluny, que no és nova, i que ell avui ha professat de manera pública, més pública mai, dins la basílica després del Reis del Rosari, en un discurs amb molta més presència també del català del que tots plegats ens esperàvem.
17: Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
19: Per tant, un pontífex, un Lleó XIV, que ha fet palesa aquesta devoció mariana, l'estima a la Mare de Déu, i com l'ha posat d'exemple per tal que l'odi doni pas a l'esperança i a la pau. El papa dins la basílica ha escoltat també la salve i sobretot també el virulai per part de l'escolania, i mentre sonava les notes del virulai ha pujat cap al cambril a durar la Moreneta, ha estat ben bé gairebé un minut en silenci resant davant la Moreneta, i després ha anat cap al balcó on ha posat en valor davant els 8.000 fidels que l'esperaven el valor de l'esperit acollidor de Catalunya.
17: Gràcies a Catalunya per haver recebit a tantes persones de altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
19: Quan ha acabat aquesta salutació al balcó, ha començat la part més privada, més protocolària, dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat.
0: Moltes gràcies, Maria. Falten 11 minuts per les 11. A Montserrat hi havia molta gent que l'aclamava, però també algú que li reclamava coses al papa. La primera persona que va denunciar abusos sexuals a l'abadia, Miguel Hurtado, ha acusat el pontífex d'ignorar les víctimes i li ha reclamat això, mesures de reparació.
20: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
0: La primera parada, però, avui ha estat, i és la primera vegada que passava que un papa visités una presó a Espanya, ha estat Cambrians, de Camí a Montserrat, per escoltar els testimonis de fer dels interns i dir-los que l'Església està al seu costat. Cambrians, Montse Poblet, bona nit.
2: Hola, bona nit. Lleu 14 ha estat rebut amb aplaudiments i visques d'una vuitantena d'interns de Cambrians i de Batràs que han preparat la visita guarnint l'escenari del teatre amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu: era a la presó i vinguéreu a veure'm. I això és precisament el que ha passat. El papa els ha anat a veure, els ha saludat un per un, tant a l'entrada com a la sortida del teatre, i s'ha abraçat amb les dues internes que han donat testimoni de la seva fe.
21: Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
22: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
2: Amb aquesta visita, l'Església ha volgut visibilitzar un col·lectiu, el dels presos, que normalment està als marges, i és per això que Lleó XIV ha confirmat el seu compromís a acompanyar-los.
23: No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condició.
2: El papa els ha animat a alçar la mirada al cel quan la fe els trontolli i ha acceptat els dos obsequis que li han preparat els interns: un plat de ceràmica blanca que imita el trencadís de Gaudí i un quadre amb diverses simbologies cristianes.
0: Gràcies, Montse. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlem de l'Iran i de Belfast, dos escenaris preocupants.
24: Catalunya nit.
25: Catalunya Ràdio.
24: Som
25: 3CAT. Som 3CAT.
24: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu: hi ha una taula lliure. Després compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Hola.
28: Hola.
29: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
30: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
31: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
32: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
31: I amb productes del territori.
32: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: Vinga, va, comencem!
32: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
32: Catalunya nit.
0: Donald Trump ha anunciat una segona tongada de bombardejos contra l'Iran l'endemà que els Estats Units responguessin militarment a la caiguda a l'estret d'Hormuz d'un helicòpter Apache. El president nord-americà, a més, ha assegurat que en l'últim mes la flota naval del seu país ha permès la sortida del Golf Pèrsic a prop de 200 vaixells, entre els quals hi ha molts petroliers. Anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
33: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, s'espera que aquesta nit hi torni a haver una nova onada d'atacs dels Estats Units contra objectius de l'Iran, eh?
1: Doncs sí, això és el que podem preveure a partir del que ha dit el president Donald Trump. Les seves paraules de seguida comprovareu que incorporen un cert deliri. En pocs segons afirma que a les pròximes hores hi pot haver un nou atac nord-americà contra l'Iran i que la possibilitat d'arribar a un acord és propera.
3: Els atacarem amb força. Hi haurà nous bombardejos tenint en compte l'helicòpter. Tenim dret a fer-ho. Ahir els vam fer molt de mal. Avui ho tornarem a fer. Estem a prop d'una entesa amb ells, però continuen fent-se l'orni. Ens prenen per estúpids.
1: Donald Trump també ha tret pit anunciant que ell mateix va ordenar una operació secreta fa un mes per a permetre que unes 200 embarcacions comercials poguessin creuar l'estret d'Hormuz i d'aquesta manera transportar 100 milions de barrils de petroli. Trump assegura que són els Estats Units qui controlen l'estret d'Hormuz i no pas l'Iran. També afirma que l'Iran s'ha quedat sense exèrcit i que té l'economia enfonsada.
0: Doncs estarem pendents del que passi les pròximes hores. Gràcies, Oriol, i fins d'aquí una estona.
1: I tarà.
0: Presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. És un cas que ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica, mentre la resta de polítics i fins i tot la família de la víctima, que continua hospitalitzada i que ha perdut un ull, doncs la seva família intenta calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com ha anat la jornada a Belfast, breument, Quim?
4: Mira, avui durant el dia la ciutat ha funcionat a mig gas. Alguns treballadors han deixat d'anar a la feina per poder ser objectiu dels racistes. Algunes escoles han tancat al migdia i el transport públic ha deixat de funcionar a mitja tarda per prevenir atacs incendiaris com els de dimarts. El cap de la policia nord-irlandesa ha promès un reforç de la seguretat per aquesta nit i ha demanat deixar de seguir els instigadors dels atacs que venen de l'extrema dreta. Sentim John Boucher.
5: It's very easy. És molt fàcil, sobretot avui dia, buscar en línia i deixar-se convèncer per gent que no sap res d'Irlanda del Nord, que no sap res de la història d'Irlanda del Nord. Deixeu de mirar aquestes ximpleries, deixeu d'escoltar aquests idiotes.
4: El regulador britànic de mitjans de comunicació alerta a les plataformes online que s'exposen a conseqüències legals si no posen fre a les incitacions a la violència després de la nit d'aldarulls xenòfobs que han deixat una trentena de persones sense casa a Belfast.
0: Doncs, Quim, ho haurem de deixar aquí, però pendents també del que pugui passar aquesta nit, eh?
4: D'acord, sí, aquesta nit sembla que s'embolicarà. De fet, les imatges de la BBC mostren camions equipats amb canons d'aigua que intenten dispersar aquells, una minoria, de fet, unes 200-300 persones que llencen pedres contra les furgonetes de la policia.
0: Moltes gràcies, Quim. Fins després. Bona nit.
4: Vinga, bona nit.

0: Ja sabeu que el Catalunya Nit, la previsió del temps, la fem a partir d'una cançó que escull la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui?
1: Mira, aquesta cançó és de Tan Sol Jo i es diu Cada cop més sol. Ell fa referència a estar sol, però ho he aprofitat perquè cada cop farà més sol.
0: Ah, tu gires aquí. Bé, bé, ben trobat, ben trobat.
1: Ho hem girat una
0: miqueta.
1: Sí,
0: està bé.
1: Sí, demà tindrem un dia més sol. Al matí pot haver alguns núvols. Podria haver-hi alguna gota de matinada cap al nord-est, potser alguna roïna cap a la façana, li trobem molt poqueta cosa. Amb un matí una mica més fresc, demà al matí les temperatures baixaran una mica i sí que a partir del migdia i la tarda tindrem moltes més estones de sol i això també farà doncs, que la temperatura vagi pujant. Avui els valors més alts doncs, han quedat una miqueta més curts, sobretot cap al Pirineu, és aquí on ha baixat més la temperatura, però també els valors més alts han passat poc d'aquests 28-29 graus. Demà, una mica més, 30-31 graus, cap a Ponent potser algun 32, i aquesta serà la tendència. Divendres i el cap de setmana cada cop farà més sol i cada cop les temperatures pujaran una mica més.
0: Doncs millor el sol que brilla que no la solitud no desitjada.
1: Sí.
0: Parlem del sol bo. Molt bé, moltes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Doncs avui estem recordant que fa 100 anys va morir Antoni Gaudí. Tenia 73 anys. Per això és avui que el papa ha entrat a la Sagrada Família. És una notícia d'impacte, sens dubte, a Catalunya. Hem sentit molt a dir aquests dies que el món miraria cap a Barcelona. Doncs comprovarem si, de moment, això és veritat o no. Connectarem amb els nostres corresponsals per saber si el papa, o potser més la Sagrada Família, han captat l'atenció, per exemple, de russos, xinesos, americans, francesos o britànics. També farem balanç de la visita del papa des de la perspectiva dels veïns, veïns de la Sagrada Família i del Raval. Un esdeveniment que, sens dubte, captarà una audiència planetària és el campionat del món de futbol que comença demà amb un Mèxic-Sud-Àfrica. Connectarem amb Atlanta, on hi tenim la Sònia Gelmà, i aquí l'estudi ens acompanyarà el Xavi Campos, el cap d'Esports de Catalunya Ràdio, perquè a partir de demà, cada nit, a aquesta hora, a les 11, hi haurà Club de la Mitjanit. I avui, com sempre, tenim un oient misteriós aquí assegut a primera fila que m'atreveixo a dir que segurament està embafat, tip de tantes hores de sentir a parlar de Lleó 14. Tindrà l'última paraula el president dels Ateus de Catalunya, l'Albert Riba. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
1: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.

0: Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor d'un nou tiroteig mortal en ple carrer a Barcelona. Els fets han passat aquest matí a plena llum del dia i a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes. És el sisè tiroteig mortal d'aquest any a Catalunya. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Del crim d'avui, què se'n sap, Oriol?
1: Doncs que els Mossos estan mirant de localitzar l'agressor. De fet, tenen una imatge d'ell que han captat les càmeres de seguretat d'aquesta comissaria, en què se'l veu amb una pistola a la mà. També es mira d'identificar la víctima. L'home ha disparat contra la víctima, ha fugit de la zona a uns 200 metres a la Gala Placídia de la ciutat de Barcelona. Els Mossos han localitzat la pistola i el casc de la bici que portava l'agressor en el moment dels fets. Malgrat que està sota secret de sumari i amb investigació policial, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat aquest cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir aquest passat diumenge a la zona franca, també a la ciutat de Barcelona, en què va morir una persona víctima d'un tiroteig just en una zona on feia 15 dies s'havia produït un altre tiroteig mortal.
0: Gràcies, Oriol. Doncs demà el radar de 3Cat Info analitzarà precisament el perquè d'aquest augment de tirotejos. I la Fiscalia ha admès al jutge del cas Leire que la mà dreta del fiscal general de l'Estat es va reunir dos cops amb l'exmilitant socialista. Unes reunions que es van produir al març i l'abril del 2025 i de les quals Álvaro García Ortiz es va assabentar a posteriori.
3: El cas Leire, però, no altera els plans de Pedro Sánchez, que en la sessió de control enmig de l'enfrontament amb Feijóo per la corrupció ha insistit que esgotarà la legislatura. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
4: Bona nit. El jutge Santiago Pedraz va demanar informació i la Fiscalia ha respost. Reconeix que Leire Díaz i l'advocat de Santo Cerdán es van reunir amb el número 2 de García Ortiz. L'exmilitant socialista, diu en aquestes fonts, hi va tenir un paper poc rellevant. Es va mantenir un segon terme i es va presentar com a companya de despatx del lletrat. Les trobades es van produir entre el març i l'abril del 2025 i es va parlar sobre possibles delictes de terceres persones. A la seu de la Fiscalia General de l'Estat no hi ha cap registre d'aquestes visites, però tampoc han precisat on es van produir i Álvaro García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser informat d'aquestes reunions a posteriori. I pel que fa al cas Plus Ultra, Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge que ho investiga, que reclami als Estats Units més informació sobre com van tenir accés als missatges del mòbil d'un directiu de Plus Ultra i que han servit per imputar-lo pel rescat de l'aerolínia. Ho fa després que el jutge Calama hagi demanat autorització al Departament de Justícia nord-americana per incorporar-los com a prova en el cas. Els Estats Units van lliurar els missatges als investigadors d'Espanya 5 anys després d'haver-los interceptat.
3: Unes novetats judicials que han arribat al mateix dia que s'ha reprès la vida parlamentària al Congrés, on Àngels s'ha tornat a instal·lar la tensió política.
4: Sí, després del discurs del Papa Lleó XIV, tant Núñez Feijóo com Pedro Sánchez han ignorat la crida a rebaixar la tensió política i s'han retret mútuament els casos de corrupció.
5: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
6: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
4: Feijóo demana a Sánchez que dimiteixi per practicar, diu, delinqüència d'estat i el president espanyol rebutja lliçons del PP i es manté ferm. No hi haurà avançament electoral.
0: Demà és el tercer i últim dia de la selectivitat. Avui ha estat el torn de l'examen d'història i el d'història de la filosofia i en aquest últim cas han hagut d'analitzar els estudiants l'afirmació Déu ha mort. Això coincidint amb la visita del Papa. Curiositats de la vida. Però atenció, perquè al País Valencià els mestres i professors opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament també la darrera proposta de la Conselleria d'Educació. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
7: Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però rebutgen acceptar l'acord de la conselleria. En una consulta realitzada pels sindicats majoritaris, on hi ha participat 30.000 docents, un 67% ha votat posar punt i final a la vaga, tot i que no descarten tornar-la a emprendre el curs vinent. Un 55% dona suport, de fet, a aquesta opció. Estan en vaga des del passat 11 de maig. Dijous farà un mes i divendres s'aixecarà la vaga indefinida, però no descarten futures mobilitzacions. Això no vol dir que accepten l'acord de la conselleria. De fet, un 87% el rebuja. Així doncs, les negociacions continuaran. L'únic punt que aproven és el de la disminució de la burocràcia. I pel que fa als acords parcials, el de les ràtios amb un 70% d'oposició, el del salari amb un 90% i el del valencià amb un 84% són els principals entrebancs.
0: El doctor en filosofia i historiador de l'art Valentín Roma serà el nou director del MACBA. Fins ara dirigia la Virreina, Centre de la Imatge, i substituirà Elvira Diangani, o ser el capdavant del museu.
3: Roma va ser cap de col·leccions de la institució i el van fer fora el 2015 per la polèmica escultura del rei Joan Carles I, sodomitzat, que formava part d'una exposició que ell comissariava. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de 5 anys. L'antiga directora va haver de deixar la direcció del MACBA perquè no podia compatibilitzar aquest càrrec amb la direcció de la Bienal d'Art d'Abu Dhabi. El nomenament arriba després del rebuig a diversos professionals del sector a les bases del concurs. Discrepen, per exemple, de la composició del grup de membres externs del jurat, de qui diuen que no acrediten una expertesa contrastada en la direcció de museus, i en qüestionen la independència perquè van ser vocals al Consell General del MACBA.
0: Gràcies, Marc Güell, i ara cap al teatre.

0: En concret, el llibre de Gràcia, que acull la proposta teatral La vida secreta dels vells, en què el director francès Mohamed El Hatif explica la vida sexual i amorosa de persones de més de 75 anys a partir de testimonis reals. Marta Vives.
1: El muntatge comença amb una advertència. Tenint en compte la seva edat, les persones presents a l'escenari són susceptibles de morir d'un moment a l'altre. Per això, en cas d'incident, els convidem a considerar que és millor morir a l'escenari que en una residència de vells. El dramaturg Mohamed El Hatif va decidir fer aquest muntatge després de la Covid-19. Va visitar residències franceses i belgues i davant del drama, morts i morts en solitud i distància, els va demanar a aquells vells per la vida, per l'amor i el sexe. La vida dels vells està plena d'esperança i de vida. De 6 persones reals entre 76 i 88 anys, més un auxiliar d'infermera i el mateix director sobre l'escenari, que parlen sense filtres i amb humor de masturbació, de plaer, d'orgasmes i de descobertes sexuals. Homes i dones que parlen de les seves relacions sense tabús i l'impacte de com parlar-ne acaba tombant prejudicis i resistències de familiars, no sempre, però també del públic, que s'estima atònits i meravellats a la bellesa i a la força de la humanitat quan la vida és més fràgil.

0: Amb la bellesa de la bellesa hem arribat a les 11 i 11 minuts. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada no us ho perdeu perquè fem la volta al món.
1: Catalunya nit.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
4: 1, 14, 22, 39, 48. Sols, 8 i 11.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
5: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
2: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuets, Joan Carreras. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
5: Catalunya nit.
7: Germans i germanes, amb el cor agraït lluem el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
0: Doncs aquestes han sigut unes de les paraules que ha pronunciat avui Lleó XIV en aquest moment de la benedicció de la Torre de Jesús. S'ha dit molt que el món ho veuria. Doncs ara ho volem comprovar. És veritat que s'haurà d'esperar també a demà, perquè és un acte que ha acabat tard, però ja podem començar a intuir quina repercussió ha tingut la visita del Papa amb el recorregut que farem a continuació, i comencem per la capital dels Estats Units, que és el país d'on és el Papa Lleó XIV.

0: Anem a saludar en directe l'Oriol Serra des de Washington. Bona nit.
1: Bona nit de nou, Manel.
0: A veure, d'entrada, s'ha seguit la visita del Papa a Catalunya aquests dies aquí als Estats Units o què?
1: A veure, hi ha hagut un cert ressò mediàtic perquè els viatges internacionals del Papa se segueixen. A més, ara que és nord-americà, doncs, hi ha aquest valor afegit. Molt seguiment als mitjans catòlics, evidentment, però els generalistes et diria que s'han dedicat als discursos i he sentit alguna crònica també a la ràdio pública nord-americana aquest matí, doncs, destacant el contingut dels actes centrals.
0: Clar, perquè recordem que la religió catòlica no és la més preponderant als Estats Units.
1: No ho és ni de bon tros. Mira, el catolicisme representa un 21,8% de la societat nord-americana. De fet, són 70 milions de persones. Si ho posem al costat, per exemple, dels musulmans, només són 4 milions. Però és que, en canvi, el protestantisme, que és la majoritària, ara en parlarem, són gairebé el 45% dels nord-americans. Després hi ha altres religions petites i, evidentment, aquest 21% de persones que no s'adscriuen a cap religió. Però és que sota el protestantisme, clar, això és un paraigua enorme, i trobem una llarga llista de confessions o sectes, en podríem citar fins a una vintena, com a mínim. N'he triat algunes que us poden sonar. Baptistes, metodistes, pentecostals, sí, luterans, presbiterians, anglicans, adventistes, pietistes o evangelistes. Crec que aquests més o menys ens sonen. Sí. Però és que n'hi ha, com et deia, moltes més, i segons per quins indrets vas, et pots trobar fins i tot, doncs, per exemple, els Amish, aquella gent, sí, que van quedar ancorats al segle XVIII, sí, i que van mantenir, doncs, la seva religió luterana d'aquell moment, que portaven de la zona europea de l'Alsàcia.
0: És veritat.
1: I que parlen alemany, per cert.
0: Sí, i molt cinematogràfics, eh?
1: Sí.
0: I Gaudí és atrau aquí els americans?
1: Sí, a veure, Gaudí és conegut, la Sagrada Família també, són dos noms molt coneguts als Estats Units. No puc dir-te que hi hagi la devoció que hi ha a Europa o al Japó, per exemple, però sí que, evidentment, els interessats o els experts en arquitectura, doncs, coneixen el modernisme català i, per tant, també l'obra d'Antoni Gaudí. Els nord-americans, quan venen cap a Barcelona en aquests creuers gegants que patiu, doncs, ho fan més aviat per qüestions, doncs, de la ciutat en general, el clima, la gastronomia, i sí que és veritat que algunes agendes turístiques una miqueta més sofisticades inclouen, doncs, rutes gaudinianes.
0: Si haguessis de dir un equivalent de la Sagrada Família als Estats Units, el trobaríem?
1: Molt difícil, molt difícil. Et diria que hi ha la catedral de Saint John the Divine a Nova York, que és una de les catedrals gòtiques més grans del món. Curiosament, tampoc es considera acabada del tot. Ja tenim aquí a Washington la Catedral Nacional, i com no, aquesta potser la coneixeu els que heu tingut la sort de visitar Nova York, que és St. Patrick's, sí, mig de Manhattan, eh? Aquella és una joia.
0: És aquesta.
1: Però bé, mira, més enllà de les esglésies, em quedaria amb el Grand Canyon com a lloc espiritual.
0: Sí, és veritat, ja, això ja competiria amb Montserrat amb cara i ulls.
1: Correcte.
0: Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: Saltem ara de Washington a París.

0: cap a França perquè serà un dels pròxims països que visitarà el papa. A París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit, quanta solemnitat.
0: Que sí, t'he posat un bon dia aquí de l'Edith Piaf. Escolta, quan espereu aquí el papa? Quan ve Robert Prevost?
1: Doncs mira, serà aviat del 25 al 28 de setembre. Són 3 dies de viatge en què Lleó XIV començarà per París i tancarà doncs, la petita polèmica generada amb la reobertura de Notre Dame. Recordeu que el 8 de desembre del 2024 l'aleshores papa Francesc no hi va voler ser, va preferir deixar el protagonisme a l'arquebisbe de París i ara sí, Lleó XIV visitarà Notre Dame. El segon dia d'aquest viatge a França, Prevost anirà a Lourdes, que amb el seu santuari fita dels pelegrins d'arreu del món doncs és el cor de la cristiandat francesa, i el viatge acabarà a Metz, a la Mosel·la, al nord-est de França, és la zona de més tradició catòlica del país.
0: Clar, ara t'anava a fer la pregunta de si situaries a França algun equivalent a la Sagrada Família. Clar, acabes de deixar un nom, Notre Dame, que té molta potència, també literària i, en fi, és una icona, també.
1: Sí, a veure, Notre Dame és la gran catedral gòtica de la capital i és un pol d'atracció per la seva bellesa arquitectònica, com ho és la Sagrada Família. És important, sobretot històricament, és on es va fer entronitzar l'emperador Napoleó, també és l'església més popular, segurament la que apareix a la literatura, en les sèries, a les pel·lícules. Ara, no et sabria dir si realment és el pol dels catòlics francesos, perquè segurament no. Potser Lourdes o fins i tot la catedral de Chartres ho són més.
0: Clar, que això és un bon punt de vista també, perquè aquí la Sagrada Família seria el punt central dels turistes. Els catòlics tampoc m'atreviria a dir-ho. Escolta, hi ha hagut seguiment de la visita del papa aquí a Catalunya o què?
1: Bueno, n'hi ha hagut no moltes. Hem tingut una setmana molt dedicada als crims sexuals aquí. Uh-huh. La Sagrada Família i Gaudí atreuen, generen admiració, són coneguts. Els diaris n'han fet prèvies, sobretot, d'aquesta inauguració d'avui. I els mitjans públics, bueno, els grans informatius, que normalment donen poques notícies internacionals, avui sí. Avui en France 2, la televisió pública, i també TF1, han fet notícies sobre aquesta inauguració de la Sagrada Família.
0: Isabel Galí des de París. Gràcies, bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Va, ara saltem bastant enllà, canviem de continent. Ens anem situant cap a l'Àsia, un país gens catòlic. De fet, la majoria de la població, i aquí tenim ja una primera sorpresa, no professa cap religió. Pequín, Francesc Canals, bona nit.
2: Bona nit. Molt lluny de les religions monoteístes a la Xina, bàsicament impera el budisme, però en percentatge relativament baix de la població, perquè el maoisme va mirar de bandejar tota influència de les religions. Els budistes tenen un concepte de relació més aviat directa entre la deïtat i la persona. Hi ha monjos i monestirs, però els fidels o senzillament la població en general van directament davant de Buda, fan l'ofrena d'encens i demanen, per exemple, aprovar la selectivitat. Són espais de serenitat i a Pequín hi ha un temple en particular que ens acosta a aquesta pràctica religiosa més personal. És el temple del Lama. Són patis entre els diferents pavellons fins a arribar al gran Buda. També hi ha els altres temples vinculats als antics emperadors, el que té una funció més semblant a la Sagrada Família pel seu vessant de monument històric i turístic és el Temple del Cel, que només es visita i només per fora. I parlant de la Sagrada Família, com tot el que és Gaudí, la població xinesa que pot viatjar, que pot fer turisme i molta gent que potser no anirà mai a Barcelona, però que es passa el dia al Douyin, la versió per als xinesos de TikTok, l'obra de Gaudí es coneix i és molt popular perquè pel tractament de la natura entronca totalment amb la concepció artística tradicional a la Xina. Una altra cosa és que aquí se segueixi cada passa que fa Robert Prevost. La Xina és un país molt tancat informativament, poc interès pel que passa a fora si no afecta remotament d'alguna manera la Xina.
0: Doncs és un bon retrat. Ara en busquem un d'un país que pugui superar en extensió la Xina. No és fàcil, però l'hem trobat.

0: són més religiosos, però majoritàriament cristià i no catòlic, sinó ortodox. Cap a Rússia, doncs, cap a Moscou. Cristina Solías, bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Maria Magdalena i Maria Cristina.
1: A Rússia, la religió més estesa és el cristianisme ortodox, que el professa al voltant del 60% de la població, tot i que només un 3% va a missa habitualment. És el país amb més ortodoxos del món, i el cap de la seva església no és Lleó XIV, sinó el patriarca Kiril de Moscou. Ara bé, és un país tan gran que també té regions musulmanes, com per exemple el Caucas, o repúbliques budistes, a tocar de Mongòlia. Molts russos, sobretot a les grans ciutats, sí que coneixen la Sagrada Família i Antoni Gaudí, perquè han estat a Barcelona i han estat de viatge, però la gran majoria de la població no en té ni idea. Els mitjans russos sí que es van fer ressò, per exemple, de la fita de fa uns mesos, quan el temple es va convertir en la basílica catòlica més alta del món, però de la visita del papa no se n'ha parlat, perquè els seus viatges aquí no acostumen a ser notícia. A Moscou també tenen una església molt icònica, que sovint és la imatge de la ciutat. És la catedral de Sant Basili, que es troba a la plaça Roja i que té unes cúpules de colors molt característiques, molt icòniques. La va fer construir el tsar Ivan el Terrible al segle XVI i explica la llegenda que es va quedar tan impressionat amb la bellesa de la catedral que va ordenar deixar cecs els arquitectes que l'havien construït perquè no poguessin tornar a alçar cap temple similar. Tot i això, l'església més gran de Rússia és la catedral de Crist Salvador de Moscou, amb la seva gran cúpula daurada. Es va inaugurar al segle XIX, però té una història ben curiosa, perquè el govern soviètic la va destruir i va acabar construint-se una piscina a l'aire lliure als anys 60 en aquest espai. I no és fins a finals dels anys 90 que la tornen a reconstruir, i ara és de fet on s'hi fan les grans cerimònies religioses més solemnes.

0: tota la pompa ens anem situant al Regne Unit, a Londres. Quim Olivares, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: S'han vist imatges de la Sagrada Família i el Papa als mitjans britànics?
1: A veure, des que va arribar a Madrid sí que s'ha fet un seguiment de la visita papal, però avui també, lògicament, quan ha arribat a Barcelona, i per exemple el conservador de Telegraph titula ara que el Papa dona un cop a Trump des de la Sagrada Família, diu els que promouen la guerra no es poden considerar cristians.
0: Ostres, avui ho han encarat per aquí, aquests, eh?
1: Sí, el Telegraph ho titula així. La BBC també ha fet connexions en directe per ensenyar el temple de la Sagrada Família i s'ha entrevistat també experts sobre la figura de Gaudí. I és curiós escoltar les dificultats dels col·legues britànics per pronunciar correctament el nom de la Sagrada Família. Alguns diuen Sagrada Família o altres noms similars, per entendre'ns.
0: Jo, tota la meva solidaritat, perquè abans no estem aprenent a dir Keir Starmer, també té la seva...
1: Sí, però sempre ens esforcem molt, no?, els catalans, sí, per dir els noms d'altres llocs, i a vegades els anglesos no s'acaben d'esforçar per dir noms que no són propis.
0: Això és veritat, això és veritat. Escolta, si haguéssim de trobar una església comparable a la Sagrada Família al Regne Unit, la trobaríem?
1: A veure, jo em decantaria per l'abadia de Westminster, que és l'església, des del 1066, és l'escenari de les coronacions reials, dels funerals, i on estan enterrats la majoria dels reis i reines d'Anglaterra. La reina Elisabet II no, està enterrada al castell de Windsor. També hi ha enterrats escriptors com Charles Dickens, músics com Henry Purcell, científics com Isaac Newton o Charles Darwin, i polítics britànics com l'ex primer ministre Clement Attlee. Per tant, em quedaria amb l'abadia de Westminster.
0: Els britànics, els interessa Gaudí?
1: Aviam, depèn del britànic amb qui parlis, no? N'hi ha que venen a Catalunya trets pel sol i la platja i poca cosa més, però lògicament n'hi ha molts interessats per l'obra de Gaudí. Una curiositat, en anglès existeix la paraula Gaudí, que es diu quan una cosa és Gaudí és perquè és cridanera, però en sentit negatiu, que crida massa l'atenció. Malgrat que alguna vegada s'ha comentat que la paraula tenia l'origen en l'arquitecte català, això no és cert i prové del llatí Gaudium. Per tant, la paraula Gaudí res a veure amb Antoni Gaudí, eh?
0: Doncs queda aclarit. Moltíssimes gràcies, Quim. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Doncs hem iniciat aquest recorregut pel món, al país on va néixer Robert Prevost, als Estats Units, i l'acabem a l'Argentina, que és d'on era el seu predecessor, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francesc.

0: a dar cuenta de...
1: Buenos Aires, Joan Biosca, bona nit.
2: Manel, què tal? Bona nit.
1: S'ha seguit aquí a l'Argentina tot aquest tour del Papa per Barcelona o què?
2: A veure, aquí hi ha molts canals de notícies, n'hi ha 6, i permanentment és un bombardeig constant d'informacions de tota mena, i sí, s'ha seguit, però relativament. Aquí tothom està, Manel, sincerament, molt pendent del Mundial. L'Argentina és un país apassionat del futbol, i bàsicament ara és bombardeig absolut de qüestions relacionades amb el Mundial, o sigui que et donaré un sí parcial.
1: Molt bé, doncs després en parlarem també aquí al Catalunya Nit del Mundial. Si haguessis de trobar algun edifici comparable, alguna església comparable a la Sagrada Família, a l'Argentina li trobaríem?
2: A veure, comparable no, però que té representativitat i són esglésies catedrals importants, n'hi ha dues. Una a la ciutat de La Plata, la capital de la província de Buenos Aires, això és a uns 80 quilòmetres d'aquí de la capital federal argentina, que és imponent, és molt gran, és espectacular, i també una altra basílica molt important, la de la ciutat de Luján, on hi va anar Joan Pau II l'any 1982 i va celebrar una missa multitudinària amb una esplanada que hi ha, o sigui que aquí a l'Argentina podríem dir que hi ha dos competidors, entre cometes, dues competidores de la Sagrada Família.
1: Molt bé, per acabar, és conegut Gaudí i la seva obra entre els argentins?
2: A veure, entre els argentins de classe mitjana i alta, que aquí a l'Argentina hi ha gent, molts, que formen part d'aquest segment social i que viatgen molt, ho sabeu, hi ha catalans i argentins per tot arreu, i a Catalunya ni a Barcelona molts, sí, és coneguda la Sagrada Família i el modernisme. Ara acabo d'arribar de Perú i a Lima vaig aprofitar dos horetes que tenia lliures i vaig fer un city tour d'aquests gratuïts i em van explicar que hi havia unes cases modernistes en reconstrucció d'alguns indians que van marxar a fer les Amèriques i em van dir, és com la casa Batlló. O sigui que aquí d'Amèrica Llatina alguna cosa de Gaudí en saben, però hi ha un edifici i els que vinguin a Buenos Aires que vagin a l'Avinguda Rivadavia, un edifici d'estil modernista d'un deixeble de Gaudí, que dalt de tot hi ha un lema que diu "No hi ha somnis impossibles" en català.
1: Doncs queda apuntat. Perú, per cert, que també és nacionalitat de l'actual...
2: Així és.
1: De l'actual papa. Moltíssimes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires. Hem arribat a...

0: Hola, Salvador.
1: Hola, digue'm.
0: Ara, és que no et sentia, ara ja et puc sentir bé. Com heu passat aquests dies, Salvador?
1: Bueno, us hem intentat passar d'aquella manera. Bueno.
0: Hi ha hagut, suposo que...
1: Mira,
0: que res tallat.
1: Bueno, jo crec que tinc la situació, perquè estem en una situació de tema terrorista. Entenc també que se'ls hi ha anat una mica...
0: No,
1: què
0: no.
1: Hi farem? És el que hi ha.
0: No sé si temeu que a partir d'avui, d'aquest acte que s'ha vist i que ja veurem fins a quin punt les imatges donen la volta al món, però sí que pot tenir repercussió, fins i tot dintre de Catalunya mateix, si això pot portar encara més visitants als vostres carrers.
1: No tinc cap dubte. Els exemples...
0: L'estem perdent. Intentarem millorar el so, Salvador, perquè enteníem que volies dir que sí, que no tenies dubte que això acabaria passant, però de moment saludem a una altra veïna d'una zona on també avui hi ha hagut visita del Papa. És una veïna del Raval de Barcelona, Maite Roca. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Com estan els carrers aquí al Raval a hores d'ara? Es nota que ja ha passat Lleó 14 o ja no?
2: És que quasi diria que no s'ha notat que ha passat el Papa per aquí al Raval, eh?
0: Ah, no?
2: Perquè relativament estava... No, perquè estava molt concentrat en el que era la plaça Sant Agustí o la iglesia de Sant Agustí i els carrerons del costat. O sigui, perquè jo estic al carrer La Cera i el carrer La Cera no l'han tallat i anava directament al carrer Hospital Sant Agustí. O sigui, jo crec que aquí ha sigut més... com que tampoc no s'havia publicitat per on passaria, doncs ha sigut una visita per mi més secreta.
0: Clar, més discreta, ja tenia aquest caràcter també una mica més íntim.
2: Sí.
0: S'ha valorat molt que el Papa passés pel Raval com a gest de cara a no oblidar les persones que pateixen més o que tenen més dificultats a la vida.
2: No, i perquè ells són de la mateixa ordre i suposo que també era la Iglesia de campanya ha fet bastanta, no sé com dir-te, pressió perquè vingués al Raval, que vingués els problemes del Raval, perquè bueno, ja l'anterior Papa ja deia que les esglésies es tenien que convertir en esglésies de campanya i només en tenim una. O sigui que suposo que també era perquè vingués la gent que va en aquests llocs, la necessitat que tenen d'ajudes i que els cuidin.
0: Clar, i ell tenia relació també amb l'ordre dels Sant Agustins. Creus, però, que aquesta visita de Lleó 14 al Raval canviarà alguna cosa al barri o no?
2: Jo vaig venir aquí en 14 anys, s'ha canviat alguna cosa, però no hem aconseguit un canvi total. I la veritat és que no... Bueno, no tinc molta esperança de que canviï les coses en aquest barri.
0: Doncs és la...
2: En qüestió... d'ajuda, diguem, de lo que ell ha predicat, no? L'amor, la pau, que tots som germans, que tots ens tenim que perdonar, o sigui, la Santa Iglesia, però a l'hora de la veritat la gent som egoistes, primer jo, sempre jo, i no sé, ara ve molt tard, ja s'ha creat una societat molt agressiva, molt violenta, a més avui hi ha hagut un altre disparo al carrer Balmes, o sigui, estem dintre d'una violència i una falta d'ètica, de tot, o sigui que els valors s'han perdut molt. Vull dir, jo sóc una persona gran, eh? Per això que jo sóc de la postguerra i que ara vegi el que estic veient, pues, la veritat, esperava acabar els dies en una democràcia més rígida i millor.
0: Maite Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta nit.
2: No es mereixen. Bona nit a vosaltres.
0: Intentem recuperar el Salvador Barroso, veí de la Sagrada Família i president de l'Associació d'Afectats per les Obres del Temple. Li volia fer la pregunta que entenia la seva resposta, però li repeteixo si creu que a partir d'ara vindrà encara més gent aquí als vostres carrers.
1: No tinc cap dubte de que serà així. No. No, vamos, crec que serà tot una...

0: una massificació encara més forta de la que n'hi ha en aquests moments.
1: I això us comporta molts problemes?
0: Pues miri vostè, si no pot sortir ni de casa seva per anar a fer la compra, imagini't si comporta problemes. No pots caminar pels carrers, els carrers estan totalment massificats, els turistes parats al mig de la acera, ja no dic que el comerç està totalment desaparegut.
1: A vostè ara té visió directa amb la Sagrada Família? Ara mateix
0: no. En aquests moments no tinc visió directa amb la Sagrada Família.
1: Molt bé, era per si havia vist ja la creu il·luminada, si li agrada.
0: Va, sóc agnòstic.
1: Està bé, queda tot entès. No sé si hi ha novetat respecte a tota aquesta illa de cases que hauria d'anar fora, sí, i avança el temple com està previst. Alguna novetat?
0: De moment no n'hi ha cap tipus de novetat. Estem a l'espera de notícies i suposo que en algun moment pues, algú dirà alguna cosa. Sabem que n'hi ha converses entre l'Ajuntament i el Patronat de la Sagrada Família. Jo sempre he cregut que, com a lletrat que sóc, una negociació té que ser totes les parts implicades, no pot ser amb dues parts i la tercera deixada de banda, però bueno, no ho sé.
1: Veurem com acaba. Salvador Barroso, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
0: Molt bé, d'acord.
1: Bona nit.
0: Adéu.
1: I encara hi hem d'afegir un apunt, perquè hi ha polèmica per com s'ha acabat aquest acte a la Sagrada Família. Marc Güell.
2: Sí, en concret pel que ha passat al final de l'acte de la Sagrada Família, pel tracte que han rebut desenes de cantaires que havien participat a la missa. A través de les xarxes socials, el que han fet és denunciar que no els han deixat acabar de cantar el Virolai i que els han tret del temple per una sortida que no tocava. També asseguren que tampoc els han deixat assistir a la benedicció de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV, i aquesta indignació del grup, envoltats d'agents de la policia, era força evident en vídeos com aquest.
3: Quina vergonya!
2: Aquests eren els crits que feien aquest grup de cantaires ja fora d'aquest perímetre. Segons algunes fonts, els haurien tret del recinte quan s'han detectat estelades impreses en unes partitures on s'animava a cantar els segadors, i segons expliquen els cantaires, l'organització de l'acte els ha fet arribar un missatge, això sí, lamentant el tracte rebut, i que demanarien explicacions institucionals els pròxims dies.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Marc.
2: Bona nit.
1: I ara una sintonia que no és la del nostre programa.
4: Serem un sol crita la grada, que són com a mitja nit, que són
1: el club. Xavi Campos, bona nit.
5: Bona nit, Manel.
1: Cap d'Esports de Catalunya Ràdio i editor del Club de la Mitjanit. Demà, a partir de demà, de fet, i fins que acabi el Mundial, a les 11, tindrem cada dia, o cada nit, el Club de la Mitjanit. Seguirem el Mundial, eh?
5: Sí, edició especial pel Mundial, diària. El Club de la Mitjanit és un programa que s'emet els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, però com hi ha Mundial, doncs, a proposta de la direcció de Catalunya Ràdio, el farem cada dia per seguir aquest Mundial, que serà el més llarg de la història, fins al 19 de juliol, són gairebé 5 setmanes, més de 5 setmanes, i amb 104 partits, o sigui, mai s'havien jugat tants partits en un Mundial, i serà apassionant, segur.
1: Segur, segur que sí, i a més de la manera que l'explicareu encara més. I és un Mundial repartit, si no m'equivoco, entre tres països, eh? Mèxic, Canadà i els Estats Units. I als Estats Units hi tenim la Sònia Gelmà. Bona nit, Sònia.
6: Hola, bona nit.
1: La nostra enviada especial al Mundial. On estàs ara mateix, Sònia?
6: Doncs mira, m'agafeu a l'ANTA perquè he vingut a acreditar-me i ara mateix surto del centre d'acreditacions, hi ha hagut sort i la meva acreditació el que queda de... vaja, pel tot el Mundial que comença demà i el camp base, per dir-ho així, de Catalunya Ràdio el tenim a Chattanooga, que és on hi han concentrats la majoria de catalans que participen en aquest Mundial, els que són amb la selecció espanyola, fins a 9 que participen allà, i està aproximadament en unes 2 hores i escaig d'aquí d'Atlanta, molt més tranquil·la la ciutat, és una ciutat mitjana de l'estat de Tennessee, allunyats una mica del soroll d'Atlanta, que és una ciutat doncs òbviament molt més important, i on jugaran els dos primers partits d'aquesta primera fase.
1: Atlanta, si no m'equivoco, seu de la CNN, doncs ara també d'alguna manera amb enviada especial de Catalunya Ràdio, tenir l'acreditació no és poca cosa, que jo vaig passar per tot això pel Mundial de Rússia i és un calvari, o sigui que felicitats ja per tenir-la, i a més a Atlanta és on debutarà la selecció espanyola amb aquests 8 jugadors del Barça i ni un del Real Madrid aquesta vegada.
6: Sí, no n'hi ha de futbolistes del Real Madrid. Això no impedeix, però, que la majoria de premsa que segueix habitualment el Madrid és la que cobreix habitualment la selecció espanyola. Això és una tradició de fa molts anys i aleshores la majoria de mitjans envien els seus periodistes de Madrid. I, efectivament, en aquesta concentració és clarament blaugrana, 8-0, crec que era la portada d'algun dels diaris el dia que va sortir la llista de convocats, però vaja, que estem més que acostumats que el Barça sigui la base d'aquesta selecció espanyola, i en aquest cas també els catalans, perquè alguns d'aquests jugadors del Barça són catalans, i a més després hi ha d'altres que juguen a d'altres equips que també ho som. Hi ha 11 representants catalans en aquest Mundial de futbolistes, 11 jugadors, i dels 11, 9 juguen amb Espanya i 2 amb el Marroc, i després tenim un seleccionador català també, el Robert Balaguer, que és el seleccionador portuguès.
1: Exacte, que ja ha fet algun
6: molt Balaguer, bon... Perdona, Robert Martínez de Balaguer.
1: Això mateix, i que ja ha fet algun molt bon Mundial. Xavi, llegia aquest cap de setmana fins i tot resultats de les porres i de les apostes, etc, i la selecció espanyola molta gent la situa com a la gran favorita.
5: Bé, no sé si gran favorita, una de les candidates, sí, segur, entre el grup de 4 o 5 seleccions que comencen el Mundial amb més possibilitats d'arribar el 19 de juliol a Nova Jersey a la final i guanyar-la, i a la selecció espanyola és la campiona d'Europa, però a mi personalment em crida molt l'atenció la Portugal de Robert Martínez. Em sembla que és un equip molt, molt sòlid, amb un mig camp que segurament és dels més complets i dels de més qualitat de tot el Mundial, de totes les seleccions, amb Vitinha i João Neves, dos dels migcampistes del PSG que han guanyat les dues últimes Champions, i amb Bernardo Silva, un jugador d'una qualitat i una categoria extrema, que el Barça, ja veurem si l'acaba fitxant o no, o marxa a l'Atlètic de Madrid, però vaja, a mi Portugal, que l'any passat va guanyar la Nations League contra la selecció espanyola a la final, als penals, em sembla una selecció molt sòlida, té el gol de Cristiano Ronaldo, que està gran, però encara té gol, i em sembla que també és una bona oportunitat per al futbol català per ser present a través de Robert Martínez en aquest Mundial. Després hi ha Argentina, que és l'actual, la vigent campiona, amb Messi, segurament Messi, el que serà el seu últim Mundial, França, que té un equipàs i que va ser finalista a Qatar i campiona a Rússia fa 8 anys, el 2018, i a partir d'aquí, doncs, vaja, Brasil, tot i que no sembla que aquesta selecció, que és la que més mundials ha guanyat, parteixi com a una de les grans favorites en aquesta ocasió, però vaja, tampoc no els pots descartar mai.
1: Clar. Abans buscava informació i he trobat un llistat de l'ESPN, aquest canal esportiu, i posava els millors jugadors de la llista dels 10 que creuen que són els millors del Mundial. El número 1 hi posaven Dembélé, el número 2 Lamine Yamal i el número 3 Michael Olise. Hi estaríeu d'acord o què?
5: Bé, la Sònia segur que sí, perquè la Sònia és la presidenta del grup de fans de Dembélé.
6: Home, però sí, en aquesta llista potser també m'hi falta.
5: Per davant de Dembélé.
6: Sí, bé, l'ordre ja el veurem. Després cadascú se situarà en l'ordre, però aquests tres futbolistes, òbviament, han de cridar l'atenció en aquest Mundial. Jo crec que Mbappé tampoc el podem deixar enrere, Veurem quin Mundial fa, perquè també és cert que l'any que ha fet amb el Madrid tampoc és com per esperar un gran Mundial, però precisament per això potser acaba destacant.
1: Segur, segur. Per cert, que abans d'Mbappé hi posaven Pedri, en aquesta, en aquell llistat.
5: Pedri està al nivell dels Vitinha, João Neves, Bernardo Silva. Pedri competeix amb el mateix nivell que els millors migcampistes del món, i si la selecció espanyola fa un bon paper, també segur que serà dels jugadors que més jugueixin, perquè lidera, dirigeix, ja sabem com juga Pedri per aquestes últimes temporades al Barça, és un jugador d'una categoria màxima.
1: Abans d'acomiadar-vos, m'agradaria que escoltéssiu la següent crònica que m'han encarregat els companys d'Economia, perquè veieu fins a quin punt, que vosaltres ja ho sabeu, evidentment, però és la demostració de fins a quin punt atrau el campionat del món, la Copa del Món de Futbol, perquè s'ha disparat la venda de televisors. Ens ho explica el Roger Santaló.
7: Bona nit. Doncs, malgrat l'augment, el president del Gremi de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, Joan Carles Calvet, assegura que el Mundial només anticipa les vendes perquè els clients aprofiten les nombroses promocions que es fan.
8: No estem venent més televisors, estem anticipant la venda de televisors que faríem després. Vol dir que al final de la pel·lícula, al final de l'any, segurament hem vengut igual, però hi ha hagut una concentració més important en els mesos on hi ha aquells anells esportius.
7: Els experts aconsellen comparar les ofertes, sobretot en el comerç per internet, on cada vegada s'imposen més els preus dinàmics. És a dir, que el preu pot variar entre diferents clients. Esther Lorente és advocada especialista en dret de consum.
9: En funció de la nostra IP, des d'on estem fent la compra, o en funció de les nostres costums a l'hora de comprar, hi ha uns algoritmes que adequen el preu a cada persona.
7: Això sí, aquests esdeveniments confirmen la tendència pels televisors cada cop més grans, de com a mínim 55 polzades, perquè els avenços tecnològics també els han fet més assequibles a les butxaques dels consumidors.
1: Doncs ja ho veieu, hi ha ganes de Mundial. No cal que la gent escolti, es compri ràdios més grans, simplement que les tingui ben carregades de piles, de bateries o el que convingui, perquè a partir de demà, cada dia a les 11, al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos al capdavant i amb Sònia...
5: I a les 7 el Tot Costa, eh?
1: A les 7
5: Tot Costa
1: seguim.
5: Continua la seva vida habitual.
1: Exacte. A les 7 Tot Costa, com sempre, i a més, aquest extra del Club de la Mitjanit. Xavi Campos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'escoltem demà, et farem el relleu, t'ho deixarem al màxim damunt que puguem, ok?
5: N'estic segur. Gràcies, Manel.
1: Gràcies, Xavi. I Sònia, suposo que emocionada, no?, també per un esdeveniment així.
6: Home, sí, poder viure en primera persona un Mundial. És veritat que les distàncies als Estats Units, home, no ajuden a tenir sensació de Mundial. L'últim que vam viure va ser el de Qatar i era tot en una hora, diríem, de trajecte. Clar. I era una mica més còmode, però en tot cas, viure l'emoció del futbol durant tot un mes serà molt divertit.
1: Et seguirem. Que vagi molt bé. Gràcies. Bona nit, Sònia.
6: Vagi bé. Gràcies a vosaltres.
1: Dotze minuts i la mitjanit. Busquem els principals titulars de les portades. Primer a Imprinsa, la rotativa, Lídia Téllez. Bona nit. No sé si ens pot sentir avui. Hola, Lídia.
10: Hola, bona nit. Ara sí, ara sí que t'escolto.
1: Molt bé, tenim la de l'ara, eh?
10: Ara sí.
1: Què diu l'ara?
10: Sí, només la de l'ara. Doncs mira, tenim com a notícia principal, jo 14 beneix l'obra maestra, l'obra magna de Gaudí.
1: I la
10: Papa Lloa, la bellesa de la Sagrada Família. La fotografia, evidentment, és la Sagrada Família, amb els focs d'artifici a darrere.
1: Molt bé, gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la nit.
10: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
1: Principals titulars d'altres diaris. Marc Güell.
2: Mira, tenim el Punt avui. També foto destacada d'aquesta nit a la Sagrada Família, alçant la mirada pel català. Titulen també a foto a la portada del País. El Papa inaugura el nou sostre de Barcelona. Tot i això, el titular principal d'aquest diari és que Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació.
1: Doncs el llegirem també. Gràcies, Marc.
2: Bona nit.
1: Bona nit. 10 minuts per arribar a la mitjanit. És el moment de donar entrada al nostre oient misteriós que l'hem tingut aquí a primera fila escoltant-nos, que diria que no sé si n'està fins al capdamunt o no. És l'Albert Riba, que és el president dels Ateus de Catalunya. Bona nit, Albert.
11: Hola, bona nit. Sí, n'estic bastant fins a la barretina, sí.
1: ara hi entrarem, ara hi entrarem. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
11: Home, he après que hi ha moltes notícies tots els dies, masses potser, eh? Sí, estem ja una miqueta botargats i tanta cosa.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do per seguir el ritme al món. D'entrada, com heu viscut aquests dies de visita del Papa, ja no només a Catalunya, sinó a Espanya?
11: Avergonyits. Profundament avergonyits de l'actuació dels nostres polítics, dels nostres estadistes, que han fet totes les tonteries que es poden fer juntes, per separat, barrejades, sense barrejar, en fi, ho han fet molt malament.
1: Vostè apunta sobretot als polítics, als responsables. Expliqui'ns per què.
11: Doncs simplement perquè el Papa ha vingut amb dues vessants. La religiosa, en la qual nosaltres opinem que pot venir sempre que vulgui, pot fer el que li doni la gana, com a persona, com a religiós, pot venir a fer el que vulgui, a cantar, a ballar, a resar, a qui vulgui, amb qui vulgui, el que vulgui. Però que s'ho pagui ell, això és una qüestió, i després ha vingut com a polític, i aquí sí que la cosa ja canvia. Una persona que és cap d'un estat que no hi ha votacions, no és democràtic, que discrimina les dones, etc. Podria entrar una llarga llista de bajanades del Vaticà, que és un xixinabo, allò, doncs ven aquí a donar-nos lliçó i el porten al Congrés dels Diputats. Jo no li concedeixo cap dret moral, cap primacia moral i ni ètica per dins absolutament res als espanyols, de res. No pot venir aquí a criticar unes lleis quan ells tenen unes lleis iguals o pitjors. Llavors, ja està bé, no? I els nostres polítics aplaudint durant 7 minuts. Sembla una... O sigui, estem al món al revés, no? Vull dir, estem... Què ho farien amb una ayatolà de l'Iran que vingués aquí a explicar-nos que no vol les dones sense vel? Oi que no el deixarien parlar? Pues lo mismo. És el mateix rotllo. Vull dir, nosaltres estem molt indignats. Jo estic molt enfadat, molt.
1: El punt que els ha indignat més, per tant, és que se li obrissin les portes del Congrés.
11: Sí, perquè és un símbol polític. O sigui, ens diuen que és el temple de la democràcia i porten un senyor que no és demòcrata. És senzill, això, eh? Vull dir, qualsevol dictador del món el portarien al Congrés dels Diputats a fer un discurs i a dins el que hem de fer i no hem de fer amb l'avortament o amb la... Bueno, és que hi ha alguna llei del Vaticà que les hagin votades? Oi que no? No els ha votat ningú, fan allà el que els dona la gana i venen aquí explicant-nos el que hem de fer. Bueno, hombre, ja està bé.
1: Aquests dies suposo que us obliguem més a parlar-ne obertament, però li volia preguntar també, pel seu cas particular, quan va veure vostè que no creia en Déu? Des de sempre, mira, o des de molt petit? O hi va
11: no,
1: un moment de...
11: jo ho reconec clarament. Em vaig pagar els estudis primaris cantant en una escolania.
1: Ah, sí?
11: En allà vaig veure les interioritats del sistema i quan vaig madurar als 20 i pico d'anys vaig dir, això s'ha acabat perquè això no hi ha qui ho aguanti. I doncs, bueno, a partir dels 20 i pico d'anys era ateu, no?
1: I ja no només és ser ateu, vull dir, no crec en Déu, sinó que, a més, activista, podem dir d'alguna manera. Estem oficialment en un estat aconfessional, sempre ho repetim. En quines coses encara no... aquesta aconfessional no es compleix?
11: Estem en un estat confessional quasi clerical. Confessional quasi clerical. Vull dir, això de la confessionalitat és una paraula que es van inventar per fer veure que farien alguna cosa, però totalment al contrari. Totalment al contrari. Mantenim les religions. Els hi donem prebendes d'ensenyament, els hi donem prebendes d'impostos, els hi donem drets diversos, privilegis en general, etc etc. Això quin estat és? No és el confessional, és un estat, en tot cas, com a molt pluriconfessional, perquè les altres religions els hi ha caigut el manà del cel i també estan molt contents amb l'estatu quo. Però això... per què no em donen diners a mi? És que és curiós, això. Perquè nosaltres, que som el 40 i pico per cent de la població, els no creients, resulta que no tenim cap dret. Quan els tractats internacionals diuen que el dret a la llibertat religiosa inclou tres coses. El dret a tenir qualsevol religió que vulguis, a canviar de religió quan et doni la gana i a no tenir-ne cap. Per tant, nosaltres estem també emparats pel dret a la llibertat religiosa. Però això és com si sentissin campanes. És una cosa al·lucinant.
1: Aquests dies s'han pogut veure força gent al carrer, aglomeracions seguint el Papa. També hi ha hagut protestes sota el lema de Jo no t'espero, que hi ha hagut poca gent al carrer. Creus, però, que la majoria de gent que hi està en contra no es mobilitza?
11: Evidentment. Clar, si jo em donessin 35 milions, portaria 100.000 persones a un estadi a dir que no al Papa, no? Vull dir, és molt senzill, això. Vull dir, ells han disfrutat de totes les avantatges que pot donar els diners, perquè el que els preocupa són els diners, no ens enganyéssim aquí. Vull dir, no els preocupa gaire. Els pecats no els importen massa, perquè vull dir, parla de la pau, per posar un exemple, però no li treu la medalla al Franco, ni condemna la Santa Cruzada. No li retira el nom. No sé quina pau. Vostè què vol? Només la pau quan la perjudica, però quan li beneficia la guerra ja li està bé. Hombre, això és cinisme en el meu poble, I estem molt indignats amb totes aquestes coses, no? Vull dir, aquest senyor no és un demòcrata. Si fos demòcrata, al seu país, on mana ell, hi haurien eleccions, hi hauria alguna cosa, però no hi ha res, és tot això. Per tant, hem rebut a un autòcrata clerical i que ens ve a donar lliçons morals i l'aplaudim. Bueno, quina vergonya. Quina vergonya de país.
1: Malgrat tot això que ens estàs explicant, t'agrada la Sagrada Família o no?
11: Particularment no m'agrada. O sigui, la considero excessivament fàl·lica, d'entrada, i em sembla que les crítiques que es van fer als anys 60, jo era petit, però encara em recordo aquelles crítiques que van fer, crec que estan vigents. El que passa que després la gent se n'ha desdit de tot allò, no sabem res, no? Però a mi no m'agrada la Sagrada Família. A veure, era més maca quan hi havia només quatre columnes. Era una cosa, mira, està bé, no? Però ara això, aquesta cosa, aquesta mola immensa que han fet, i bueno, és una cosa absolutament inútil. Uh-huh. A més, vull dir, no hi ha pobres pel carrer per donar-los diners, vull dir, que és que sembla mentida, no? Construïm aquí una cosa, dos notícies d'avui al·lucinants. Una, els bisbes que han anat a la cerimònia s'han comprat un barret nou, perquè es veu que no en tenen prou de barrets, i el barret d'avui és nou. Va? I la segona notícia la tenia per aquí apuntada, que també era molt divertida. Ah, l'espectacle de llum i colors. Què és aquest espectacle? Un espectacle de llum i colors, que és una manera de dir la missa nova ara, perquè s'ha tingut que contractar una empresa que ho fes, això. Però aquests diners, per què no els hi han donat a els pobres? Que hi ha més de 3.000 milions de pobres en aquesta terra. Que no és que diguis que allò que som quatre gats els pobres que veiem per aquí. No, no. Hi ha més de 3.500 milions de persones pobres.

0: single from a helicopter home.
1: Aquesta setmana arribem a la mitjanit i al final del dia i al final del Catalunya Nit amb la veu inconfusible de Tom Waits i els Massive Attack amb aquest tema que es diu Boots on the Ground, una cançó protesta contra les polítiques de Donald Trump. I ja sabeu que no ens agrada tenir l'última paraula, així que, com cada dia, la cedim avui a Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya.
2: Bona nit a tothom. Us dono una forta i tendra abraçada. Que sigueu molt feliços. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
2: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist.
1: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
3: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
4: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
1: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses abans de passar per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, al barri del Raval. Més notícies, Joan Vilaplana.
5: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran per segona nit consecutiva després que la República Islàmica hagi respost a l'ofensiva militar nord-americana de dimecres en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter nord-americà. El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha dit, abans de l'inici de l'ofensiva, que els bombardejos seran contundents i que atacaran infraestructures clau, tot plegat sense tancar la porta a les negociacions.
6: El que fem aquesta nit farà avançar els nostres interessos militars i millorarà la nostra posició negociadora, perquè el president Trump està disposat a tornar enrere i al combat, si cal, però alhora estén la mà a l'Iran per arribar a un acord. Ells volen jugar i miren d'aprofitar-se de la situació. Si cal negociar amb bombes, negociarem amb bombes.
1: Segona nit d'aldarulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones l'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu. El cas ha generat una onada de violència atiada per l'extrema dreta britànica.
5: Els mestres i professors valencians opten per suspendre la vaga indefinida després d'un mes. Ho han decidit pràcticament 7 de cada 10 docents en la consulta que havien llançat els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià. Es tracta d'una suspensió temporal perquè alhora els docents han rebutjat massivament la darrera proposta de la Conselleria d'Educació.
1: L'actual directora artística del TNC, Carme Portacelli, inaugurarà la temporada vinent de la Comédie Française, una de les institucions teatrals més importants del món, amb un muntatge de Les Criades, de Jean Genet. La funció s'estrena el 17 de setembre. Portacelli ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que és de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb la qual és graciós.
1: L'Acadèmia de Cinema de Hollywood lliurarà els Oscars honorífics a l'actriu Glenn Close, el director Ridley Scott i el primer animador negre de Disney, Floyd Norman, i les productores Christine Bachon i Pamela Koffler, defensores del cinema independent, rebran el premi en memòria d'Irving J. Thalberg.
5: Les estatuetes es lliuraran a Hollywood el 15 de novembre d'aquest any en una gala prèvia a la 99a cerimònia dels Oscars, que s'entregaran el 14 de març de l'any vinent. Serà el primer cop que l'actriu Glenn Close, de 79 anys, rep un Òscar malgrat haver estat nominada en 8 ocasions per films com El món segons Garp, Atracció fatal o Les amistats perilloses. Pel que fa a Ridley Scott, de 88 anys, també rebrà la seva primera estatueta daurada després d'haver estat nominat com a director de films tan destacats com Alien, Gladiator o Thelma i Louise.
1: I als esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i es disputarà per a primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana per a primera vegada i participaran 48 seleccions.
5: El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118 a 117 després d'una pròrroga. Divendres es jugarà el segon partit, també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana, després d'haver guanyat el primer.
1: El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou, una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol.
0: Fins aquí les notícies.
8: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura. El que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?

0: Despertar-se a Montserrat un dimecres al matí ha estat un regal. Eren 6:45, això ja no era tan regal, i la fressa dels organitzadors de la visita del Papa m'ha fet sortir del son poc profund que he tingut, perquè a 4:00 a.m. encara estava desperta. La nit abans vam fer el programa, com sabeu, sota el silenci imponent de la muntanya i amb els fanals de la plaça del monestir il·luminant els seients que avui han ocupat centenars de persones que havien fet reserva prèvia per poder pujar a Montserrat a veure el Papa Lleó XIV. Han marxat els núvols, ha sortit el sol i la gent ha començat a treure's els jerseis perquè feia fresqueta de bon matí i a posar-se els barrets per evitar el sol directe. Mentre el Papa pujava a Montserrat i nosaltres ja havíem acabat la feina, l'equip del programa, que nosaltres érem l'Aina i una servidora, baixàvem amb el cremallera soles, totes dues. La cridòria ha quedat a la muntanya i nosaltres hem baixat amb el paisatge com a únic testimoni i la conductora del tren, que era una dona. Quan el Papa ha arribat a la basílica, ja venia de fer un recorregut a la presó de Brians i aquesta tarda ja heu vist la resta de l'agenda del Sant Pare fins a inaugurar la torre de Jesús de la Sagrada Família. Des del sofà de casa m'ho mirava i pensava: aquest home no està destrossat, perquè jo ho estava i no he fet tantes coses com ell. Caurà rodó al llit aquesta nit. De fet, ja deu dormir com un sant baró, segur. Sabem que aquest dimarts ha dinat amb la comunitat benedictina de Montserrat i que s'han saltat la norma, ahir ens ho explicaven, que no es pot parlar, vull dir que avui hem parlat. També sabem que la presó de Brians ho han disposat tot per si el pontífex havia d'anar a fer les seves necessitats, perquè tantes hores i tant de parlar, i segur que ha begut molta aigua, aquest home, per molt papa que sigui, al lavabo hi ha d'anar sí o sí. A no ser que hagi fet seva una frase d'Antoni Gaudí, que ens ha regalat l'espectacle de drons final a la Sagrada Família. El cel s'ha vist escrit: primer l'amor, després la tècnica. Frase de Gaudí. I que el Sant Pare, ves que no ho hagi adaptat a primer donar amor i parlar català als ciutadans de Catalunya, que déu-n'hi-do el català que ha parlat, i després ja aniré al bany quan sigui possible. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Judit Perpinyà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són 12:10. Arrenquem aquí ja una edició des dels estudis de la Diagonal de Barcelona, aquí a Catalunya Ràdio, d'aquest programa, la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ja hi tenim la Neus, des de Montbrió del Camp. Bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Mira, felicitats pel programa, perquè és sort que tenim a tu per poder expressar les opinions dels oients.
0: Doncs i tant.
2: Mira, avui... Digues. Estic molt negativa.
0: Negativa?
2: Molt, molt disgustada.
0: Què ha passat aquí?
2: Perquè ahir me vaien passar tot el del Sant Pare i avui, que em vaig trobar meravellós ahir i avui. Però molt disgustada perquè ni una bandera catalana. Per favor, el president Illa i el seu govern s'han lluit de no posar banderes catalanes. Home, som a Catalunya. Si hagués estat això, ho haguessin fet a Sevilla, segurament que tot les esplanades haguessin estat plenes de banderes andaluses.
0: Jo em vaig voler fixar amb la gent ahir a Montserrat i realment vaig veure potser 4 o 5 i tota la resta sí. Banderes vaticanes penjades de l'esquena.
2: Sí, sí. 4 o 5 avui les he vist.
0: També,
2: però ahir ni una. Doncs amb la gernació que hi havia ahir i avui a tot arreu, a la Sagrada Família, a Montserrat, ahir al camp, a l'estadi de Montjuïc, de Companys.
0: Poca senyera veig, poca senyera.
2: Ni una, ahir ni una. Home, sisplau, una mica de consciència, ja que som a Catalunya, però aquest govern del senyor Illa s'ha lluït. De tot això.
0: Sí, sí, però la gent també en podia aportar i no n'ha aportat. No gaire, vaja.
2: Però, escolta'm, quan hi ha un camp de futbol del Barça, a la porta donen banderilles del Barça, no?
0: Sí.
2: Doncs a què costava
0: donar banderes catalanes.
2: Del senyor Illa, ja. De no posar banderilles a la gent. És clar que hi ha particulars que la podien dur, però això no és això, avui ja. Que hi havia aquest bany de masses a tot arreu.
0: Clar, clar, ja ho entenc, Neus, ja entenc què vol dir. Mira, doncs queixa feta, ja està, ja pot estar més tranquil.
2: Sí, acabat, mira, una altra queixa dels anuncis que fan a TV3 i amb altres televisions. Un anunci, aquell anunci que els hi surt un mitjó per la boca, aquell anunci que tenen que els hi surt una boca al front. Escolta'm, fan angúnia aquests anuncis. Com és que els fan? Ah, que tenen tan poc gust.
0: Ah, aquí hi ha d'haver una agència darrere que ha fet això i
2: escolta'm,
0: pagant
2: sí,
0: sempre
2: ja
0: canta.
2: Escolta'm, sí, això ja però aquestes agències el que deuen cobrar ja. I tanta poca imaginació que tenen.
0: Ja.
2: Escolta'm.
0: Doncs ja està. Bueno, no. Ara tranquil·la, Neus, que ja t'has queixat.
2: Ah, sí. Ara
0: ja pots anar molt tranquil·la.
2: Vinga. Ja ho he dit, tu ja m'has escoltat, que ho fas molt bé. Doncs bueno.
0: Doncs ja està, Neus. Moltes gràcies.
2: Molt de gust de sentir, eh?
0: Igualment.
2: I felicitats pel programa.
0: Gràcies, Neus.
2: Adiós, guapa.
0: Bona nit.
2: Adéu.
0: La Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Sort que tu no ets negativa avui, eh?
3: En absolut. Tot el contrari.
0: Doncs vinga, va.
3: I aquest és el motiu de la meva trucada. Ha sigut una casualitat. A les 10 de la nit poso a TV2
0: sí.
3: I en aquell moment veig Documaster.
0: Un reportatge.
3: Sobre sí. Antoni Gaudí. S'ha acabat a les 12:05. Han explicat tot el que és la vida d'Antoni Gaudí des de l'any 1890. Per què truco? Perquè us el recomano a tothom. Val la pena. Ara ha sigut una hora i mitja. I per mitjançar, diguem-ne, internet es pot recuperar.
0: Molt bé. És a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, entenc, eh?
3: Efectivament.
0: Molt bé. Doncs sí,
3: però
0: es pot recuperar.
3: Però ha sigut fantàstic. Mira, de tots els monuments, diguem-ne, que hi ha a Barcelona, a mi l'únic que em falta per veure és la Casa Vicenç, que està al carrer Carolina.
0: Sí, sí, sí.
3: Aquest, com que també fan visites guiades, i penso anar i no trigaré gaire.
0: Vés-hi perquè és preciosa. Jo vaig anar durant la pandèmia, que no hi havia ningú, allò que no podíem sortir i ja estaven oberts una altra vegada, i vaig quedar meravellada, del Palau Güell i d'aquesta Casa Vicenç, que no el coneixia.
3: És el que t'anava a dir, el Palau Güell del carrer Nou de la Rambla.
0: També.
3: Preciós,
0: i tant. A vegades que fem tants viatges i anem a tants llocs i ens oblidem d'anar a visitar el que tenim més a prop, doncs mira, és una bona...
3: El que tenim a Barcelona s'ho va.
0: I tant que sí. Doncs però... prenem nota de la teva recomanació, Maria Rosa. Del reportatge del Gaudí.
3: T'ho asseguro.
0: Segur que sí. Doncs moltes gràcies per compartir-ho.
3: Bona nit.
0: Adéu.
3: I que consti que estic positiva.
0: Molt bé, si m'agrada. Gràcies. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Va, de Maria Rosa a Maria Rosa, però ara sí. Des de Sant Sadurní de Noia. Bona nit.
4: Exacte.
0: Què tal?
4: Bona nit, Marta.
0: Bona nit.
4: És la primera vegada que truco des d'aquí, ets tu.
0: Ah,
4: doncs... Amb el Xavier potser vaig trucar dues o tres vegades.
0: Doncs mira, doncs jo celebro que t'hagis acabat decidint. Moltes gràcies.
4: Sí, el truco, perquè ja l'he dit a la meva filla, dic, si puc agafar línia, avui sí que la trucaré, perquè cada dia l'escolto.
0: Veus que bé, molt bé.
4: Sí.
0: I per què ens volies trucar avui?
4: Perquè he estat a Montserrat, diu, ui...
0: Què m'estàs dient?
4: Sí, sí.
0: Tu eres una de les que hi havia allà.
4: I tant. I vist que passava el d'allòs de la Catalunya Ràdio, però
0: sí.
4: Passava per darrere, i estava a l'esquena, doncs.
0: Ah.
4: I mi filla m'ho ha dit, diu que passa els de Catalunya Ràdio.
0: I catxis, mira, quasi que ens veiem.
4: I catxis, veia, però clar, hi pot dir tanta gent.
0: Ja, clar. Oh. Però escolta'm, on eres asseguda? On has estat?
4: Asseguda? Bueno, sí que estava asseguda. Jo estava a davant de la cremallera, doncs.
0: Sí,
4: allà hi havia tantes valles, quan sí. Passava el del Sant Pare, però al mig.
0: I l'has vist passar a prop, eh?
4: Sí, oi tant.
0: Oi tant.
4: Mira, que, quasi, si hagués allò, quasi li podia donar la mà, perquè hi havia la valla, jo estava allà al darrere de la valla, doncs, davant meu hi havia els, que cada 3 metres hi havia un mosso d'esquadra.
0: Sí, senyora, sí, hi havia molta seguretat.
4: No, ja, i parlava amb ells, molt simpàtics, eh?
0: Sí.
4: Molt simpàtics.
0: No, estava com ben organitzat, i he trobat que tot estava molt ben organitzat.
4: Molt. Jo els felicito amb tots, perquè amb tota la gentada, jo que érem, segons han dit els mossos d'esquadra, 7.000 d'allò.
0: Sí, bueno, ahir nosaltres ens van dir que podien 7 o 8 o més,
4: sí,
0: o podien arribar...
4: O més, jo diria que més, però...
0: Sí.
4: Jo sí que jo ho vaig sentir que ho van dir, no sé si aquí a la ràdio o a la tele, que sí, aquí cabrien tantes persones, dic, que on els han de posar tanta gent, dic...
0: No, sí, doncs estava ben organitzat, cadascú al seu lloc, i realment...
4: I a mi quedar parat, i jo dic, no ho veuré mai més tot això.
0: No, esclar, segurament, jo mira, tampoc.
4: I vaig estar a la meva filla, diu, m'han trucat que tenien entrades per anar, i diu, que encara hi havia espai.
0: Doncs vinga, cap allà.
4: I com ho va dir, i pobre, i això que ha treballat de nit, ha plegat a les 6 del matí, ha vingut aquí a casa a buscar-me, i mira, s'ha canviat i ha marxat.
0: Ostres, sense dormir, mare de Déu.
4: Sense dormir,
0: carai,
4: sí,
0: quina filla
4: mira,
0: que tens tu.
4: Ara torno a estar treballant, ja, perquè s'hi ha posat a les 10.
0: Clar.
4: Te les 10 fins a les 6.
0: Déu-n'hi-do.
4: Però no, ja he dormit 3 o 4 hores aquí a casa, sí.
0: Ja. Home, 3 o 4 hores justet, pobra.
4: Han vingut, sí, bueno, i això que m'ha agafat la primera cremallera que ha marxat, eh?
0: El del matí,
4: sí. Que ha sortit a ball, ja m'ha agafat la primera, hem pogut agafar la primera.
0: Que bé. Molt
4: sí.
0: Bé. Doncs, escolta'm, gràcies per compartir-ho, perquè em pensava, a veure si ens truca algú que hi ha anat, perquè, clar,
4: sí,
0: hi ha vist molta gent, però no podia anar preguntant si eren oients. Vull dir que molt
4: que
0: bé.
4: Maco.
0: I t'ha agradat, Maria Rosa?
4: Sí, i la Sagrada Família, ja no cal parlar-ne.
0: Sí, ha sigut bonic, també.
4: Ai, sí.
0: Molt bé,
4: sí.
0: Doncs avui dormiràs plana.
4: Que no podia dormir ara.
0: Ah, no?
4: Perquè ara penso, no, perquè ara penso tot el que he vist.
0: Clar.
4: Ai, sí.
0: Però és bonic.
4: Que allà la Sagrada Família també hagués d'anar allà, però... Ai, dic...
0: No, però els que han anat a Montserrat no arribaven a la Sagrada Família, perquè amb tota la seguretat del trasllat amunt i avall era molt...
4: Ah, no sé, perquè al costat nostre hi havia un matrimoni amb dues nenes, per cert, molt maques, que li han regalat un Sant Jordi amb el Sant Pare.
0: Ah, sí?
4: Un nino que sí, és...
0: Mare de Déu, aquest home com deu haver sortit avui d'aquí amb tots els regals que li han fet. No té prou maleta per guardar-la.
4: I doncs ells ens han dit que havien estat ahir, a l'estadi Olímpic.
0: A l'estadi, mare meva.
4: Sí. I avui a Montserrat estaven.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs escolta'm, gràcies Maria Rosa per explicar-ho.
4: Vale.
0: Que descansis, bona nit.
4: Sí, gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit. En Lluís, des de la Vall d'Òria, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Què tal?
5: Bé, doncs mira, d'entrada la primera pregunta que jo em faig, si és per escalfar motors, eh?
0: Sí.
5: De la pregunta que et vull fer a continuació. A partir de demà serem orfes, si ens quedem sense el papa?
0: Ostres.
5: O potser tornarem a la realitat del dia a dia?
0: Bona pregunta.
5: Aquesta seria una pregunta.
0: Vinga.
5: I l'altra va relacionada amb el Barça. A veure, a mi m'agrada el Barça, m'agrada com juga el Barça, encara disfruto més amb les noies, no sóc soci, però per mi tota la vida havia sentit, i o jo tenia en compte, que el Barça era més que un club.
0: Sí.
5: I amb aquest concepte quedava recollit que el Barça era com un espai on encara podíem resistir les forces de fora que no ens deixaven parlar català. I podíem parlar català, inclús encara podíem fer una resistència darrere dels colors del Barça. Clar, aquests dies, amb el català, tothom s'omplen la boca de cara a la visita del papa.
0: Uh-huh.
5: Però, en canvi, l'altre dia, a la final de la Champions femení, de futbol femení, el president en funcions, el senyor Rafa Juste, els hi va fer un discurs o unes paraules a l'equip abans de sortir a competir i les va fer en castellà.
0: Ah, sí?
5: Les va fer en castellà. I aleshores, potser els primers responsables a si el català es perd o no som nosaltres mateixos quan canviem d'idioma.
0: Sí, senyor.
5: I aleshores, doncs, bueno, jo penso que a partir de demà tornarem a la realitat. Les paraules del papa agraden sentir, són molt boniques, però, bueno, penso que... No penseu que, o creieu que és una manera com una altra de blanquejar la situació de l'Església? Perquè, al final, les poques víctimes amb les que s'ha reunit han estat triades i tot.
0: Això és veritat.
5: En fi, em podria allargar molt més.
0: Però està bé la reflexió que has fet,
5: Lluís. Però penso que la reflexió està bé perquè ens fem diverses preguntes.
0: Sí, senyor, molt bé.
5: I respecto les religions, sigui la que sigui, i la catòlica, cristiana, musulmana, tot el meu respecte al fet diferencial amb idees, creences i religions.
0: Molt bé, Lluís.
5: Però a vegades cal reflexionar que ens està passant.
0: Doncs gràcies per compartir-ho aquí al programa. Lluís, una abraçada.
5: Gràcies, Marta.
0: Adéu, bona nit.
5: Adéu, bona nit.
0: Antoni, des de Sant Miquel de Balenyà, bona nit.
6: Hola, Marta.
0: Què tal, com estàs?
6: Bona nit. Bé, tinc un... Jo treballo en una fàbrica d'embotits, que no diré la marca, però hi tinc un paquet aquí davant meu.
0: Sí.
6: I pots dir la marca d'aquest paquet que tinc aquí? El dic o no?
0: Sí, és que si no, no entendrem la pregunta, si no dius la marca.
6: Vale, doncs el dic. Tinc un paquet de Carlit.
0: De Carlit.
6: I sóc una persona... Un paquet de Carlit.
0: Sí.
6: I sóc una persona gran, impossible. Si jo no puc, una persona gran, impossible.
0: De què? D'obrir-lo?
6: Per obrir-lo. Si és impossible d'obrir-ho. Així és allò que diu l'arbre fàcil.
0: Sí, no ho és.
6: Els paquets ho posen. I nosaltres ho fem. Jo treballo en una fàbrica d'embotit i ho posem i és fàcil d'obrir-ho.
0: I aquest no és fàcil.
6: Aquest costa.
0: Me catxis.
6: I aquest costa.
0: I ara què farem? Punxar-ho amb unes tisores o què faràs?
6: Avui hem d'haver-ho jo un, avui, i saps com l'he d'haver amb les tisores? He fet un tall, faig el primer tall i no he trobat la d'allò per obrir-ho. Torno a fer un altre tall...
0: I tampoc.
6: Hòstia, però diu, una persona gran aquí.
0: Aquí no se'n surt. Escolta'm, i quina embotit era? Quina embotit era?
6: Si diu que és fàcil, ja. Fàcil...
0: Però això que era pernil o què era?
6: Que era abri fàcil.
0: No, ja. Que era pernil o què era, això? Quin embotit és?
6: Això és Carlit.
0: Ja, però...
6: Això és un Carlit.
0: Sí, home,
6: Carlit,
0: però aquest... quin tipus d'embotit? Pernil, llonganissa...
6: El paté d'aquest...
0: Paté?
6: Que fan
0: de muntanya.
6: És molt bo, eh? Això sí, eh? És molt bo.
0: És molt bo. Però, quan l'obres, és molt bo, no?
6: Una persona gran aquí ja. Tindrà feina, eh?
0: Doncs a veure, si ens assenten i ho posen una mica més fàcil.
6: Això vull dir... Que ho posin...
0: Una mica més fàcil, no?
6: Poseu-ho fàcil.
0: Clar, perquè si no el podem menjar l'embotit. Molt bé.
6: No, allò, ja està.
0: Clar.
6: Ja està.
0: Toni, gràcies per avisar-nos, eh?
6: Va, gràcies.
0: Vinga, que vagi bé, bona nit.
6: Va, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu. És que, clar, tenir un paquet d'embotit i no poder-lo obrir, fa una ràbia, t'estàs morint de gana i allò no ho pots obrir. Home, ja està bé. La Cristina, de l'esquerra de l'Eixample, bona nit.
7: Hola, bona nit. Mira, jo estic una mica indignada amb l'estaquirot del senyor Omella, perquè no té un altre, bueno, li diria algo més gros. Ha fet el ridícul, ha parlat més català el Sant Pare que ell.
0: Sí,
7: és l'arcabisbe de Barcelona. Me diu el senyor Antonio Gaudí. No, senyor, és el senyor Antoni Gaudí. Per què li tradueix el nom? Ahir, com va fer el discurs sí. En el Montjuïc, Antonio Gaudí, però bueno, escolti'm, que és l'arcabisbe de Barcelona, eh?
0: Sí, sí.
7: En fi, aquest és el meu comentari.
0: És veritat que ha parlat molt català el papa, és veritat, tant que es va dir i ha
7: tant que es va dir sí. I ha parlat més català que el senyor Omella, que és l'arcabisbe de Barcelona.
0: Mm. Sí, senyora. Bé, doncs feta la pixa.
7: I per la resta, tot molt ben, crec que tot molt ben organitzat. Vaja, m'ha semblat, eh? Jo ho he vist des de casa tot. I molt ben organitzat m'ha semblat tot, eh?
0: Perfecte. Molt bé, Cristina.
7: Molt maco.
0: Sí, és veritat que ha sigut
7: bonic. I com deia el Cuiv, gallina de piel.
0: Gallina de piel, correcte. Molt bé, Cristina,
7: molt bé.
0: Gràcies.
7: Bona nit a tothom.
0: Bona nit.
7: Adéu.
0: La Maria Àngels, des de Caldes de Montbui, bona nit.
8: Hola, Marta, bona nit. Mira, el meu missatge és en positiu, evidentment. Jo no he pogut estar, però he seguit tota l'estona per la televisió i he trobat fantàstic una super bona organització. Felicitats als organitzadors, als col·laboradors i tota la gent que està implicada. I penso que de cara al món donem una imatge a Catalunya fantàstica, malgrat hi hagin coses que sempre n'hi han d'haver, però globalment un èxit. És a dir, que la meva opinió és aquesta.
0: Sí, sí, ha sigut una falca immensa sobre el país i sobre la ciutat de Barcelona, que vaja, si ara teníem turistes, després d'això en tindrem uns quants més, això també.
8: Sí. Sí, però és que ens ho mereixem perquè ha estat... Jo m'he quedat xocada, fantàstic, m'ha agradat moltíssim. Ja dic, hi ha coses, però bueno, de coses n'hi ha sempre, però globalment, fantàstic.
0: Molt bé. Doncs perfecte, Maria Àngels, gràcies per trucar
8: gràcies
0: i explicar-ho. Que vagi
8: vinga,
0: molt bé.
8: Adéu.
0: Bona nit.
8: Adéu.
0: Bona nit. D'aquí dos minuts arribarem a 1:15 de la matinada i ara farem un canvi radical perquè ens n'anem a escoltar una de les nostres històries de nit. Aquestes històries de nit gairebé sempre ens porten a nits de feina, nits laborables, però avui ens porta una nit de festa, una nit de discoteca, tot i que no ens enganyem, perquè alguns puguin sortir de festa, uns altres han de treballar. Aquest és el cas d'en José Lorenzo, disc jockey professional i també podríem dir que històric o mític, si tenim en compte tot el que va significar la discoteca Big Ben de Golmés, al Pla d'Urgell, als anys 80 i 90. Ell en va ser el DJ resident durant 19 anys i en va dirigir l'estratègia de comunicació i la programació amb estrelles locals i internacionals. També, quan podia, el disc jockey de Balaguer s'escapava a oficiar discoteques de la costa o de la resta del país. I això... són moltes i moltes nits a sobre, però moltes, eh? I en Domènec Subirà ha intentat comptar-les i em sembla que no se n'ha sortit.
9: José Lorenzo, bona nit.
10: Què tal, bona nit.
9: Escolta, José, què és això que està sonant, que tu ens vas recomanar per començar?
10: Mira, aquest és un clàssic que jo crec que mai s'extingirà. És de Donna Summer, és I Feel Love i, sobretot per mi, va ser èxit clau perquè la producció la va portar Giorgio Moroder, que és una peça clau dins de la música electrònica i disco, però que és immortal i que encara ara s'està posant a tot el planeta.
9: José Lorenzo, disc jockey, ets músic també, per casualitat?
10: No, però edito tota la música que poso, això sí. M'agradaria que encara es pogués fer servir només el concepte músic a aquells que saben tocar un instrument.
9: Quan veiem un documental d'una banda de rock, sovint ens ensenyen imatges dels músics, els camerinos, entre bambolines...

0: món no saps mai quina gent entrarà, o depèn del dia que sigui, o sobretot geogràficament, allà on estiguis, la música és una altra. Sí.
1: Clar, tot això que estàs explicant requereix un esforç de concentració, un esforç físic també. No et prepares.
0: No, saps què requereix? Requereix molta cultura musical. Va. Que això és el que no tenen els discjòqueis joves, malauradament, perquè tiren de música absolutament nova i no tenen la cultura musical que dius, és que ara jo tinc una cançó infal·lible perquè sé que la posava fa 30 anys i a vegades tinc algun discjòquei jovenet al costat que em diu, però què és això que acabes de posar? I és més vell que la pedra.
1: Clar, clar, clar. Per poder estar també, doncs, en forma aquell dia a la nit, tampoc fas res especial, menges sopes normal, fas tot vida normal abans de sortir a actuar, per dir-ho així?
0: Ara et diré... Jo sóc dels atípics, dels discjòqueis que salten i que ballen, i no m'agrada estar a ple. O no sopo directament, o sopo molt poc. I llavors, quan arribo a casa, sigui l'hora que sigui, tranquil·lament... és un esmorzar, però és un esmorzar-sopa. Sí.
1: Quan arribes a casa, tranquil·lament, que això sol ser o pot ser a quines hores?
0: No ho saps mai. Abans hi havia una llei que permetia un horari fins a tal hora i ja està. Però ara ja no hi ha un únic discjòquei per sala i igual un dia obres un festival o una sala de a primera hora i només estàs dues hores, com pot ser l'últim? És que això ha canviat moltíssim. Malauradament, perquè jo crec que era molt més autèntic abans.
1: Sí?
0: Sí. I parlo no des de la nostàlgia, sinó ara no es balla. Jo m'hi deixo els cinc sentits i no s'ho passen bé. No s'ho passen bé. Si el públic que tens a davant és gent jove...
1: Què veu?
0: Estan amb el mòbil.
1: Ah, mòbil.
0: Tu estàs punxant i ells estan a la pista i estan amb el mòbil. I estan parlant per telèfon amb el mòbil, o estan xatejant, o estan fent fotos, o estan gravant. I ja pots posar la millor cançó del planeta, que igual tens un moment d'emoció a la pista, però... continua sent estàtica i és frustrant.
1: Quan vas començar a fer de discjòquei?
0: Doncs fa molts anys i va vinculat a la ràdio, que això és el més bonic. L'any 88-89, era molt petit, tenia 12 anys. El que m'agradava, sobretot, era la música. Tot era fascinant, perquè no sabies què cantar. I encara que ho escoltessis igual, no sabies apuntar-ho, perquè no tenies l'idioma, i jo soc d'un poble, i tampoc hi havia botiga de discos. Per tant, no tenies la possibilitat de que aquella cançó, fins al cap d'uns mesos, o vés a saber quan, la poguessis tindre en propietat. Llavors, era el fascinant de la música, que no la tenies. I me'n vaig anar a l'emissora municipal d'aquí de Balaguer. Vaig trucar per telèfon i vaig parlar amb el director i em va dir, vine, apropa't i parlem-ne un moment. Així molt agosserat.
1: Això, 12 anys, eh?
0: 12 anys, sí, era molt atrevit. I quan em va veure em va dir, però si tu ets un nen. I em va dir, mira, just aquí al costat hi ha un poble, Vallfogona de Balaguer, que té una emissora que està parada. Ves allí i pregunta'ls-hi, perquè igual allí et deixen fer pràctiques i quan siguis més gran, torna. I vaig arribar decepcionat a casa i li vaig dir al meu pare. I el meu pare treballava en una fàbrica i em va dir, ostres, un dels meus companys és l'alcalde d'aquest poble. I es van alinear els astres.
1: Exacte.
0: I mon pare, pobre, la feina era que d'on treure les 100 pessetes o el que fos que valia l'autobús per arribar al poble. I la sorpresa va ser que llavors una discoteca que hi havia a Balaguer me va trucar i em van dir, escolta, necessitem un aprenent de discjòquei. I a mi se'm van encendre totes les llums del cervell, del cor, de l'ànima. I jo li vaig preguntar als meus pares.
1: Ah,
0: i
1: miraculosament, els teus pares ja et deixaven a aquesta edat?
0: Miraculosament, els meus pares eren uns fiesteros. I ells anaven amb aquesta discoteca. I el tracte va ser, val, tu vens amb nosaltres, que et tinguem controlat, nosaltres et veurem des d'allí on estiguem a la cabina, i quan nosaltres diguem de marxar, tu marxes amb nosaltres.
1: Cap a cap.
0: I aquest era el tracte.
1: Boníssima aquesta història, boníssima.
0: Sí.
1: Escolta, sí. I després, clar, vindria la gran època del Big Ben. Com era aquella discoteca on vas punxar els 80 i 90 a Golmés i que, clar,

0: ara se'n parla molt perquè s'han celebrat aniversaris, s'han escrit llibres, articles... Tothom ho recorda com un referent generacional, allò.
1: Sí, ho va ser, absolutament. I realment, i físicament, a la cabina gran, de la sala gran, una sala on hi caben 5.000 persones, va ser el 98, o quan vaig entrar, fins al dia que va tancar, o sigui, 19 anys. Però és que he tingut molta sort, perquè l'important és que m'he trobat a moltes bones persones pel camí. I vam superar, però amb escreix, la taquilla. O sigui, hi havia nits que allí dins hi havia 10.000 persones. Vam arribar a portar el disjockey més car del món, que era el DJ Tiesto, que ens va costar... Bueno, no vaig parar fins que el vam portar, i recordo que veníem entrades anticipades des de Rússia, des de Londres, i no ens ho podíem arribar a creure. I va ser molt divertit.

0: Aquesta és una nara, José.
1: Això que sona és Joe Smooth i és Promised Land. Hi ha un estil de música que a mi m'agrada i em va marcar molt, que va ser l'Acid House, que és 88-89, i hi ha un clàssic que és aquest.
0: En aquest context que estàvem comentant de la nit, de la discoteca, clar, la tendència deu ser pensar que el discjòquei era l'amo, que el discjòquei ha viscut de tot, excessos... Què hi diem a tot això?
1: Jo crec que sí, que la imatge és aquesta. És més, jo et puc explicar, en el meu cas no, però malauradament et podria... Jo no et voldria dir el 100% que sí, però sí. Sí, jo crec que sí. En el meu cas, no. Fins i tot, mira, et diré, jo em congestiono molt ràpid. I jo, quan arribo moltes vegades a punxar amb alguna festa que és a sal obert, jo sempre porto un mocador de paper i sempre li dic al mànager, ara me giraré i em sonaré i la gent pensarà el que no és.
0: Yeah.
1: I tinc sempre aquest problema, dic, perquè hi ha aquesta premissa o aquest pensament que dius tu de que els discjòqueis van passats, van posats, i realment és veritat. Uh-huh. És veritat dins d'una realitat concreta, amb gent concreta, i en el meu cas tampoc l'alcohol no ho tolero gaire. És, i els companys de cabina directament m'avisen, no beguis el segon, que després no podràs parlar pel micròfon, no et sortirà bé, i tenen tota la raó, o sigui, no.
0: Abans deies que tu eres dels discjòqueis que salten i ballen, i quan ets a la cabina, què veus, com et sents?
1: Jo tinc molta seguretat, jo m'empodero molt quan estic a la cabina, com que sé molt bé el que faig, saps que els tens a la mà.
0: Em parlaves d'un ull psicològic de pista. Sí. Què és l'ull psicològic de pista?
1: És saber controlar-los. Tu pots tindre 1.000 persones al voltant de la pista que no t'entren a la pista. Sense la música adequada, sense la cançó adequada, no t'entraran a la pista. I el més fàcil és que la cançó inadequada et buidi un local. Si no tens aquesta psicologia de pista, de llegir el que la pista t'està reclamant a nivell musical, aquella nit anirà malament. A mi no m'ha passat, però ho he vist amb discjòqueis que cobraven molts diners, i que hem hagut de parar-los. Per exemple, nosaltres a Big Ben, algú que teníem contractat internacional que ha vingut i que simplement el que mirava era la seva tècnica, sense mirar a la pista, sense pensar què és el que la pista reclama, sinó el seu gust. I aquest és el gran error. Amb els discjòqueis jovenets els hi dic, mireu a la pista, deixeu tant la tècnica i mireu més la pista. I, sobretot, feu anar el micròfon, que desdibuixi la barrera que teniu entre la cabina i la pista. Trenqueu aquesta barrera.

0: José, hem canviat de música. Sí. Això que està sonant, també ens ho has triat tu.
1: Mira, aquesta cançó pertany als New Order, que és un grup increïble de Manchester, i aquesta cançó, que no va començar a vendre's fins que la van començar a punxar els discjòqueis de la Costa Daurada, i els anglesos que venien aquí a costejar o a fer vacances van començar a demanar-la al Regne Unit, i d'allà va començar a vendre's per tot el món. Després va arribar a ser el maxi single més venut de la història. És aquest Blue Moon dels New Order.
0: Realment ets un pou, eh? Quins horaris feies, José? Què pot durar una sessió de disc jockey?
1: Ara és molt relatiu. Abans eren llargues. A l'època, els 90, 2000, de Big Ben, jo entrava a les 11 de la nit i fins a les 6 del matí no tancaven, però marxàvem a les 7 de la matinada. Això aquí, que Big Ben funcionava a l'hivern. A l'estiu jo treballava a Florida 135, que és una altra discoteca, que és a Fraga, que a l'Aragó. I allí és horari lliure. I igual eren les 2 de la tarda, que encara estaves allà.
0: Clar, és que aquesta és una altra... Tu, quan sorties del Big Ben o d'altres discoteques, què feies? Perquè al mateix temps tens un... Suposo que tenies una càrrega d'adrenalina important.
1: Sí. Estaves... Sí.
0: Què feies?
1: Nosaltres, quan tanqué la discoteca, sempre és un... Veniu a casa, veniu a esmorzar. I quan tanca la discoteca, te'n vas a casa d'un, perquè, a més, normalment els discjòqueis ja estem en tensió, i prefereixo arribar a casa i treure el gos, i ja vindrà el son. La son és que... Però en aquella època sí que anàvem a esmorzar a casa d'un, o a casa d'un altre, o a casa meva, i ens posàvem música de fons, i fèiem xocolata amb xurros. O, sí, sí, de debò. O sigui, era molt normal, molt normal.
0: I mentre eres a la cabina, podies sortir en algun moment, no sé, prendre algú, com deies abans, o descansar un moment, o parlar amb algú?
1: No sortia més que per anar al lavabo. I dono gràcies que el tenia darrere, el lavabo de la cabina. Però és el pitjor que et pot passar és estar en un lavabo. Tens 4 minuts de cançó. Estàs entre 3.000 persones, un lavabo a no sé quants metres i la teva cabina, i escolta que es pare la música. Uf. O sigui,
0: yeah.
1: Jo... Catàstrofe. O sigui, tothom xiulant, és un drama. Clar. Llavors, jo quasi que preferia no moure'm i fer coses estranyes. I fins aquí llegeixo, permet-me-ho.
0: Escolta, i allò altre tan típic de que la gent va demanar al discjòquei que els hi posi una música concreta, que els hi posi un tema concret?
1: Això és complicat.
0: Pots parlar, pots fer cas de lo que et demanen? Com va?
1: No. Algun cop sí, però passa molt poc. Normalment s'enfaden amb tu i sense raó, i el que no tens temps és d'explicar-li bé a aquella persona per què no li pots posar aquella cançó. Perquè et demanen coses que és impossible de colar-les en una sessió, que ja per experiència saps que et buidarà la pista, que no respondran, no puc jugar amb la cabina. I llavors la gent comença a cridar-te i no són conscients de que és un treball.
0: Això t'ha passat, eh? O sigui, algun conflicte també.
1: Molt, molt.

0: portem una bona estona ballant, què acabem de posar ara?
1: Mira, la cançó, jo crec que més típica, i ara sí que se'ns posarà la pell de gallina. És de Peter Schilling i és el Terra Titanic. És un clàssic absolut.
0: De tota manera, com vius que mentre els altres estan de festa tu estàs treballant justament per ells? Com vius això i com ho concilies amb els amics, amb la família?
1: Jo ho vic molt bé. Quan jo veig una pista plena de gent que està ballant i que m'estan responent, jo estic de festa. M'ho estic passant molt bé. I tinc la gran sort que la meva gent, la meva colla, els hi va molt la festa. Llavors, sí, clar, jo no... Sant Joan, no, perquè no. Treballo. Cap d'any, no, perquè treballo. Nadal, no, perquè treballo. Però, quin és l'avantatge? Que tots els meus amics han dit, ah, repetim-ho tot, i hem repetit totes les festes. Sant Joan, fem-ho dos vegades. Cap d'any, fem-lo al gener, a mig gener. I hem repetit sempre totes les festes. També et diré que no em sap greu haver-me-les perdut, perquè quan veig un cap d'any que està ple de gent i que han pagat el que han pagat, penso, uf, menys mal, m'hagués quedat a casa.
0: D'alguna manera, o sigui, ets un DJ boníssim, però ets com l'anti-DJ.
1: Si pogués dir detall això, no t'ho diré, però...
0: Totes aquestes reflexions, que n'has fetes moltes, totes surten de la nit. Tu, als 12 anys, vas començar a agafar ja un camí que et va portar cap a la nit. I has estat molt vinculat a la nit. Què és la nit per tu?
1: Ara m'has deixat en blanc, en negre. La nit és màgia, la nit és màgia. Sí, encara? Des de que era... Sí, encara. Des de que era molt petit, la vinculo amb música. I la música és màgica, és màgica. I això s'ha perdut. Mira, t'explico una última anècdota. Quan jo comprava vinils per la discoteca, com que volia que fos tan exclusiu tindre un disc que no tinguessin les altres discoteques, jo podia anar a Barcelona i preguntar, aquesta cançó que ha arribat d'importació, quantes còpies tens? 15. Doncs m'emporto les 15 còpies. No som tan exclusius, no som una discoteca tan gran, no som una de les més bèsties d'Europa, doncs hem de tenir música exclusiva, que quan arribi algú aquí digui, això només sona aquí. Doncs aquesta és la màgia de la música, que ara amb internet s'ha perdut, i per mi la nit és música, i encara ho és, encara ho és.
0: Per acabar, podem posar-ne alguna altra, no?
1: Sí, va, però aquesta l'he escollit jo perquè m'agrada, i aquesta és perquè va ser dels meus inicis de ràdio. Va ser el primer disc que vaig comprar a la ràdio i que em vaig enamorar com a grup, i són els The Cure. Va sortir una cançó raríssima que no en tenia ningú i que després s'ha convertit en un dels grans clàssics de la banda, i es diu Lullaby.
0: Doncs, José, acabem amb música, amb els The Cure, i bona nit.
1: Escolta, un plaer que sigui una entrevista a la nit dels ignorants. Sí? No volia acabar sense dir-ho. Si estava enamorat de la ràdio és perquè al costat del llit tenia un despertador d'aquells que tenia que sintonitzar en ràdios, i un dels primers programes dels que em vaig enamorar, i et parlo de quan tenia 11-12 anys, és aquest, i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui que, després de tants anys, fer una entrevista a la nit dels ignorants és un somni. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs mira, una vegada més s'han alineat els astres. Moltes gràcies a tu, José. Un plaer.
1: Un plaer de la meva part. Salutacions des de la Noguera.

0: Doncs va, que ja hem ballat al ritme del que posava el nostre disjockey d'aquesta matinada. Ara falten 9 minuts perquè sigui la 1 de la matinada, que ja anava a dir les 12, ja m'anava a equivocar. Som a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Pietat des d'Ulldecona. Bona nit, Pietat.
1: Hola, molt bona nit, Marta. Com estem? Com va estos dies d'intensa feina?
0: Mira, intensa feina, una mica més cansats de l'habitual, però no passa res, ja descansarem el cap de setmana.
1: Amb alegria.
0: I molt tant, bé. I tant.
1: Bé, jo voldria fer un comentari respecte al tema de la visita del
0: Sant
1: Pare.
0: Sí,
1: sí. I volia comentar respecte al tema de la llengua, no? Uh-huh. De l'ús del català i tal. A mi realment m'ha semblat molt bé, per una banda, que se li fes la petició, no? De ja que s'adreçava, que venia aquí, que era el temple i tot, pues que si pogués me fes un ús, i jo trobo que n'ha fet un bon ús. Uh-huh. Dins de les seues, la seua... els dies en els que ha vingut. Però llavors la meva pregunta és, exigirem el mateix, no? Els polítics també estos dies han estat parlant molt d'això, i exigirem o exigiran el mateix esforç als jugadors, per exemple, d'un equip com és el Barça, que em representa?
0: Bona pregunta, no? Pietat, molt bona pregunta.
1: Que, esta, per exemple, no? Mm. Perquè si hem de ser coherents, doncs hauríem de ser coherents una mica en tot, no?
0: Sí, bé, sí. O altres caps d'estat que venen, bueno, i que s'adrecen i, evidentment, no parlen català mai.
1: Exacte, exactament. Mm. Molt bé. Llavors, si puc fer-ne una altra,
0: sí,
1: seria allò perquè, com sempre, estem Barcelona-Madrid, no? Una mica allò per...
0: Una mica de centralisme, no? Vols dir?
1: No, pel tema... Bueno, sí no. Pel tema d'aquella de la competitivitat, una mica, que hi ha, sí, entre no?
0: Les dues capitals, sí.
1: A nivell de pobles també passa, no? Pues a nivell de ciutats també, no? Voldria saber si hi hauria possibilitat de saber quin total de despesa econòmica, és a dir, qui ha sigut més generós gastant per a
0: qui se'ls ha gastat més, si a Madrid o Barcelona?
1: Exacte, Madrid o Barcelona.
0: Vaja, vull dir, la visita a tot Catalunya perquè ha anat a Montserrat, etcètera, o Madrid, qui s'ha gastat més diners?
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Exacte. I llavors, una altra és, si pot ser també, que quins beneficis tindrà per a la ciutat de Barcelona, no?
0: Sí.
1: La visita del Papa.
0: Econòmics, que... entenc. Vull dir que això em sembla que està calculat. Que sí.
1: Exacte, sí. Uh-huh. Que ja suposo que a nivell de turistes i tal, però hi ha alguna... despesa, com si diguéssim, que vagi a la ciutat, hi ha algun impost, a part de l'impost que tenim per turistes, i ho dic jo perquè, per exemple, quan se fa allò de la marató i es diuen, han recollit tants de diners, no? Uh-huh. Després se diu, s'han destinat tants de diners en aquest projecte.
0: Sí, hi ha transparència, no? Total, sí, sí.
1: Exacte. Com repercutirà això a la gent que dieu a la ciutat, no? Uh-huh. En este sentit.
0: A veure, aquesta ja la trobo més difícil, però vaja, tot és preguntar. Està molt bé, Pietat, està molt bé.
1: D'una manera senzilla, si es pot fer, que veure... l'he plantejat molt complicat.
0: No, però s'entén perfectament. Bueno, d'acord, doncs a veure què ens diuen. Moltes gràcies per trucar-nos.
1: Adéu,
0: bona nit. A part de les trucades que ens feu al 93-201-7474, avui encara no he llegit ni hem escoltat cap missatge dels que tenim al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i per no canviar de tema, avui ens trobem aquesta reflexió sobre la visita del Papa que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar.
2: Un comentari arrel de totes les discussions que ha sortit per la visita del Papa. En primer lloc, a mi m'agradaria dir que avui en dia el Papa, tant com va ser el Francesc com és ara el Lleó XIV, són uns líders mundials, s'agradarà la seva ideologia o no. i penso que han fet unes declaracions que esperaven que les fes algun polític del món i que ningú l'ha fet. Per mi té una validesa en quant a preocupació per les circumstàncies que estan passant al món. Segon tema, el tema econòmic. Evidentment s'han gastat molts calés, diners públics, que jo entenc que revertiran en moltes coses a nivell de el que és l'economia local, i això pues, sempre és bo. També podem criticar, per exemple, per què paguem la millonada que paguem per als grans premis de Fórmula 1 i de MotoGP quan hi ha gent que, bueno, que no anem al circuit, o hi ha gent que no li agrada i de més, o podríem dir també de les fires. Entrar pel tema econòmic per mi és un error, perquè bueno, es pot comparar amb moltes altres coses que segurament tothom podien criticar, o una part de la societat podien criticar. I després un tema que a mi no sé, molesta una mica. Jo vaig tenir una educació per la meva edat, evidentment, pues, catòlica, a l'escola i de més. Ara estic en una època que, bueno, que com que ja estic jubilat i tinc una edat, estic buscant una mica l'equilibri espiritual i de més. Jo crec que l'home és un ser espiritual per natura. No m'agrada que la gent demani perdó per haver-s'hi casat amb una església, o que demani perdó per haver estat creient. La fe és una cosa que permeti una força, una potència brutal. Jo he vist demostracions de fe que les he envejat i que, bueno, deixen a part religions i esglésies i de més, és una cosa molt potent. Per tant, no ens avergonyim per haver fet coses en el passat que avui en dia socialment estan mal vistes, però que és part de la nostra història i que, bueno, no tenen per què ser dolentes.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. Aquesta és la reflexió que ens deixava l'Albert des de Vilassar. La Paquita ens diu: volia fer arribar la meva opinió amb tota la polèmica que hi ha amb la visita del Papa. Diu, primer, si som demòcrates, hem d'acceptar que ho som per tot. Segon, tots paguem amb els nostres impostos coses que no ens interessen. Diu, per últim, el Papa ve a inaugurar l'última torre de la Sagrada Família. Contents, diu la Paquita, hauríem d'estar i no donar-li tantes voltes a tot. I acabo amb una última reflexió de l'Anna, que ens ha deixat, Oriol, perquè hi ha temps de fer-la, que aquesta em sembla que és divertida i tot, acabarem així abans de la una. L'Anna, aquesta reflexió.
3: M'agradaria molt saber, un entès, algú que entengui, digués quant de temps pot estar una persona sense anar al lavabo a fer pipí, vull dir. Perquè, esclar, jo m'estic mirant això del Papa i de tanta i tanta gent aquí, i ja fa, bueno, aquests es fan a la Sagrada Família, feia dues hores, que eren ja a tres, jo no sé com s'ho fan, la veritat, a veure si algú m'explica, si ja és que tenen alguna manera per solucionar aquest problema, però hi ha vegades que jo veig gent que s'han estat, per exemple, a Roma mateix 4 i 5 hores, aquí amb el Papa i amb qualsevol aconteixement.
0: A veure, quanta estona es pot arribar a aguantar un al pipi per poder assistir a un d'aquests actes? O si parlem amb el Papa, mare de Déu, també l'estona que he pogut estar sense haver d'anar al lavabo. Vés a saber. Doncs va, a veure si algun metge, algú que ens ho pugui explicar, o algun truc per intentar evitar que tinguis una mica de pressa. Ara la pressa són les notícies de la una, les escoltem i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal d'aquest dimecres al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit a la zona. I a uns 200 metres del crim, la policia ha localitzat la pistola i el casc de bicicleta que portava l'agressor. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen amb una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
1: Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un ball de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Cambrians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha demanat no normalitzar la soledat de la gent gran. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Valentín Romà serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Dianganiose. Els treballadors de Nissan voten aquest dijous i validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millorar les indemnitzacions. Juan Carlos Llepés, delegat de la UGT.
3: Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta de jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
1: També s'ha acordat un plus de 750 euros per als treballadors nascuts a partir del 1953. Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117. Després d'una pròrroga, divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després de guanyar el primer partit. El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. El play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga, ha eliminat el Las Palmas després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. A la final, per un lloc a primera, la jugaran el Màlaga i l'Almeria. I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
0: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
6: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
6: Jordi, bon dia.
9: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
10: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
6: Candela Peña! Què passa?
11: Quina il·lusió.
12: Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
13: Aquesta veu no és de ningú.
14: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
13: Quina història, mare de Déu.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
15: Brava per l'equip de la tarda.
13: És increïble.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 7 minuts, va, que ja som aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-207474, ara hi tenim la Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, què tal?
1: Bé, i tu? Perquè ja rius, només començar ja rius.
2: Home, jo ric perquè és que hi ha hagut un embafament tal, no hi ho he vist tot, eh? No. Jo el que volia veure si és lo de la Sagrada Família.
1: Sí.
2: Per veure allò, perquè el Sagrada Família, dic, si a mi m'agrada més per dins que per fora, i aquella cosa monumental de dins i aquells...
1: Sí, sí.
2: Però jo dic, tota aquesta estufària i aquesta ostentació de l'Església, vols dir que caldria?
1: Que caldria? A qui li preguntes això, a veure?
2: No, això dic, vol dir que caldria que l'Església anés amb tota aquesta ostentació i aquesta estufària que va...
1: Amb tota aquesta pompa, eh?
2: Aquesta pompa, sí, senyor. Mm. Francament, ja no... Allò de fer les ofrenes de la rosa d'or i tal, amb els temps que corren, potser que canviessin una mica. Diu, és que és simbòlic, sí, sí. Suposo que això fa que, no sé, per molta gent és atractiu, això. Per segons quin tipus de gent, aquesta cosa deu ser més atractiva i deu ser per anar aguantant el
1: sí, perquè si va a segons quines esglésies que estan ajudant els pobres i la gent vulnerable i els que no tenen res i tal i tal, aquí no... Que ha anat, eh? L'església s'han agustat.
2: Sí que hi ha anat, sí que hi ha anat, d'acord. Sí, estic d'acord amb que vagi això, però vull dir, l'ostentació aquesta que tenen l'haurien d'anar...
1: Rebaixant, eh?
2: Rebaixant una mica, dic jo. I és que hi ha hagut un moment que l'Omella li ha dit Sant Pere en lloc de Sant Pare.
1: Sant Pedro li ha dit, s'ha equivocat.
2: Sant Pere. Ah. Sant Pere en lloc de Sant Pare.
1: Ai.
2: Hi ha una cosa, és que el que us vol dir, com deia, jo no l'he vista, però m'han comentat que algú que ha anat fent zàping a veure què deien les emissores, o sigui, els canals de fora, no?
1: I què deien?
2: Hi ha hagut un moment com la Sonsoles, aquesta senyora, que es veu que és molt amiga de la reina aquesta, no? Diuen que
1: per cert,
2: que el Llargamelses i la seva senyora, no sé què hi feia, d'aquí també m'hi sobraven a mi. Sí, esclar, tot el sèquit aquell de gent amunt i avall,
1: tot.
2: Mare de Déu. Bé, doncs, que... Per què ho deia?
1: Sí,
2: que es veu que alguna de les seves col·laboradores, em sembla que és una senyora col·laboradora, ha dit que hoy en Madrid i Barcelona se han visto dos monumentos, o sea, excepcionales, o sea...
1: Dos
2: estructuras, dos edificios, como eran excepcionales, como son el Bernabéu i la Sagrada Família.
1: Va, home, no, m'ha comparat això.
2: Això, jo m'he quedat... No l'he vist jo, però m'han comentat. Diu, mira quin comentari hem fet, dic, home, jo no sé què... Potser ho ha dit amb colla aquella senyora, no?
1: No, ho dubto molt.
2: Però per què? Perquè, vaja, escolta'm, fer una comparació d'aquestes és una cosa que és l'únic que el món és, però...
1: No, exacte.
2: Imagina't com va la cosa. O sigui, de manera visual, fantàstic, eh? O és com a espectacle visual. Això, home, és un espot publicitari que no es paga ni amb...
1: Ara,
2: escolta'm, què diu que deixarà? Escolta'm, de turisme no necessitem més, eh?
1: Que no en necessitem més, oi?
2: No.
1: Doncs...
2: Si això ha de dur més gent, Déu meu, senyora, sí.
1: Doncs sí que en durà més, sí, ja t'ho dic.
2: Sí. Home, és que de tot el que faran, suposo que aquesta serà l'estampa que quedarà a la imatge de tothom.
1: Totalment.
2: Perquè ha sigut, no, o sigui, visualment ha sigut
1: era molt bonic, era un gran espectacle. Sí, està
2: com
1: clar.
2: Com a espectacle ha sigut bonic, ara
1: exacte.
2: Que et dic això. Sí,
1: les llums, encenent-se, tot.
2: Però ara, ja et dic, fer la comparació amb el Bernabéu...
1: Fora de lloc, diríem, eh? Deixem-ho així.
2: Dos monumentos com si... I tant, sí. Home, fora de lloc. És que bé, no ho sé, aquella senyora no se li hauran donat el carnet de periodista o se'l tenia, o no sé què collia, perquè
1: no
2: és una col·laboradora.
1: Potser tenia... Està caducat, en fi.
2: Doncs ara, molt bé, ja està, ara ja ha passat, ja està tot aquí. L'home no ha tingut cap incident, que
1: no.
2: És el que es temia, oi? Que no passés res.
1: No ha passat res.
2: No, o sigui, tot... Home, jo pensava, dic, ara m'estava mirant ahir, vaig voler veure l'arribada sí que la vaig veure, i llavors, amb aquella cosa que no acabaven de posar la catifa i tot, dic, a veure si aquesta mare es fotrà escales avall, s'embolicarà amb les fandilles i amb la catifa...
1: Si està en forma, ha pujat al cotxe, s'ha aixecat per sobre del cotxe...
2: Home, escolta, i allò que diu, quan tens estants... És que potser van amb bolquers, aquest personal... tant els que van a veure aquestes coses que si estan tan hores.
1: Jo tinc un company d'aquí que m'acaba de dir en broma que porta una gibrelleta papal i així sí. L'home no ha d'aturar-se. Però era una broma, era una broma.
2: Sí, ja, però no, pot ser que duguessin bolquers, no seria tan estrany.
1: Ho vols dir, Maria Rosa?
2: Home...
1: Que a ningú li agrada portar-los, eh? Quan s'han de portar, s'han de portar, però...
2: Però en un cas d'aquests que han d'estar tantes hores i tantes hores...
1: Clar, però com que ha anat d'un lloc a l'altre...
2: Aguanti'm el bàcul, que me'n vaig... Que em vaig fer un riu.
1: Ara vinc, ara torno. No, però a cada lloc que ha anat, jo suposo que li han ofert, vull dir que...
2: Home, això sí.
1: Segurament que sí.
2: Sí, però bé, doncs sí, d'acord.
1: Molt bé, Maria Rosa.
2: Vinga, nois, apa.
1: Una abraçada, bona nit.
2: Adéu.
1: La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
3: Hola, bona nit. Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
3: Avui el tema, bé, molt bé. El tema d'avui, bé, ja sabem quin és, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo només sobre el tema d'avui, independent de que hi he trobat a faltar una mica més de català, una miqueta força més de català, però vaja, no és aquesta la cosa, us volia comentar sobre els comentaristes de TV3 a la tarda, que es feien un tip de xerrar i no ens deixaven sentir moltes cosetes.
1: Mm.
3: O sigui, sobretot hi ha hagut una estona que estava cantant una soprano, una cosa preciosa, i ells, però esclar, ells estan acostumats a parlar amb el seu to de veu.
1: Sí. I no,
3: jo
1: no, pensava, no heu sentit
3: pensava,
1: bé la música.
3: Almenys afluixar una miqueta el to de veu, perquè hi havia moltes coses que es parlaven o que es feien o que, i això...
1: Doncs, no us ho deixat sentir.
3: Això mateix.
1: Sí, sí, sí.
3: Senzillament només un comentari sobre això i ja
1: molt
3: està.
1: Bé.
3: Mira, volia fer una pregunta sobre una cosa que potser us farà riure. Sobre els mosquits.
1: Mosquits, a veure.
3: A veure, els mosquits. Jo, per exemple, els mosquits al matí, o fora al pati, o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit... Si estàs al llit i que dius...
1: Sí, quina ràbia em fa això.
3: Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia, o vaig sentir un dia que deien que el mosquit mascle, no sé si és el mascle o la femella, que coinciulen i els altres no. Em sembla que això es va comentar algun dia, però no ho recordo. Aviam si...
1: Jo sé que vam comentar que els que piquen són les femelles.
3: Que però... els que piquen són les femelles.
1: Però el xiulet aquest...
3: No.
1: El xiulet.
3: Sí, sí. Perquè jo ho tinc comprovat, vull dir, moltes vegades a la tarda a casa estic aquí sentada mirant la televisió, fent alguna cosa, i en veig algun... I el veig, però no el sento amb aquell xiulet. En canvi, a la nit, carai, si se sent, aleshores, bueno, és aquesta pregunta
1: molt
3: senzilla.
1: Bé. No, està bé. Molt bé, doncs Montserrat, moltes gràcies.
3: Vinga,
1: bona nit, adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
4: Hola, bona nit. Aniré continuant amb el tema papal.
1: Sí.
4: Sobre les despeses, jo trobo que és vergonyós això, que ha costat amb la seguretat i tal. I el que volia preguntar és si quan es fan campionats de motos, cotxes o futbol, si els clubs paguen el servei rebut a les autoritats...
1: Els cossos policials.
4: Policials, sí. Perquè, esclar, és una despesa que no tenim per què pagar-ho els que no hi anem. Igualment que això, els que no hi anem ni no ens interessa, doncs no tenim per què pagar-ho.
1: Doncs mira, pregunta que m'apunto.
4: Doncs,
1: o sigui, els clubs paguen la seguretat dels esdeveniments esportius, no?
4: Aquests multitudinaris.
1: Molt bé. Perfecte.
4: Se suposa que com venen aquests cantants que fan tant d'embolic i tanta fresa i tot això, suposo que aquests sí que deuen pagar. Perquè també hi posen de seguretat,
1: I
4: no?
1: I tant, sí, sí que n'hi
4: posen. Suposa que deuen pagar, però m'agradaria saber-ho, algú que estigui informat i que digui, mira, això sí, això no, i tal.
1: Uh-huh,
4: i després, com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exempt, no?
1: Ah, bona aquesta també, va.
4: Suposo, vull dir que... No, teòricament no paguen enlloc.
1: No paguen enlloc, és veritat.
4: I hi ha associacions que estan lluitant per això, però uh-huh. Els medis no en parlen, d'aquestes associacions. O sigui, no fos cas que la gent ens interessessin, saps?
1: Ja. Doncs a veure si algú ens diu això de l'IBI de Montserrat, també. Vinga.
4: Maria, i llavors, aquesta setmana mateix, uh-huh. vaig sentir una persona d'aquí, del Catalunya Ràdio,
1: sí.
4: que deia, sí, hi ha hagut un ferit de raça blanca. I esclar, m'estranya que gent universitaris, com deuen ser els periodistes que estan aquí, facin aquesta relliscada, que és molt ridícul dir raça blanca.
1: Un ferit de raça blanca, això ho va sentir per la ràdio, o sigui,
4: sí,
1: és estrany.
4: Aquesta setmana, jo crec que devia ser dilluns o divendres o així, i era un dels companys vostres.
1: Ja.
4: I esclar, o sigui, era un noticiari, diguem.
1: Sí. Esclar, però que no ho diem això... mai, és que tampoc diem, si és negre tampoc ho diem, vull dir que al final
4: doncs, mira,
1: detinguts d'on siguin, a no ser que per la causa tinguin a veure amb d'on és la procedència, perquè moltes vegades, això és una discussió que es té a la redacció, moltes vegades, a dir, per què hem de dir si aquella persona és de tal país, si això no afecta que hagi fet o deixat de fer una cosa. I llavors,
4: sí,
1: obvies, no?
4: Jo vaig pensar que era una relliscada, però que s'hi hauria d'anar en compte, perquè la raça blanca no existeix pas.
1: No,
4: és l'ètnia blanca.
1: Sí.
4: La raça només hi ha la humana.
1: Que sí,
4: la humana, la gatuna, la cavallar... Cada raça és el seu grup.
1: Humana
4: només té un grup.
1: Sí.
4: I llavors el color que tinguin són ètnies.
1: Sí, correcte. D'acord, Maria.
4: Doncs me va estranyar que això...
1: Sí, també m'estranya, però vaja, pot passar, sí.
4: Doncs a veure si podem esbrinar alguna cosa d'això de l'IBI
1: i de la seguretat.
4: Perquè és que no hi ha diners per les escoles, no hi ha diners per pujar els sous, no hi ha diners per la sanitat, que és una misèria com la tenim. Doncs, esclar, no hi ha diners, però després se'ns en van per aquí.
1: Sí. D'acord. A veure si ho aclarim. Gràcies, Maria.
4: Bé, doncs, a veure.
1: Bona nit, adéu.
4: Bona nit.
1: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
5: Bona nit, Marta. Per cert, té el mateix nom que la meva germana. Que me li diuen Marta.
1: Ja
5: fa pobra, ja fa anys que va morir. Jo hi ha una cosa que trobo molt curiosa. Bueno, el que ara m'emmeso en una altra cosa. El papa no era papa i fa dos anys va estar a Ulldecona. Va estar a Ulldecona perquè hi ha un convent de monges agustines. I per cert que n'hi ha 3 o 4, però bueno, i va vindre, va estar a Ulldecona, una curiositat.
1: Sí, i tant.
5: I el que picava jo és que llavors he recordat que fa uns anys hi havia un bisbe de Catalunya, o sigui, no bisbe de Alicant, no, un bisbe d'algun bisbat de Catalunya, que se'n va sortir perquè es va enamorar d'una senyora i, bueno, pues se va casar.
1: Sí.
5: I només això, si la gent se'n recorda, o com li diuen al bisbe, si és que es pot dir, o el que sigui, suposo que sí, perquè no és cap secret, va sortir per tota la premsa.
1: No,
5: i...
1: l'exbisbe de Solsona...
5: No ho sé d'on era, però va sortir, claro. És una cosa curiosa, no?, que se'n deixi un capellà. Jo ja sé, per exemple, a Ulldecona va haver un capellà que se'n va deixar, i era d'Ulldecona, i jo era amic dels seus germans, que també tots han mort, ja. I al final, pobre senyor, sempre anava borratxo. S'emborratxava molt, però bueno.
1: Sí.
5: És igual, només era això, la curiositat aquesta. Ah, i una altra cosa, que farem propaganda d'Ulldecona, que a la millor molta gent no sap. A Ulldecona hi ha pintures rupestres, però molt importants, se veu.
1: Ah, molt bé, molt bé.
5: Sí, estan a l'ermita i ve molta gent a
1: veure-les.
5: I hi ha un centre d'interpretació per a que no hi van posar reixes, i això ho van descobrir pues, fa 40 o 50 anys, uns xiquets que anaven per la muntanya, van dir, mira quins rinotets. I li van dir al senyor que els acompanyava, que era del centre cultural, el centre excursionista, i ho va mirar i va dir, ostres, pues, si això són pintures rupestres, i bueno, ho van dir, ja està, mira, ho van enreixar tot perquè no poguessin rascar ni ningú n'és a fer res, i llavors hi ha allí un centre d'interpretació a l'ermita i allà va molta gent a mirar això.
1: A mirar-s'ho, perfecte. Molt bé, Joan Josep, moltes gràcies, una abraçada.
5: A vos.
1: Adéu.
5: Adéu, bona
1: la
5: nit.
1: La Constança, des de Terrassa, bona nit.
6: Hola, bona nit. No, és per comentar alguna cosa al papa.
1: Digues.
6: Tot ha anat molt bé, tot molt maco, molt ben organitzat. El que passa que jo trobo que el paper és tan bo que l'han fet... L'ha fet per la massa català.
1: A massa? Tu creus que l'han fet per la massa?
6: Jo sí. Allà llegint, i també es passava una cosa, que quan llegia català, quan mirava jo per la tele, l'altre ho traduïa en castellà, I llavors no t'enteraves ni el que havia dit el papa ni el que havia dit ell ni l'altre.
1: Ah, perquè ho miraves per una televisió espanyola, tu. Per això veies la traducció,
6: no? No, sí, per la... No, he anat canviant,
1: Ah, has anat canviant, d'acord.
6: He anat canviant.
1: Molt bé, Constança.
6: I, escolta, però vull dir que tot... Jo hi he estat els dos dies, pues, pendent, no? Però sí que trobo, sí. És tan bo el papa que jo l'he trobat que massa l'ha fet parlar massa català. Doncs semblava que haguessin dit... Bueno, que mira, vaig a dir una paraula massa... Semblava que haguessin pagat perquè vingués i fes el que ells manessin.
1: No, això s'ho ha preparat ell, això està clar, Constança. Vull dir que s'ho ha preparat ell, sí.
6: Tanta fulla i li costava a vegades, quan deia a la missa de la...
1: Aquí cadascú veu d'una manera. Uns que he parlat poc, tu que n'ha parlat massa. Vull dir, per això som un programa que donem la veu a tothom, Constança.
6: I trobo que la Sagrada Família, trobo jo, massa colors, a les columnes i tot, massa... És molt d'aigua, no?
1: Va a gustos, la gent encara t'encantada, tu no t'ha agradat tant, no passa res. Per a gustos, colores, que diuen, no?
6: Bueno, era per això, per comentar.
1: Molt bé, perfecte, Constança.
6: Molt, tot molt ben organitzat.
1: Perfecte.
6: I que el papa, molt bo. Potser massa bo.
1: Massa bo i tot.
6: Massa bo. Tenia que estar, té més, seguiu i quadrar-se més.
1: Mare meva. Va, Constança, una abraçada, bona nit.
6: Adiós, bona nit.
0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
7: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
7: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
7: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
7: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
7: Aquí de fet m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
1: Atenció a aquesta música.

0: Però hi ha gent que sí que pot recordar el vincle entre aquests dos temes. Els que hi eren aquell 11 de juny de 1976 a la plaça Monumental de Barcelona, el primer concert dels Rolling Stones a Espanya que va començar així. De fet, és l'únic arxiu audiovisual que queda d'aquell dia, que va fer història, perquè constatava que alguna cosa estava canviant 8 mesos després de la mort del dictador i perquè posava Barcelona i el país en el circuit del rock internacional. Doncs bé, s'acaba de publicar Black and Cat, de Rolling Stones, Barcelona 1976, probablement el retrat més profund del que va ser aquell concert, el seu context i els seus protagonistes. Els autors són Jordi Novell, periodista, especialista en música i mitjans de comunicació i, entre altres coses, director de programes musicals de televisió. Bona nit, benvingut.
1: Bona nit, què tal?
0: I Francesc Fàbregas, director i productor de programes culturals i fotògraf, un dels fotògrafs que va estar treballant aquella nit a la Monumental. Seves són les fotografies que apareixen en aquest llibre, algunes de les quals són veritables icones d'aquell episodi. Francesc, bona nit, benvingut.
2: Hola, bona nit.
0: Jordi, va anar... Ja que estem parlant de concerts, i ara recordarem el de fa tants anys, fa 50 anys, però han anat bé els concerts del cap de setmana de... Crec que era The Cure, que anaves?
1: Hi vaig anar, sí, sí, va ser fantàstic.
0: Tu també has anat a concert aquest cap de setmana? Perquè, clar,
2: no, he anat a l'Empordà.
0: Directament, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, un a l'Empordà, l'altre en un concert, s'entén, però en Jordi, tu quan els Stones van actuar a Barcelona tenies, què, 3 anys?
1: No arribava ni això.
0: No arribaves ni això.
1: I mesos.
0: Clar, algú que quan es fa aquell concert no arribava ni a aquesta edat, què et porta a fixar-te en aquell episodi?
1: Doncs, al final és un exercici de recuperació històrica, no? De memòria cultural i també sentimental, no? Perquè hi havia qui va parlar d'aquest concert. Al final, la gent que hi va anar, si demanes que ens expliqui què va passar en un concert de fa 50 anys...
0: És difícil.
1: Hi ha una memòria una mica esbiaixada, no? Sí que hi ha uns elements comuns, La presència dels grisos, per exemple, el fet de que hi hagués una lluna plena durant aquella nit, que hi hagués molta pols, que va ser molt llarg... Són elements comuns de tota la gent que hi va anar. Però qui va fer una crònica fidedigna van ser les revistes i els mitjans de comunicació. Llavors, d'alguna manera, el que he intentat en aquest llibre és teixir tot aquest relat que es va explicar del concert dels Stones del 76 i també els diferents punts de vista d'aquestes persones que ens explicaven el que passava.
0: Dius a la introducció del llibre que encara ara els que van ser aquella manita a la Monumental en recorden les emocions. Suposo que heu pogut o has pogut parlar amb gent que hi era i que si ho recorda ara li demanarem Francesc perquè ell hi era treballant, esclar.
1: Sí, perquè com deies, el context és molt important i el que destaca d'aquest context, a vegades, d'aquest concert, però no és tant la música, era un concert més de la gira de Rolling Stones europea, sinó que va passar en un moment molt concret de la història d'aquest país, no? Com deies, va morir el dictador feia poc, però és que el carrer estava vessat de manifestacions, de vagues, els fets de Victòria havien passat feia poc, hi havia hagut les jornades de la dona unes setmanes abans, hi havia un pols entre l'antic règim i un règim que encara s'havia de definir, que ben bé no se sabia on era, i enmig de tot això arriben els Rolling Stones de Barcelona, que eren també una icona i un símbol de tota la contracultura que hi havia en aquell moment.
0: Francesc, tu com vas viure aquest concert a la Monumental? Perquè després et pregunto com a fotògraf, però ara t'ho demano personalment. Tu ja eres a l'aeroport, no? Com van arribar?
2: Bueno, sí.
0: O sigui, tu ja venies...
2: Jo penso que gràcies precisament a en Jordi, doncs em vaig arribar doncs, que... Bueno, vam estar el dia abans amb el també enyorat, perquè em sap greu, però és que hi ha molta gent que era...
0: Que no hi és.
2: Que no hi és, que és l'Àngel Casas, el Damián García Puig, que va ser el que era el cap de redacció en aquell moment de la revista Vibraciones, que és on estàvem nosaltres,
0: sí.
2: que el director era l'Àngel. I vam estar allà que no sabíem què fer, no? Vull dir, ell estava molt nerviós, em volia anar perquè passaven les hores i no venien, que si venen, no venen, que venen de Lyon, que no venen de Lyon, que venen de tal, no? I, home, la veritat és que l'espina va ser molt maca per mi, no? Perquè, vull dir, d'allà, doncs, han sortit algunes fotos, com dius tu, icòniques i fins i tot fotos noves, fotos noves, perquè resulta que el meu arxiu està, d'alguna manera, està entre casa i el que era abans també la revista Rock Deluxe, que jo també vaig ser editor, i arrel del Covid, doncs el Rock Deluxe va tenir que plegar perquè no entrava en d'allò, no? Publicitat. I em van dir, hòstia, vine a recuperar fotos. I en aquest llibre, doncs, hi ha encara alguna foto inèdita. O sigui, per primera vegada, amb el llibre hi ha fotos inèdites...
0: Que no s'havien vist abans. Hi ha una imatge icònica, Mick Jagger, vestit de blanc immaculat.
2: Al costat dels llisos.
0: Exacte, amb un barret blanc, no? Ara aquests dies tenim el papa per aquí. Caminant entre els policies grisos, aquí hi havia un significat brutal, no? Perquè tal com estava tot, ell de blanc allà al mig d'aquesta policia de color gris...
1: El contrast cromàtic...
2: Explica moltes coses.
1: Sí, el contrast cromàtic, però fins i tot 10 anys abans havien vingut els Beatles també.

0: Van tocar aquesta cançó, em diuen, perquè jo tampoc hi era, evidentment, Get Off My Cloud. Jo pregunto, la gent la coneixia, la cantava? Això ho sabeu? O sigui, la gent sabia què estava passant allà dalt?
1: Sí, hi havia públic de tot, eh? Clar, queda molt poca... Hi ha una gravació que es va fer des del públic de tot el concert que m'ha permès, diguem-ne, recuperar, perquè clar, no hi era, i la gent que hi era, com deien, tampoc se'n recorda, però m'ha permès recuperar tot el concert i escoltar com van tocar. Que és el que dèiem de tema. D'àudio,
0: sí.
1: De fet, només hi ha unes imatges que Televisió Espanyola va gravar, sí. Li van deixar gravar la primera cançó, Honky Tonk Woman, però tot el demés no han aparegut gravacions de vídeo, però sí aquesta gravació que ve circula per YouTube i s'ha editat fins i tot en ser de manera una mica clandestina. No?
0: Dius en el llibre que és una època, ja ho hem dit, Franco feia 8 mesos gairebé que s'havia mort, però que encara hi havia el pes de la dictadura, diguéssim. I dius en el llibre que comencen a haver-hi escletxes, que hi va haver un concert al Parc de la Ciutadella del 68 i el grup de folk, que hi havia a nivell internacional altres grups que això també potser representaven aquestes escletxes que començaven a haver-hi a tots els nivells?
1: Bueno, hi ha una part de la societat catalana, a més molt vinculada també a Barcelona i a alguns municipis del voltant, que comença a utilitzar la cultura, diguem-ne, com una mena de front de batalla, més enllà dels 16 jutges, que venen d'una tradició més francesa. Sí que hi ha tota una sèrie de gent que, emparada en els models més americans, i parteixen del grup de folk, utilitzen les noves expressions com el rock com una manera de combatre el règim, no? I neix, d'alguna manera, la contracultura. Hi ha diferents episodis. Un és el concert del grup de folk a la Ciutadella, l'altre és el concert de King Crimson, per exemple, sí. Granollers, que és, per molta gent, va ser un moment de reivindicació de moltes coses.
2: El nostre Canet.
1: El Canet Rock, exacte, del 75, un any abans.
0: Un any abans.
1: I en
2: vida Franco.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: I un d'aquests moments és aquest concert dels Stones, n'hi haurà més. Eh? Mm. Però sí que, d'alguna manera, el fet que vinguessin els Stones aquí era molt simbòlic. Més enllà d'un concert hi havia diguem-ne, la força d'un grup que en aquell moment era la banda de rock més important del món, que finalment venia a l'Estat un cop mort el dictador. Llavors era com Gai Mercader, que va ser la persona que els va dur.
0: Anava a dir amb això ho entens tot, no? Si no arriba a ser per ell, no venen.
1: Sí, és un gest de valentia perquè aconsegueix convèncer el màger que vinguin, que no es preocupi, que Espanya està molt bé, que no hi ha cap problema.
0: Que no passa res.
1: Realment hi havia molts problemes, però aconsegueix crear la situació perquè això sigui possible. Mm. I realment, el més important és que es fes, no? Com es fes, n'és millor, pitjor, però el fet de fer-se va possibilitar, com deies abans, que s'obrís a Barcelona com una escala de les gires internacionals de molts grups.
0: Clar, però no tothom hi estava d'acord, crec recordar, i ho expliques en el llibre, que alguns estaven molt contents i hi ha una part de periodistes que consideraven que estaven una mica en declivi, ja els has imaginat, i encara volten,
2: sí. Potser n'hi havia més que estaven en contra que no pas estaven
0: sí?
2: a favor.
0: Sí, fins i tot
2: no?
0: més.
2: Sí, i gent coneguda, gent de la Vanguardia, bueno, etcètera, no? Vull dir, el propi Àngel també estava amb una vida,
0: el propi Àngel Casas.
2: Sí,
1: els Stones, tot i que només, entre cometes, portant 14 anys de trajectòria, sí que se'ls considerava un grup de que...
2: Ja estaven de cap a caiguda, amb
0: 14 anys fora, no?
2: Ja està fora, sí.
1: Possiblement el darrer disc, possiblement la darrera gira. I és veritat que el rock havia perdut en aquells anys 76, d'alguna manera, aquell punt revolucionari, no? I les gires d'aquests grups ja es veien com, diguem-ne, com un mecanisme del capitalisme més exacerbat, no? I una mica aquesta... també repassem la gira europea que tenen, busquem la premsa internacional que et diu, i és veritat que és una gira que rep molt mala premsa, no? Perquè se'l considera que és un grup que no està en el seu moment, han fet un disc on abandonen les músiques negres del blues, el rock, i aposten pel reggae, pel funk, per ritmes que fugen de la seva tònica, i això no té molt bona acceptació.
0: Això no, perquè a més crec que no es va acabar d'omplir del tot la plaça.
1: No,
0: hi ha d'haver un merdema amb els preus a les entrades, que primer una cosa, després s'ha de pujar.
2: Sí, és tot una història, un recorregut.
0: Sí, hi ha coses que no canvien, per això.
1: Hi ha una història, l'explico molt ràpidament, perquè és una història llarga. I és que la idea de Gai Mercader és

0: una auditoria a Cambrils.
1: A Cambrils.
0: A Cambrils, perquè descobreix uns terrenys que fan més o menys la forma que té un amfiteatre, no? Sí. Un auditori. I la idea era inaugurar aquest auditori amb el concert dels Stones i que cada setmana hi hagués concerts de diferents estils. Però uns quants pagesos, sobretot del poble, que tenien terrenys al voltant, diuen que això no, això és una mala idea. Es van informar a Canet de Mar, perquè feia poc hi havia hagut el Gran
1: clar,
0: Rock.
1: Clar, ells cansaven de rock, no?
0: Exacte. I el delegat sindical de Canet, del sindicat vertical, els hi fa un informe molt, molt desfavorable, en el qual diu que això dels festivals de rock és pitjor que una plegada de llagostes. Això citem aquest informe. Sí. Llavors, clar, la idea d'en Gai de posar 25.000 persones a 500 o 600 pessetes de l'època, diguem-ne,
1: no quadra.
0: Se'n va a la Roca del Vallès, on troba també uns terrenys similars, però també es troba en l'oposició de gent del poble que acaba penjant cartells de Gai no.
2: Amb la doble lectura de Gai.
1: Ja ens entenem.
0: I en tot sí, això sí. Falta menys de 2 mesos pel concert. Tenim els Stones, però no tenim on fer el concert.
1: Ostres.
0: Però sí que la família Balanyà finalment li deixa la plaça de Tonos les Arenes, la plaça Espanya, i aconsegueix publicar les entrades, fer la publicitat, els cartells, i s'adonen després de que no poden fer la producció del concert en aquella plaça.
1: Han de canviar
0: i anar fins a la Monumental. Llavors, que a la Monumental ja estem en un aforament de 18.000 persones, no de 25.000, i en Gai Marquet el que fa és canviar el preu de 500-600 pessetes fins a les 900, que són al canvi uns 70 i escaig euros actuals, però sí, és veritat que el nivell de vida...
1: En aquella època no podies gastar-te aquests diners en un concert, segurament.
0: I això provoca, com deies, que la plaça no s'ompli i es venen unes 11.000 entrades, tot i que s'estima que hi ha gent que o va falsificar o es va colar.
1: També.
0: Bé, no hi havia 18, però tampoc n'hi havia 11.
1: Clar, abans ho deia Francesc, i ara hi entrem, el concert arrenca amb els taloners, hi ha càrregues policials a fora, i també a dins on cauen bombes de fum. Exactament què va passar allà? Què es va produir aquest moment?
0: A fora de la plaça hi havia gent que volia escoltar alguns concerts de fora,
1: sí,
0: perquè no tenien diners per comprar l'entrada, i també gent que intentava colar-se o fer una avalanxa o algun tipus de... Llavors, hi havia un desplegament de grisos espectacular.
2: Que tenien moltes ganes.
0: Tenien moltes ganes, perquè això de pagar els peluts sortia molt gratis.
2: Sí.
0: I venien carregats de tota l'atenció que hi havia hagut aquelles setmanes. I llavors, en alguns moments donats, hi va haver càrregues de la policia, que va arribar a entrar fins
2: a... Va arribar a entrar dins...
1: De la Monumental.
2: Sí. I, bueno, hi ha un periodista que està viu, que és el Diego Manrique, que és un periodista...
0: Del País.
2: Del País, no? I que ell, d'alguna manera, doncs, estava allà i en rep de rebot directament, no? Perquè ell comença a veure doncs, que entren a dintre i clar, ell va tirant però li foten una hòstia de l'esquena directament, no?
1: I més hi ha una bengala també que va anar per a mi, gairebé toca el Mick Jagger, no?
0: Sí. Va haver-hi bengales sense ànim de causar mal, però hi havia bengales que el poli llençava.
2: I un altre personatge ben conegut i que tampoc el tenim, que és el Constantino Romero. El Constantino Romero va intentar, ell es volia estalviar els taloners i diu, aniré ja l'hora més o menys que comencin, i es va trobar amb aquesta història, i no va poder entrar, és que va tenir que córrer.
0: No va arribar a veure el concert.
1: Per tant, tampoc va sentir aquesta cançó que també va sonar. Adéu.

0: Era una cançó que és, un clàssic, que aquí va tenir molt èxit, però que no, curiosament, no va triomfar gaire a la resta del món. Hi ha alguna explicació? Aquí sí, a la resta del món no tant.
1: Jo la vaig ballar molt, aquesta cançó.
0: Tu la vas ballar molt, sí, jo també la ballava.
2: Em va agarrat,
3: Sí, perquè era una cançó que s'apartava molt de l'estil dels Stones. És una balada molt dolça, molt blanca, i la música dels Stones, diguem-ne, es caracteritza per tot el contrari, per ser un rock, diguem-ne, ple de riffs, de ritmes accelerats. I aquí va funcionar molt bé, aquí a França. De fet, durant la gira no la toquen enlloc, i és en alguns concerts de França i al concert de Barcelona que recuperen Angie, perquè en Jagger sí que era molt conscient de l'èxit que havia tingut aquí.
0: Això ja l'havien explicat. Sí. Ell va començar el concert amb un Bona nit en català, crec, i com és que va acabar el concert i va sonar la Santa Espina? Estem parlant de l'any 76.
1: Coses del Gai.
0: Sí. Coses del Gai. Ho va demanar ell expressament?
3: Sí. Igual que va començar amb el Gato Montés, que abans dèiem que això va ser una idea d'en Jagger, em marcaré una mica per ser la torna de les càrregues policials, va dir, doncs ara tancarem amb la Santa Espina. Va demanar permís al grup, van dir que endavant, i va tancar amb la Santa Espina, que en aquell moment era un acte bastant revolucionari.
1: Era un símbol, sí.
0: Jo crec que no ho ha fet ningú més, no?
3: No, crec que no.
0: Ni catalans, ni dominicans, ni britànics, ni americans, no? Un cop passat tot aquest temps, i amb això acabem, amb la perspectiva, què considereu que va suposar exactament aquell concert dels Stones a la Monumental?
3: El que dèiem, de que Barcelona s'obrís és a dir, que una certa normalitat en l'arribada del rock i de les músiques, diguem-ne, populars modernes, consideressin les gires que passessin per Barcelona. És a dir, fins aquell moment, pràcticament a fer-ho començar als Pirineus, per la majoria de promotors internacionals. La feina, sobretot, que va fent Gai Mercader per convèncer-los de que Barcelona existia, que hi havia normalitat, de fet, va aconseguir portar totes aquelles estrelles de la dècada dels 70 a Barcelona, una cosa en aquell moment impensable.
1: Sí.
0: Potser per això, doncs, ara és una plaça fixa de moltes estrelles internacionals.
1: Potser un pèl massa i tot.
0: Bueno, molta gent segurament ja li està bé, ja li agrada.
1: Segur.
0: I per sort ara no hi ha ni bengales ni grisos que entren a dintre per anar a buscar ningú. Així que, Jordi Novell, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per venir a la nit dels ignorants i explicar-nos aquest Black and Cat, i amb fotografies xulíssimes, algunes de les quals no les veureu enlloc més, perquè és el que
1: ja en parlarem.
0: Ja en parlarem, calla, que encara tindrem alguna altra cosa. Ja en parlarem.
1: Tindrem una sorpresa.
0: Vinga, moltes gràcies, ja ens ho explicareu.
1: A tu, gràcies.
0: Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
1: Doncs arribem al final de la nit dels ignorants amb la lectura, com sempre, d'un dels contes que formen part d'aquest llibre, El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, que l'any 2017 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, editat per Proa. I la història d'avui es titula Carta. Benvolguda Sònia, començaré explicant-te el que sento. Ara mateix m'inunden la vergonya i la por. Em sembla que no havia sentit mai una cosa semblant. Com una ridiculesa i unes ganes de vomitar i de plorar, com quan sents endins la culpa, quan veus clarament que és teva i et voldries fer mal per calmar la impotència. És això el que sento, Sònia. Em posaria a cridar, em posaria a córrer només per calmar aquest malestar. És com una bogeria, com un ròssec constant al cervell i a l'estómac, com una boleta que talla i que s'empasseja per dintre i es va movent amb els meus moviments. Això que et diré et sorprendrà. Crec que una de les coses que més em calmaria seria poder abraçar-te. I he pensat sovint en com voldria plorar dins la teva abraçada i com voldria així sentir d'alguna manera més petita aquesta culpa. Ara mateix ja sóc lluny de vosaltres. Per això penso que, quan hagi tirat aquesta carta a la bústia, començaré a sentir-me una mica millor. És com quan tens un secret molt important que només guardes tu. El dia que l'expliques, sents que et pesa una mica menys a dintre. Escoltes el consell o l'opinió de la persona a qui l'has explicat. Llavors et mires el secret amb els ulls de l'altre i t'adones de les perspectives, algunes que n'intensifiquen la càrrega i d'altres a vegades que li treuen importància. No sé per què, però la idea que llegiràs aquesta carta, espero que la vulguis llegir, tot i saber que no serà fàcil, fa que experimenti un cert alleujament. Jo he sabut de tu des del principi, també dels teus tres fills, dels quals conec el nom i la fesomia. L'atzar, a més, ha volgut que amb un d'ells hi comparteixi nom de pila i que he vist en diverses fotografies. També sé com ets físicament, quina colònia portes i quin vi t'agrada. Tampoc sé gaire més que això. Saber de tu primer va ser una necessitat i després una mena de tortura. Volia saber més coses per comparar-me i per fustigar-me. El mal que se suposava que et feia el veia a mitges, perquè tu no sabies res de mi. És curiós com ha canviat aquesta percepció. Des que he decidit explicar-me, des del moment mateix en què vaig entendre que era la manera d'acabar, que la culpabilitat se m'ha menjat en forma de nàusees. Era com imaginar-nos, després de tot, cara a cara. Penso que si jo mai rebés una carta com aquesta, voldria tota la veritat. No voldria que em venguessin una versió lleugera i al cap i a la fi una altra mentida. T'adverteixo, doncs, que les línies que segueixen no són més que la realitat tal com jo l'he viscuda. I segurament et serà dolorosa. Però ara, potser l'únic que té sentit és submergir-s'hi del tot, com quan el mar nedes cap al fons i sents que no tens gaire aire i que la pressió et forada les orelles, toques l'arena un segon i penses que ja no et queda gens d'oxigen. Després, braceges amunt, molt de pressa, perquè et sembla que els pulmons t'esclataran i al final, Sònia, surts a la superfície i respires. Respires fondo i només sents soroll d'aigua i escalfor de sol a la cara. Ens hem estimat en hotels, cinemes, botigues i restaurants. Ens hem vist tardes de suposades reunions i nits de suposats congressos. Hem marxat en cotxe a poblets de costa i hem begut el millor vi de la carta per celebrar que el nostre amor feia 3 anys que durava. Fins i tot hi ha hagut discussions i retrets. T'he utilitzat moltes vegades, Sònia, per reclamar un amor absolut i demostrar una gelosia depravada. Ens hem mossegat i pessigat la pell de tanta ràbia i tant d'amor. Hem fet promeses estúpides de felicitat, ens hem folletat llits i banyeres fins que semblava que el cos ja no tingués més plaer a dintre. Ens hem despertat matins junts, desitjant que tots els matins del món fossin aquell. Hem imaginat com seria una vida compartida i ens hem assegurat que aquell amor nostre superava tots els altres. Però El nostre amor també ha vist com de seguida el temps el gastava. Com hi feia aparèixer silencis i buits, fruit dels dies i les tensions, que l'han transformat en una relació agradolça, que no té res a veure amb com érem al principi. I la curiositat del sexe, el plaer total amb què ens teníem i que venia de la urgència i la desesperació, del desitjar-nos a totes hores, va quedar reduït a una rutina bàsica per justificar que érem, malgrat tot. I jo t'imaginava sovint, Sònia, per la ciutat empenyent el cotxe de la Bruna amb el Martí i la Paula, una a cada banda, absent i cansada, ignorant el món que nosaltres vivíem. I et tenia una veritable llàstima, però l'únic que aconseguia aquesta llàstima era apaivagar la gelosia que sentia de saber que tu eres qui realment hi compartia la vida. Perquè per molt que volgués creure que la vida real era aquesta, la nostra, l'apassionada i desenfrenada, la dels bons restaurants, la de voler cridar quan havien de passar dies fins que ens poguéssim veure, la vida veritable era la teva i la que es mostrava al món. Perquè si ningú sap que existeixes, és com si no existissis. Tampoc hi va haver dates límit ni exigències. Potser ho hauria volgut, però mai m'hi vaig atrevir per por de quina podia ser la resposta. Per por de la seva por, del gran escàndol, del canvi de vida, de fer parlar tothom, però també per por de fer evident del tot que jo era, per les bones estones, primer tantes i després menys cada vegada, per hores setmanals comptades, i tu per un projecte de vida en comú. No et negaré que durant un temps vaig pensar que era la millor posició que podia ocupar, que la volia sempre. Però em sembla que jo m'he passat la vida perseguint objectius impossibles per després poder-me lamentar de no haver-los aconseguit. Suposo que amb això va ser una mica el mateix. Deixant de banda els atacs de gelosia que tenia cada 3 o 4 setmanes, les vegades que en parlàvem de manera seriosa i reflexiva, jo insinuava el que teníem em permetia una vida independent i el poc lligam que sempre havia volgut. La meva llibertat, el meu pis només per mi, el meu temps, les meves aficions, les meves amistats. Em mostrava com si fos la vida que sempre hauria volgut viure per després ensorrar-me quan ni tan sols semblava que ell em volgués cap altre amb mi. Durant 3 anys he oscil·lat entre una felicitat esclatant i una pena enverinada. Us he odiat, també, Sònia. Us he odiat amb tot el brollar destructiu de la paraula. Us he imaginat en la vostra felicitat familiar i he volgut fer-la miques. Hauria volgut trobar-te pel carrer i poder-te enfonsar amb dues frases. Imagina't, Sònia, com t'ha arribat a envejar algú que ni sabies que existia. Imagina't com t'he tingut de present només perquè tu eres el contrari que jo en tots els aspectes possibles. Pensa que dins el meu cap he inventat una complicitat i un amor vostre, unes rutines de tendresa i afecte, unes maneres de fer l'amor, amb diàlegs inclosos, només per fer vàlida la meva desolació totes les hores que sabia que era amb tu. Durant el darrer mig any vaig voler equilibrar la balança de la nostra pseudo-relació i vaig començar a tenir altres amants que les nits que no compartíem les passava amb altres persones que potser m'aportaven coses millors o almenys coses que nosaltres no podíem tenir. Potser aquesta era l'única manera de viure amb normalitat aquesta farsa, perquè llavors jo també tenia altres fonts de felicitat i de plaer. Era el més just i ho va acceptar, com no podia ser de cap altra manera. Però allò va fer més tibants les converses i les estones, perquè a partir d'aquell moment jo tampoc tenia disponibles totes les hores del dia, com quan vosaltres estàveu de vacances, Sònia, o la majoria de nits entre setmana, o els dies assenyalats que teníeu celebracions i no podia trobar cap excusa per veure'ns. Llavors, amb aquests amants que jo tenia, vaig començar a poder dir que no, a tenir altres persones igual d'importants amb qui passar els dies. També li notava la ràbia i la gelosia, que a diferència de la meva en els primers temps, no em podia retreure ni em podia escopir en el pitjor moment de la discussió. Però li veia els ulls com hauria desitjat poder-m'ho cridar. Llavors, jo t'hauria fet sortir a tu, Sònia, i els vostres 3 fills. Llavors li hauria dit que jo m'havia fet estimar en aquesta ombra teva, que jo havia estat només perquè tu existies i quedava un espai de diversió i de curiositat que podia omplir. Li hauria dit que jo no era prou perquè renunciés a tu, que ell no podia superar la covardia. No va ser una decisió fàcil. Jo també l'estimava i, allunyant-me'n, renunciava a una part de la meva vida que m'havia fet molt feliç. Una tarda et vaig seguir. Portaves el violí a l'esquena i caminaves de pressa per la ciutat. Jo t'anava al darrere dissimulant, encara que era impossible que tu te n'adonessis. Vas entrar en una petita cafeteria i vas demanar un te i un tros de pastís. Vas esperar-te que arribés ell, un amic músic, vaig pensar. Vau compartir el pastís i vau parlar gairebé una hora. No éreu amants, només éreu amics. Però amics de temps, potser de tota la vida. No us havíeu de posar al dia, era un simple cafè per veure-us. Vas parlar de la teva vida familiar i de la feinada i la felicitat que significava tenir tres fills petits. Té força feina ara, deies. No pot ser-hi tant com voldríem, que t'ajudaven la teva mare i la teva germana. Vas dir bromejant que no descartava una quarta criatura. El teu amic també va riure i va fer un comentari que no recordo. Quan vaig arribar a casa, vaig destapar una ampolla de vi i vaig veure, sense ganes, mentre posava una música estrident ben alta, ressonant per les parets del meu estudi. Després, vaig vomitar. Va ser vòmit de vi i de malestar i gelosia. Que em vaig adormir, ja m'havia buidat una mica i feia menys mal. No van passar gaires dies que vaig trencar la relació amb ell, donada la situació dels darrers mesos. Dir-li va ser més fàcil del que mai m'hauria imaginat i la seva oposició va ser més una escena que calia representar que cap altra cosa. Després vaig decidir escriure't aquesta carta. No va ser immediat. Vaig deixar passar uns dies en què vaig pensar si tenia sentit fer-ho. Quan ja tenia al cap exactament què volia dir-te i com la volia començar, em semblava que era una bogeria i que no faria mai una cosa així. L'endemà, en canvi, tenia un nou motiu per escriure-la i un nou principi. Vaig estar així setmanes, estones tenint-ho molt clar i d'altres pensant que seria l'últim que faria a la vida. Sònia, segurament et preguntaràs quin és l'objectiu de totes aquestes línies. No és fer-te mal en va. És simplement que sàpigues la veritat. Potser pensaràs que preferies no conèixer-la, que vivies millor quan ni imaginaves tota aquesta història. Potser quan només l'havies intuït alguna nit sola amb els nens i quan de seguida te n'havies volgut oblidar perquè no podies ser o no volies que fos. El que passi a partir d'avui ja queda a les teves mans. M'imagino que si li expliques o li llegeixes aquesta carta, intentarà dir-te que m'he trastocat, intentarà fer-te creure que t'he explicat mentides. Potser que amb mi va tenir una aventura sense importància, que ha exagerat i magnificat quatre trobades sexuals només per experimentar alguna cosa pendent i reafirmar el que sent per tu. Dirà que no estaria mai amb ningú, amb algú com jo. També vindran les súpliques d'amor, Sònia. Desplegarà totes les estratègies perquè no dubtis que t'estima. De fet, jo no dubto que t'estima, però serà un cop dolorós. Serà com la meva bola que talla i se'm mou per dintre. Et submergiràs al mar i sentiràs la pressió de l'aigua i l'oxigen que s'acaba. Dubtaràs del que heu construït i pensaràs si es pot seguir sent feliç sobre les ruïnes d'aquest amor podrit de mentides. O potser no. Potser serà només una petita esquerda que et permetrà seguir, desconfiada primer, i després, gairebé com si res, les estones que hauràs aconseguit oblidar-ho. Potser et miraràs als teus fills i pensaràs que per ells val la pena perdonar-ho tot. Potser tu has viscut una història semblant i aquesta carta només us posa al davant la veritat amb tota la seva cruesa. Sònia, ara ja has sortit de l'aigua. Obre els ulls, respires fondo i el sol t'acarona la cara. És una sensació agradable. Ara has de reconsiderar si es pot perdonar i si es pot seguir estimant algú que ha estimat tant algú altre. Perquè jo, Sònia, tampoc no dubto que m'ha estimat moltíssim. Signat M. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la carta a la Sònia. Déu-n'hi-do d'aquesta tal M. En fi, que acabem aquí la nit dels ignorants. Avui ens han quedat pendents missatges que no hem pogut escoltar, missatges escrits que no hem pogut dir. I anunciar-vos que demà a partir de les 12 tindrem aquí en directe a mitjanit. Ens acompanyarà l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Aquí podeu fer les consideracions que vulgueu, les preguntes que vulgueu a través del WhatsApp, al 667-220-148 o la bústia ignorants@catradio.cat. El que volem és protegir la nostra identitat online i saber com podem operar de manera segura amb els nostres bancs i caixes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist.
3: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
3: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns. I a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí, de Barcelona, al barri del Raval. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
7: Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru.
3: Segona nit del Darulls a Irlanda del Nord, on la policia ha fet servir canons d'aigua per dispersar unes 200 persones. L'endemà que els atacs racistes van deixar una trentena de persones sense casa. La justícia ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar amb un ganivet dilluns un home que està hospitalitzat en estat greu.
7: La fiscalia ha admès que la mà dreta de l'exfiscal general